sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats ens centrarem i ens interessarem per les al·lèrgies a l'estiu. En parlarem amb la doctora Sheila Sainz, des del Prat de Llobregat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves i ho farem per analitzar com viuen i què és el que els hi suposa aquesta època de l'any, l'estiu. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Sergio Andrés, lluitador de kickboxing. Farem l'últim viatge al centre de Ràdio Sant Cugat per visitar la direcció i parlar-vos de la Batalla del Fred. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Tots ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Teatre Principal va acollir la nit del Misteri l'acte de lliurament dels Premis Literaris organitzats per Òmnium Terrassa. El guardó principal, el 35è Premi Ferran Canyameres de novel·la, va ser per a Jordi Soler Comas per l'obra Icunde. És el reconeixement de novel·la d'intriga més antic del país i també el de dotació econòmica més elevada, amb 5.500 euros. D'altra banda, el 38è Premi Ferran Canyameres de narracions curtes va ser per a Cristina Soler Padullés amb l'obra Pànic a les 4 de la tarda. Durant la nit del Misteri també es van lliurar dos guardons destinats als escolars. D'una banda, el Premi Maria Rovira, adreçat a alumnes d'ensenyament secundari postobligatori, que va recaure en Anita Andriello, de l'escola Andersen, per La casa dels pares, Laura Pereira Ramírez, de l'Institut Montserrat Roig, per l'obra L'últim silenci, i Clàudia Meitian Andújar Lucas, de l'escola Cingla, per l'obra Memòria. I d'altra banda, el Premi Montserrat Oller, de narracions curtes per alumnes de 5è i 6è de primària, que en aquest cas se'ls van endur Sílvia Romina Viaplana, de l'escola Andersen, per l'obra Alicia i el diari dels desitjos, i Aniol Sanz Riba, de l'escola Tecnos, per l'obra La màscara terrorífica. El Premi de Poesia Enric Gall, que promou l'exaltació dels valors ciutadans com el civisme, la convivència i els bons costums, va ser per Cristina Álvarez Roig pel poema Ostinato.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. La nova sala de tas de l'Escola de Restauració de Sabadell ha iniciat aquesta setmana la seva activitat amb la voluntat de convertir-se en un espai de referència per a la formació especialitzada en sommeleria i anàlisi gastronòmica. L'estrena s'ha fet amb el curs professional sobre vins de Catalunya adreçat a professionals de la restauració i l'hostaleria. En total, prop de 15 alumnes han pres part en aquesta primera acció formativa que ha servit per estrenar de manera oficial un dels espais més singulars d'aquest nou equipament municipal. Es tracta d'una sala concebuda específicament per al desenvolupament de competències sensorials i gastronòmiques, equipada per acollir formacions de tast de vins, sommeleria i cocteleria.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Detinguda una persona per l'incendi a Tiana, que ja confina 4 municipis. La columna de fum és ben visible des de diferents punts de Badalona i s'ha tallat la carretera B500, la que connecta Badalona amb Mollet. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assenyalat que s'ha detingut una persona per l'incendi forestal que presumptament estaria provocat.
4: I en el cas de l'incendi de Tiana, s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat. És un incendi que ha tingut 3 focus gairebé simultanis i ha provocat un pirocúmul. Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament.
3: Durant aquest matí, l'incendi, com sentíem, ha provocat l'ordre de confinament a 4 poblacions: Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles. De moment ja en són 60 les hectàrees cremades, segons dades provisionals d'agents rurals de Catalunya. S'han activat una 20ena de dotacions de bombers amb 6 mitjans aeris per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana. L'avís s'ha fet cap a 3:15 del matí d'aquest divendres i l'operatiu treballa per evitar que el foc, que ha agafat un barranc, creui fins a l'altre vessant. El foc ha iniciat amb 3 focus que, segons fonts municipals, haurien avançat des del primer moment cap al cim de la serralada de Marina, un incendi que ha provocat una gran columna de fum que s'ha fet visible des de diferents punts de Badalona i Barcelona. Els equips d'emergència han restringit l'accés i s'ha tancat la piscina municipal. Malgrat no hi hauria risc a la zona poliesportiva, aquesta s'ha desallotjat.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio.
5: Bona tarda. El Masblau tindrà una zona taronja d'aparcament per a la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent que es fa a l'espai públic, principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. La mesura té com a objectiu ordenar l'aparcament i reduir l'ocupació de llarga estada vinculada a usos no autoritzats, amb la voluntat d'afavorir la disponibilitat de places per als treballadors. Per això es fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. L'oposició s'ha mostrat contrari al pagament i han reclamat mesures alternatives per no afectar les persones treballadores. En canvi, l'equip de govern ha defensat que aquest polígon està molt ben connectat en transport públic i que, per tant, cal fomentar que sigui aquest el mètode més habitual d'arribar-hi. La zona taronja del Masblau s'ha aprovat amb el suport de l'equip de govern format per el Partit en Comú i el Partit Socialista de Catalunya, així com els d'Esquerra Republicana de Catalunya. I les abstencions de Vox, la regidora no adscrita, s'hi han oposat el PP, Jóvenes Pensionistas Decidimos i Estimem el Prat. Aquesta mesura s'aplicarà a partir de l'octubre.
0: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Avui divendres i demà dissabte a partir de les 8 de la tarda i fins a les 12 de la nit se celebrarà a la plaça de Catalunya la 7a edició del TAS d'estiu, una barreja de gastronomia, música i festa. Al TAS d'estiu hi haurà parades gastronòmiques de restauradors locals, una zona de degustació, música i espectacles per tots els gustos. Els establiments participants en aquesta edició són la Taverna del Gall i la Gallina, la Capritxosa, la Piparra, Yuyu Cakes, Bruna Burger, El Sallaret, Tacos de Tigre, Le Petit Caramel, Garbanzo Negro i Carnisseria Casé. A més de la restauració, DJ Litus amenitzarà la primera nit del TAS d'estiu amb una selecció musical per tots els gustos a partir de les 10 de la nit i dissabte 27 de juny hi haurà l'espectacle Rodeo de la companyia La Banda de Otro i Karaoke a la fresca a partir de les 9 i mitja de la nit. Es tracta d'una activitat organitzada per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. Com és castellà, coincident amb el TAS d'estiu, organitza una nova edició de botigues a la fresca. Com a novetat d'aquesta edició, alguns dels 12 establiments participants instal·laran les paradetes a la plaça de Catalunya per aprofitar l'ambient festiu del TAS d'estiu. Les paradetes de la botiga s'instal·laran prop de la platja de la Balena.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, Xaravella.
7: Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre els més de 30.000 que s'han presentat a les proves i, segons explica la CN, és un reflex de tot el treball que ha fet durant els 2 anys de batxillerat. I és que, tal com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató més que un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC. L'alumne és resident a Rubí i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. En Joan diu que tant ell com la seva família estan molt contents perquè no s'esperaven els resultats que ha conegut en les darreres hores. Així mateix admet que ha tret un 10 en tots els exàmens de la fase general, excepte Filosofia, on ha obtingut un 9. De la fase específica, Física també ha tret un 9 i a Química un 9,5, però altres assignatures on va treure un 10 ja han estat suficients perquè no se li escapés ni una dècima del màxim de 4 punts que es pot obtenir a les proves optatives.
8: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Les pluges del passat hivern han provocat la pol·linització superior a l'habitual, per sobre de la mitjana històrica dels últims 30 anys. Un fet que ha disparat les al·lèrgies aquesta primavera i estiu. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio per saber-ne més. Víctor Asensio, bona tarda.
1: A la Diada de Sant Jordi vam parlar de l'efecte dels plataners, que van provocar una pluja groga durant tota la jornada que va afectar tothom, però que van patir especialment les persones al·lèrgiques. Quina és ara la situació i què podem fer per passar aquests mesos de la millor manera possible? En parlem amb la doctora Sheila Sainz, que també ens va acompanyar aquesta primavera per parlar-ne, i ara volem actualitzar aquesta situació. Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Jo el primer que li volia preguntar és què és exactament una al·lèrgia, com la definim?
2: Doncs mira, abans de definir l'al·lèrgia, si et sembla, podem parlar de que les al·lèrgies respiratòries són una de les patologies més freqüents que tenim a les consultes d'atenció primària, sobretot de cara a la primavera i a l'estiu, tot i que també a l'hivern, que després d'això ja en parlarem, i que afecten una part molt important de la població, no? Tenen un impacte molt notable a la nostra qualitat de vida. Els nostres oients en seran testimonis. Doncs mira, les al·lèrgies què són? Són una resposta exagerada que fa el nostre sistema immunitari davant d'unes substàncies que habitualment són inofensives, com per exemple poden ser el pol·len, com per exemple poden ser les plantes, els epitelis dels arbres, d'animals, de fongs, els àcars de la pols, vale? I que no haurien de ser problemàtics, però és com si el nostre sistema immunitari es confongués, es confon i llavors fa una reacció exagerada aquests al·lèrgens, que diem. I és com si el cos identifiqués aquest pol·len o aquest epiteli com una amenaça. Llavors, què fa? Doncs activa els nostres mecanismes de defensa i realment aquests mecanismes de defensa són els responsables de tots aquests símptomes al·lèrgics, no? També recordar-nos, molt important, en aquest moment a Catalunya hi ha aproximadament uns 2 milions de persones al·lèrgiques. I es preveu que aquesta xifra es multipliqui per 2 al 2050, vull dir, una mica per ser tots conscients d'aquest impacte, no?, que dèiem, de la qualitat de vida. Canvi climàtic, com tu deies abans, no? O sigui, ens ha afectat molt. Hem tingut un hivern molt suau, amb unes temperatures molt més altes del normal. I què fa això? Doncs això, el que ens ha provocat, és una modificació del patró de pol·linització de moltes plantes que ha afavorit que s'hagi avançat, ha sigut més precoç i més perllongat. Amb la qual cosa els símptomes han començat molt abans del que ens esperàvem i també estan tenint major intensitat, no? I podríem dir nosaltres que ara mateix és tot un repte de salut pública, i el que hem de fer és, com sempre, intentar prevenir, com després parlarem, no?, de la prevenció, la importància de la prevenció i adaptar-nos a aquest canvi climàtic, no?, que mencionàvem. Doncs bé, ara sí, no?, potser entrem una mica més en el tema de l'estiu, perquè potser els nostres oients relacionen una mica més el tema de les al·lèrgies amb la primavera, però no, també hi ha els símptomes a l'hivern i a l'estiu, que és l'època en la que estem ara, no? Degut a que hi ha pol·linitzacions que són una mica més freqüents a l'estiu, per tant, encara podem estar notant els símptomes, no? També hi ha una diferència molt important, no? I és que la calor augmenta. Hem passat un hivern suau, com deien, però també la calor augmenta. Què passa? Els símptomes poden canviar, com després també aprofundirem, no? A la primavera potser podem notar una mica més els esternuts, o la picor nasal i ocular, o el llagrimeig dels ulls, o una rinorrea, que és una mucositat com transparent, no? En canvi, a l'estiu, fixa't, com que augmenta la calor, la contaminació, fem molt més exercici a l'aire lliure, les tempestes, que després també en parlarem, doncs potser els símptomes més predominants no serien els que hem dit de la primavera, sinó una mica més potser la tos, la sensació d'opressió al pit, inclús un empitjorament de l'asma, no?
1: I aquestes al·lèrgies estacionals sempre estan vinculades a l'arbrat, a les plantes, o n'hi ha d'altres que tenen altres causes, com pot ser el sol, per exemple. Hi ha gent que diu, jo tinc al·lèrgia a la meva pròpia suor, quan faig esport o quan fa calor i suo i se m'irrita la pell. Això pot ser, és possible, o les al·lèrgies estacionals estan molt vinculades precisament a les plantes?
2: Bueno, les al·lèrgies respiratòries estan molt vinculades a les plantes, el que diríem al pol·len, no? I també doncs, als epitelis d'animals. Totes aquestes al·lèrgies a la suor, al·lèrgies a la calor, al sol, pròpiament dites, no serien al·lèrgies, sinó que moltes vegades, a vegades és una manera de que, no?, de que els pacients ens puguin entendre, però moltes vegades formen part d'altres patologies. D'al·lèrgies hi ha de molts tipus, no? Pues tothom ho sap, alimentàries, medicamentoses, respiratòries, però les al·lèrgies respiratòries normalment van molt associades a pòlens, àcars i epitelis d'animals.
1: I com podem diferenciar una al·lèrgia de, per exemple, un refredat?
2: Bé, és difícil. O sigui, la resposta és molt difícil, no? Perquè moltes vegades els símptomes es poden confondre, no? Com tu deies, mira, doncs els símptomes més al·lèrgics que molts dels oients nostres coneixeran són els estornuts repetits o en salves, que vol dir que són molts estornuts seguits, la congestió nasal, se'ns tapa el nas, el goteig nasal amb aquesta mucositat transparent i molt líquida, picor al nas, picor de paladar, que aquest sí que és un símptoma que moltes vegades quan existeix ens fa molt més pensar en al·lèrgies que en qualsevol altra patologia, picor d'ulls, picor de gola, ulls vermells, llagrimeig, una tos irritativa també pot haver, sensació d'opressió al pit, sibilàncies. Nosaltres hi diem sibilàncies, aquests pitos, aquests xiulets que es poden escoltar moltes vegades dins del tòrax, no? Dificultat respiratòria, ofecs, cansament o un empitjorament del seu asma de base, no? Per tant, és veritat que a vegades costa diferenciar els símptomes, inclús a nosaltres mateixos, però el que hem de fer, tant el que seria un altre virus qualsevol o una al·lèrgia, és un tractament dels símptomes, amb la qual a vegades, no? Normalment pensem en que si s'associen molts d'aquests símptomes, un dels quals és la picor del paladar, com parlàvem, doncs pot ser, no? Pot ser que et porti més a pensar l'al·lèrgia, no? Però és veritat que a vegades és difícil, no? La diferència entre una i l'altra.
1: Les al·lèrgies respiratòries, les que estan provocades específicament pel pol·len, per exemple, que estan molt vinculades, o en l'imaginari col·lectiu almenys, als famosos plataners, que estan pràcticament a totes les ciutats mediterrànies i, per tant, ens hi trobem gairebé cada dia. Són les úniques plantes que provoquen, o les que més provoquen al·lèrgies, o n'hi ha d'altres que potser no coneixem tant i que potser hauríem d'evitar?
2: Sí. La veritat és que aquesta és molt típica i molta gent és al·lèrgica quan et fan les proves de picotànies, no? Doncs molta gent surt al·lèrgica a aquesta, però és veritat que parlant concretament de Barcelona, no? Que és la nostra regió, doncs mira, les gramínies. Les gramínies, per exemple, són molt típiques. És veritat que són de la primavera, però també poden continuar afectant durant la resta de l'estiu, sobretot a l'inici. La parietària, com tu deies, no? Que aquest és el plataner, és una planta molt comuna que tenim aquí. La trobem als murs, la trobem als solars, les trobem a les zones urbanes mediterrànies, per tant, aquesta és una de les grans que ens afecta. No? L'olivera també, fixeu-vos, no? La seva pol·linització també es dona a finals de la primavera i principis d'estiu, amb la qual és una, doncs, una mica més típica de l'estiu, no? Alguna mala herba, fixeu-vos també, les males herbes també poden pol·linitzar i durant els mesos càlids també les tenim aquí. Els fongs també són molt importants a l'estiu. Per què? Perquè creixi la humitat i les tempestes d'estiu, que després també en parlarem, doncs afavoreixen molt la mobilització d'aquests fongs, no? Inclús algunes persones són molt més sensibles a les espores dels fongs que no pas al pol·len, i això també els provoca, no?, tenir aquests símptomes.
1: Comentaves ara precisament les tempestes. M'interessa parlar sobre la meteorologia, sobre també aquest canvi climàtic que també en fèiem esment al principi. Quina importància té precisament la meteorologia dels anys que són més càlids, els anys que plou més, amb aparició d'aquest tipus d'al·lèrgies?
2: Doncs bé, ja com hem fet abans la pinzellada, no? Una mica va tot relacionat amb la calor i amb la humitat, no? Per exemple, els dies de molta calor, sobretot per això és una petita diferència, com dèiem abans, entre la primavera i l'estiu. Els dies de molta calor, aquelles persones que tenen rinitis al·lèrgica o que tenen asma, poden notar que els símptomes es fan molt més intensos, no? Fins i tot quan els nivells s'afolen en aquell moment, com després comentarem que es pot controlar, jo puc saber quin nivell de pol·len hi ha, i pot haver un nivell de pol·len no excessivament alt, però en canvi jo tinc més símptomes, i és afavorit per tota aquesta calor, no? Els nivells elevats de contaminació, super important, sobretot per aquelles persones que visquin a prop de vies amb molt de trànsit, de contaminació, ens afecta moltíssim a l'hora de les al·lèrgies. Una altra cosa que potser no és massa coneguda pels nostres oients, l'ozó troposfèric. Doncs bé, què és l'ozó troposfèric? Mireu, és l'ozó que trobem a la capa més baixa de l'atmosfera, que es diu troposfera, no? I que en aquest cas és on vivim nosaltres, no? Doncs aquest ozó troposfèric que també ens afectaria acostuma a augmentar en dies assolellats i que tenen molta calor. Un altre cop el tema de la calor, no? Les temperatures altes i la radiació solar afavoreixen que es formi molt més ozó troposfèric, que ens irrita les vies respiratòries, és molt irritant, i també pot potenciar els efectes d'aquests al·lèrgens, encara que no sigui, no?, un dia de que els al·lèrgens estiguin molt elevats a l'atmosfera, no? Les tempestes. tempestes d'estiu, com tu molt bé deies, no poden desencadenar un empitjorament sobtat dels símptomes en persones que ja siguin molt sensibles. Doncs per què? Mira, existeix un fenomen que es coneix com asma per tempesta. I és que durant les tempestes, els grans de pol·len es poden fragmentar en partícules molt més petites, no? Són més grans i es fragmenten, i aquestes, què passa? Els temes petites poden penetrar molt més profundament a dins dels nostres pulmons. Per això, en persones que estiguin prèviament sensibilitzades, podrien provocar crisis respiratòries, no? Després, l'estiu. L'estiu vol dir aire lliure, no? Sortim als parcs, sortim a les muntanyes, sortim a les zones urbanes, periurbanes. Llavors, què passa? Que passem més temps fora de casa, fem més esport a les zones rurals, viatgem, i això doncs augmenta molt l'exposició dels nostres al·lergens, vale? Després, una altra cosa que m'agradaria comentar, que segur que els nostres oients estan pensant, no? L'aire condicionat. Doncs bé, tenim calor, usem l'aire condicionat. L'aire condicionat de per si, lògicament, no ens pot provocar al·lèrgies, però hem de vigilar els filtres. En els filtres bruts, que hem de tenir la consciència d'anar netejant freqüentment, es pot acumular la pols, els àcars, la floridura, els fongs, no? I pot empitjorar tots els nostres símptomes respiratoris. A més, també, cuidado amb els contrastos entre les temperatures. Quan podem sortir d'un ambient que estigui més fred, perquè, per exemple, hi ha l'aire condicionat, a una calor de l'exterior, també aquesta sensació de congestió pot augmentar en algunes persones, no? Ens poden irritar més les vies respiratòries. Els àcars. Els àcars també hem de vigilar, perquè a les zones humides els àcars es poden mantenir molt més durant l'estiu. Per tant, en regions més seques i més caloroses, disminueixen. Amb la qual una mateixa persona que pugui tenir aquesta sensibilitat als àcars, segons on viatgi o segons en quina zona d'Espanya, del món estigui, pot tenir més o menys símptomes també. Uh-huh. I un detall interessant de Barcelona també, doncs, que m'agradaria comentar, és que això, molts pacients comenten que estan molt millor a prop del mar, no? Perquè la concentració d'alguns pol·lens sol ser menor que a les zones de l'interior. Vale? És veritat que no sempre passa i també depèn molt de si hi ha vent o no hi ha vent, però a prop del mar els símptomes ens poden millorar.
1: O sigui que els que vivim al Prat, al nucli urbà del Prat, estem una miqueta envoltats de tots els factors aquests que podien augmentar el risc de patir al·lèrgies també a l'estiu. Per tant, estem llestos, eh? Si no en patim, en podríem arribar a patir. Ens queden molt poc temps per parlar-ne, però no m'agradaria acabar sense parlar primer de per què hi ha persones que desenvolupen al·lèrgia i altres no, i si podem desenvolupar-ne a una cosa que abans no en teníem.
2: Doncs mira, clarament a les al·lèrgies s'ha estudiat que hi ha una predisposició genètica molt clara. Passa que també hi ha doncs, factors ambientals, no? És veritat que aquelles persones que tenen doncs, antecedents de la seva família de persones al·lèrgiques tenen molta més probabilitat de desenvolupar aquesta sensibilització dels al·lergens perquè no es neix amb al·lèrgia. És quan passa aquesta sensibilització i aquesta exposició a aquests organismes és quan podem desenvolupar l'al·lèrgia, no? Els factors ambientals, com deien. I aquí m'agradaria també insistir molt en la hipòtesi de la higiene, no? Aquestes societats modernes que tenim i on hi ha una falta d'exposició a aquests microorganismes, sobretot durant la infància, perquè tenim un entorn excessivament net, no? El nostre sistema immunitari no s'ha pogut entrenar, no ha sigut exposat adequadament a aquests al·lèrgens, llavors això també pot fer que d'adults puguem reaccionar d'una manera més exagerada, no? Per això cada cop en aquestes societats on veiem cada cop més neteja, estem cada cop desenvolupant més al·lèrgies. I com dèiem abans, aquesta xifra probablement es duplicarà el 2050.
1: I ja per acabar, si ens pots donar una pinzelladeta de quines podrien ser les aplicacions o pàgines web on podríem mirar els nivells d'aquest pol·len per poder doncs, prevenir, en aquest cas, estar exposats a aquests al·lèrgens.
2: Doncs mira, sí, sobretot intentar fer ús d'aquestes pantalles que tenim, no? Mira, la xarxa aerobiològica de Catalunya és una pàgina web superactualitzada que tenim al nostre abast que ens va publicant els nivells de pol·len per zones, amb una informació que ens dona molt de detall adaptada al lloc on vius, no? Els nivells actuals de pol·len a la teva zona, el tipus de pol·len present a la teva zona i la previsió per als pròxims dies o fins i tot setmanes, no? Inclús un mapa per zones i per ciutats, et va situant amb unes gràfiques d'evolució per veure si sembla que aquest pol·len va pujant, si sembla que va baixant, els calendaris pol·línics, no?, que ens van explicant una mica en quina època de l'any predomina cada planta, vale? I després també hi ha apps, com tu deies, Pol·len Control, Bloom Labs, són unes apps que també utilitzem molt nosaltres i que a més es poden personalitzar. Jo puc programar-me un avís, puc programar-me una alerta de que jo tinc al·lèrgia en aquest pol·len, llavors quan a l'aire aquest pol·len estigui una mica més alt, doncs em poden sonar les alarmes i així jo faré aquesta prevenció tan necessària per intentar evitar aquests símptomes, no? O sigui, anticipar-nos. Com deien, sobretot la prevenció i l'anticipació.
1: Doncs mira, que en aquests consells també, que la tecnologia cada cop també ens pot ajudar amb coses que potser abans no pensàvem que podria fer-ho. Queda explicat, molt ben explicat per la doctora Sheila Sainz, que hem parlat també d'aquestes al·lèrgies a l'estiu. Ens quedarà pendent parlar també de les al·lèrgies a l'hivern perquè, tot i que s'han limitat, també n'hi ha en aquesta època de l'any, però en tot cas serà més endavant que en parlarem. Moltíssimes gràcies per venir amb nosaltres.
2: Moltes gràcies per tornar-me a convidar i que passeu bona tarda a tots.
1: Adéu, bona tarda.

0: Passen gairebé 2 minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui es converteix en l'última tertúlia de joves d'aquest curs. I avui volem saludar, perquè compartiran aquesta estona de conversa amb nosaltres, el Pol Peiró, que és periodista, i el tenim a Sabadell. Pol, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda, un plaer estar amb vosaltres.
0: Què tal, la caloreta?
1: Bueno, es passa com es pot, però bé, aquí tenim un bon aire condicionat, per tant, estem bé, estem a gust.
0: Perfecte, doncs. Anem a saludar l'Aldo Reyes, és químic, i el tenim al Prat, via telefònica. Aldo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, què tal tots?
0: Molt bé, i tu?
2: Doncs bé, aguantant la calor també, com es pot.
0: Aguantant com es pot. Saludem per última l'Oriol Coromina, que és tècnic de SOI i m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Oriol, com estàs?
3: Molt bé, Carme.
0: Tu fresquet?
3: De moment sí, encara que jo soc calorós i aquí sempre tenim algun rifirrafe amb aire condicionat,
0: bueno,
3: com ja saps tu.
0: Després, després ho explicarem al viatge al centre de la ràdio. Bé, doncs, per ser l'última tertúlia, pensava que podríem parlar de l'estiu i dels joves, que sou vosaltres, per saber una mica quina és la relació que teniu amb aquesta època de l'any. Segurament que si pensem, i vist des de fora, pensem en joves i estiu, buah, festa, descontrol, una cosa que dius és pròpia de l'edat, no? De l'edat i de l'època de l'any. Però volem aprofundir una miqueta més, no?, per veure com us afecta, si és una estació la que més us agrada o potser no la porteu tan bé com sembla. I d'entrada sí que m'agradaria preguntar-vos si haguéssiu de posar sinònim o sinònims a l'estiu, segons la vostra experiència, la vostra perspectiva, el vostre punt de vista, quins sinònims posaríeu a estiu? Pol, per exemple.
1: Home, sinònims d'estiu...
0: Clar, per tu,
1: la cosa és
0: que...
1: Ha anat mutant una mica amb el temps, perquè sí que és cert que jo fa uns anys enrere vivia els estius d'una manera, perquè potser estàs encara estudiant i tens més temps lliure, li pots dedicar potser més temps als amics i a la família, i clar, a mesura que et vas fent gran i que ja tens altres obligacions i responsabilitats, la cosa va mutant i ja és diferent. Però un sinònim d'estiu per mi seria... Ostres, ara m'has enganxat aquí en fora de joc, però jo et diria... jo ho relaciono molt amb la Costa Brava, per exemple.
0: Costa
1: perquè
0: Brava.
1: Tinc la sort de poder-hi anar sempre que puc, m'escapo, i ho relaciono amb això.
0: Molt bé. I l'Aldo?
2: Coincideixo totalment en que a mesura que et fas gran, l'estiu es fa molt petit, d'alguna manera, no?
0: Aquesta és bona.
2: però sí, no sé, si jo era, a nivell personal, si he de dir, pues mira, sense mitjons, seria un dels sinònims que a mi m'agrada molt. És una de les èpoques de l'any de portar sabata oberta i respirar, i per suposat, gin tònic. L'estiu vol dir gin tònic.
0: Oh, que bé. I el sense descalç, li podries afegir descalç?
2: També, sí, per anar per casa.
0: Sí, no? Que bé. Sí, sí, sí, sí. Oriol, què? Què li posem?
3: Jo, per mi, agobiant. Sí, no, a mi l'estiu no és la meva època de l'any preferida.
0: No?
3: No, a mi la calor no m'agrada gens. A més, soc paliducho i ara que em dóna una mica el sol ja estic
0: estàs
3: vermell.
0: Patint?
3: Sí, sí, suant tot el dia.
0: Però a part de la calor, li trobes alguna cosa inconvenient a l'estiu?
3: Bueno, que com que és quan tothom té vacances, pues, al final, si depèn de on vols anar, està tot ple de gent i a mi m'agrada més la tranquil·litat. Jo els estius, els últims anys, des que ja fa uns anys que treballo, m'agrada més treballar a l'estiu. Ara aquí a la ràdio ja agafo, sí que agafo vacances, però quan estava a l'hostaleria i tal, jo preferia treballar a l'estiu, que aquí a Sant Cugat, a més, hi ha poca gent, s'està tranquil·let, pots aparcar on vulguis...
0: O sigui que tu canviaries l'estiu per una altra
3: època de l'any. Jo les vacances les faria al setembre.
0: Al setembre.
3: O al maig, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Sou de la mateixa opinió? És a dir, l'estiu és una època de l'any que us desagrada, que no us acaba de fer el pes, o ben al contrari? Us mola Digues, Pol.
1: Ai, perdona, eh? Jo coincideixo plenament amb la intervenció que ha fet l'Oriol. Estic amb ell totalment, perquè a mi també em va tocar l'estiu passat treballar, bueno, i aquest també em tocarà el mes d'agost, i la veritat, vaig estar tranquil·líssim fent les coses al meu rotllo, que diríem, i a més vaig poder fer les vacances una mica més tard, al setembre, i no hi havia ningú, i s'estava espectacular. A més, els preus tampoc són tan cars, baixant una mica, per tant, coincideixo 100% amb l'Oriol, en aquesta opinió.
0: I Aldo, tu com ho portes? Què prefereixes?
2: Sí, absolutament d'acord, també. És el que he dit abans. Quan et fas més gran, el xiu fa petit. És a dir, veus precisament per això molta massificació, depèn d'on visquis, no disfrutes tant de certes coses. Depenent de la feina, doncs, indiscutiblement, prefereixes treballar a l'estiu perquè no hi ha ningú, a no ser que et toqui, pues, no sé, una feina de carrer, no? Que en tot cas és el contrari. Però també prefereixo... És el moment com per dedicar-te a totes les coses, a tancar les coses que no t'han deixat tancar durant la resta de l'any.
0: Clar, mira, jo justament us volia preguntar per això, perquè m'imagino que hi ha molta gent que li passa, durant l'any vas acumulant coses que queden pendents i al final estàs desitjant que arribi l'estiu per aprofitar i recuperar tot allò, no?, que t'ha quedat a mig fer o que no has pogut ni començar. Vosaltres, per què aprofiteu aquesta època de l'any que no heu pogut aprofitar abans? Pol.
1: Jo sent un...
0: Vinga, Pol, endavant, després anem amb l'Aldo, vinga.
1: Perdó, si no, l'Aldo, cap problema, si no.
0: Aldo, vinga,
2: no,
0: doncs.
2: No, tranquil. Ah, bueno, jo, a veure, aquest estiu, concretament d'aquest estiu meu, està sent diferent perquè tinc una nena de 5 mesos i està totalment revolucionat tot, no? Però normalment és tancar totes les coses, bueno, tancar i obrir les coses ja de cara a setembre a nivell feina. A nivell família, també. A nivell família és aprofitar per celebrar tots els aniversaris, totes les celebracions pendents i de cara al setembre començar amb la rutina. Per mi és com un moment de trencar, però per tancar.
0: Mm-hmm. Però coses així pendents que diguis, mira, això no ho he pogut fer, t'ha quedat un llibre pendent, t'ha quedat una sèrie pendent, t'ha quedat una trobada amb una persona que fa mesos i mesos que voleu quedar i no heu pogut, per arreglar no sé què que tenies a casa, per buscar... no sé, és que hi ha tantes coses que anem deixant i acumulant per quan arriba l'estiu que podem fer una llista, si voleu.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Tu, Pol?
1: El problema és que jo crec que, bueno, almenys en el meu cas, t'acaba sortint una llista tan llarga que no et dona temps a fer tot el que vols fer a l'estiu. En el meu cas, jo, sobretot, aprofitar per veure amics que potser durant l'any no puc veure tant, aprofitar també, bueno, si parlem de sèries, pel·lícules o llibres, tinc una llista enorme i sí que intento aprofitar per retallar aquesta llista. Una de les coses que sempre al llarg de la meva vida he intentat fer l'estiu i mai me n'he sortit és el tema de posar-me en forma, perquè sempre arribava l'estiu, em plantava abans de l'estiu i pensava, ara sí, ara l'estiu, que a veure si tinc... el que comentàvem, quan ets més petit, que tens més temps lliure, pensava, sí, ara aprofitaré, aniré cada dia, però al cap i a la fi, al final, no ho acabava fent, o anava a la platja, o com també és estiu, és època de gelats, i t'acabes deixant anar una mica, i s'ha de vigilar, però sí que és una mica una assignatura pendent, però bé, jo crec que el de posar-se en forma ha de ser algo regular i de tot l'any i no deixar-ho pels mesos d'estiu, precisament.
0: Sí, sí, sí, sí. I tu que senties també el que comentava ara el Pol?
3: Sí, no, jo una mica de tot el que deien ells, quedar amb els amics, tal... Estava pensant que he de fer cosetes de casa, ara que ho has dit.
0: Sí, tens feines pendents.
3: Sí, a més, em vaig mudar fa poc, el febrer, però encara tinc... El típic que ho deixes sota el llit en una caixa, dic, sí, quan tingui temps ja ordenaré.
0: I tens
3: ja
0: caixes
3: ordenaré.
0: Apilades encara?
3: Apilades no, però sí guardades.
0: Sí, estan, guardades.
3: Sí, amagades, perquè no es vegin.
0: Perquè no les vegis tu.
3: Exacte.
0: Perquè si no sí, saps sí. Tota la feinada que encara et queda pendent. I... Com porteu, per exemple, la gestió del temps? El temps el gestioneu d'una altra manera que durant la resta de l'any, precisament perquè esteu de vacances, o si esteu treballant perquè el temps també sembla que corri d'una altra, sí, a una altra velocitat,
1: sí,
0: no?
3: Jo no el gestiono gaire. O sigui, si tinc algun plan així molt fix, sí, però si no és lo que se venga. Flueixo.
0: Flueixes, no? Ara sí, ara sí. Flueixes tant.
3: Sí, sí, pues això, jo flueixo. Improvisa
1: jo intento, intento mantenir una rutina, si parlem, òbviament, del tema feina, de més, però sí que és cert que potser els caps de setmana que no em toca treballar, o més endavant quan tingui vacances, jo també flueixo i dic, mira, és moment de gaudir i deixar-se una mica portar, apagar les alarmes, que és el moment d'apagar les alarmes del mòbil.
0: Aquesta també és bona, eh?
3: Sí, sí.
1: Home, és un moment fantàstic. Crec que és dels millors moments de l'estiu, poder anar-te'n a dormir i dir, no m'he de posar cap alarma, per tant, em despertaré quan em desperti i em deixo portar, com bé diu l'Oriol.
0: Sí, i l'Aldo?
2: Sí, sí, més o menys igual. Jo no noto gaire diferència, perquè com normalment la rutina sempre és la mateixa, però sí que és veritat que intento també deixar-me anar una mica, no? Sobretot a les hores, no tan pel matí, sinó més a les hores després de feina, no? Pues si surt un plan d'anar a fer una cervesa o anar a fer un passeig o un gin tònic, com he dit abans, doncs intentar fer-ho una mica més. Coses que potser a l'hivern, entre que ja és fosc o que tens fred o que no tens amb qui i tal, no es dona tant.
3: No, s'ha d'aprofitar que el dia és llarg, a l'estiu.
2: Sí, sí, evidentment, sí, sí, sí.
0: O sigui, improvisar, sí? El carpe diem...
2: Sí, una mica.
1: Sí.
3: Sí.
0: Sí?
3: Jo sí, 100%.
1: Combinat... Molt a favor, jo també. Sí,
0: combinat,
1: sí, sí,
0: amb una mica de mínima organització.
3: Mica, però molt poqueta.
1: Sí, exacte, exacte. L'organització ja la deixem per altres moments de l'any o per altres llocs, però està bé també deixar-se portar a la vida. També és maco perquè també et sorprèn.
3: Sí.
1: A vegades el que menys organitzes, el que menys tens controlat, acaba sent potser el més divertit.
0: Oh, i tant. Això molt probablement sí, sigui així. I penseu que l'estiu és una època per vosaltres, pel vostre gust i el vostre tarannà, la vostra manera de ser, és temps per socialitzar, per compartir amb els amics i la família, aquell temps que amb això, que perquè us ha faltat durant l'any, doncs ara el voleu aprofitar per compartir amb aquestes persones, o preferiu la desconnexió, la reflexió, la tranquil·litat, allò d'estar en solitari? O, si no, opteu per la via del mig, que és fer un mix.
3: Jo faig mix.
0: Tu fas mix?
3: Sí, depèn del dia,
1: sí,
3: o del moment.
0: Sí?
3: Sí.
1: Sí, jo una mica de tot, també. Intento combinar moments socials, perquè jo sóc una persona social i m'agrada quedar amb els amics, aprendre alguna cosa, conèixer noves persones, inclús anar amb la família, que tinc la sort també de poder veure-la tot l'any. Però sí que també és veritat que hi ha moments que un vol tranquil·litat, estar sol i estar simplement al seu rotllo, potser llegint un llibre o menjant un gelat o estant estirat en algun lloc tranquil·lament, però tenir aquest moment com de, anem a dir, d'introspecció personal, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, i l'Aldo, per exemple, no sé si això, aquest mix és viable, ho dic perquè ara amb la criatura petita t'absorbirà molt de temps.
2: Sí, no, aquesta pregunta és molt bona, amb i sense la criatura. Perquè si jo també intento una mica pel mig. És veritat que durant la resta de l'any també, no coincideixo aquí amb el que han dit els companys, vas intentant a la gent important o a la gent més propera, no la perds de vista en cap moment de l'any. Però sí que, ostres, és important també, jo crec, fer una pausa per tu, no? No dic a nivell de fer un viatge o de... No. Però potser dedicaré una mica més de temps en tu, com el que es parlava abans del gimnàs, o d'acabar aquell llibre que volies veure, o la sèrie, no? En aquest sentit, sí, jo crec que potser sí que estic al mig, però potser intento fer una mica més d'individualisme, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, què és el que us ve de gust quan penseu en fer alguna cosa en solitari per gaudir d'aquella estona vosaltres sols? Quin tipus de coses són, per exemple, Aldo? I després li pregunto a l'Oriol.
2: Home, doncs mira, el tema de la lectura jo el tinc bastant abandonat durant l'any per motius que sincerament desconec, perquè qualsevol cosa que pensi és una una excusa, eh? Sí. Perquè es pot sobreposar. Però bueno, hi ha una cosa també que m'agrada molt, és anar amb moto, i això durant la resta de l'any a vegades és difícil per tema de pluges, per tema de fred, fer quilòmetres amb la moto a mi m'agrada molt, i bueno, passejos d'aquests quan ja no hi ha sol, que fa fresqueta, caminar, sí, sí.
0: Mm. I tu, Oriol, per exemple?
3: Jo o descanso bé, de no fer res...
0: Però descansar vol dir...
3: Ni al mòbil.
0: Dormir?
3: No, estar relaxat al balcó...
0: Estar mirant les musaranyes,
3: bueno,
0: no?
3: Pensar una mica, reflexionant.
0: Sí? Ah, sí?
3: O si no, m'agrada molt a l'estiu, m'agrada fer un projectes així de manualitats, d'electrònica, coses així, perquè normalment durant l'any no tinc tant temps o no li busco tant temps, i a l'estiu és moment per projectes personals.
0: Doncs amb el canvi de pis... t'hi pots dedicar, no?
3: Sí, mentre faig Andrés, pues vaig...
0: I tu, Pol, què tries per fer així en solitari en aquesta època de l'any?
1: Mira, la veritat és que a mi m'agradaria fer manualitats com l'Oriol, però jo és que sóc un absolut maldestre, o sigui, sóc un desastre total amb aquestes coses. Jo simplement, una mica en la línia de l'Aldo, a mi és molt senzill i pot semblar molt simple, però... jo anar a donar un passeig, evidentment, aleshores, quan no toca tant el sol, però fer un passeig amb la meva música, els meus cascos, agafar-me un geladet o simplement passejar i estar jo només amb els meus pensaments, a mi m'encanta. És algú que ho valoro molt. Tenir aquests petits moments m'agraden.
0: Si us pregunto per experiències d'estiu que us hagin marcat, quines us venen al cap? Des de un rotllo d'estiu, unes vacances d'aquelles improvisades i absolutament impensables que van acabar superbé. No sé, alguna experiència d'estiu que recordeu especialment? Mentre fa memòria l'Oriol, a veure...
1: Jo, per exemple, en el meu cas, sempre tinc gravat l'estiu del 2019, perquè per mi, de moment, a aquestes alçades, bueno, també he passat altres bons estius, però sempre dic que va ser el millor perquè, bueno, es van sumar una sèrie de factors de que en aquell moment vaig conèixer la que va ser la meva parella, això sumat a que me'n vaig anar de viatge amb uns amics amb una autocaravana pel País Basc, que va ser un dels millors viatges que he fet mai. En quant a paisatges, en quant a menjar, vam menjar... jo crec que no hem tornat a menjar millor que en aquell viatge.
0: Que bé.
1: I, no sé, es van juntar una sèrie de factors que és un estiu que recordo amb molt de preci, la veritat, amb molta estima.
0: Aldo, tu tens algun estiu així en el record?
2: Doncs mentre estava intentant pensar molt, però hi han de molt bons i de molt dolents. però diria potser, mira, potser sonarà com a cliché, no? Però a l'estiu, quan acabes el batxillerat i has d'anar a la universitat o més endavant, que no, és l'únic estiu a la vida que no has de fer absolutament res, o sigui, has de fer res.
0: Yeah.
2: Obligació de que has d'estar pendent. Potser em quedaria amb aquest, i tampoc tinc un record d'haver fet bogeries, ni... no, però la sensació d'estar 3 mesos reals.
3: De ser,
2: no?,
3: lliure, de veritat, quasi.
0: Perquè tanques, la sensació és que tanques una etapa, no?, i dius, ostres, he quedat alliberat.
2: Sí, sí, de la llibertat que comentava el company, de dir, és que, no, és que realment, si no recordo cap altre estiu de la meva vida, la sensació de no fer res, de no haver de fer res.
0: Ja. I tu, Oriol?
3: Jo, algun estiu així super que recordi, no, però sí, els viatges amb els amics sempre són memorables. O sigui,
0: els viatges amb els amics?
3: Sí, viatges aquests semi-improvisats, que reserves 4 coses 2 setmanes o 3 abans, i vas una mica a l'aventura... Sí, que sigui, passi el que passi, sempre, al final tot sempre surt bé, llavors tot va passant bé... I els records també, doncs, dels petits moments, de coses que passen durant el viatge, anècdotes, coses així.
0: Ara estic pensant, clar, perquè tinc al cap la situació de l'Aldo i la que tu ara m'estaves explicant.
3: Jo no tinc fills.
0: Clar, tu això ho pots fer sense criatures.
3: Exacte.
0: Perquè ara digue-li a l'Aldo que no sé si s'atreviria a muntar-se unes vacances sense, com qui diu, gestionar res.
2: Aviam, depèn. Aquí jo tenim un sistema que farà gràcia, que es diu sistema de matripuntos.
0: Oh?
2: Llavors, clar,
0: Què és això?
2: Jo tinc els meus matripuntos, la meva parella té seus, llavors quan tienes que casar-los, mira, hi ha una ruta en moto de 2 dies, pues venga, canjeo matripuntos, es queda ella amb la criatura. I al revés, un dia que se va marxar ella em quedo jo. No té ningun problema molt gran, però sí que és veritat que canvia totalment tot. Ara ja no només per tema de logística, sinó perquè emocionalment és complicadíssim, acabar de marxar 3 dies, inclús, encara que sigui per feina, de dir, estic 3 dies fora, què està passant, m'estic perdent això, com anirà allò, és complicat.
0: Ostres, bueno, d'això se'n diu equilibri, no? Vull dir, al final s'han de compartir les coses i d'això es tracta, no? Si us pregunto per com seria el vostre estiu ideal, deixant de banda les vostres situacions personals, parlo de gustos, d'allò que, ostres, és que si pogués, faria això.
4: Jo?
0: Per exemple, no sé, tu mateix.
3: Pues jo, pues igual m'aniria un parell de setmanetes a algun de viatge, a algun lloc, però no gaire lluny, que no m'agrada agafar avions.
0: O sigui, un viatge.
3: Sí, amb cotxe, viatge amb cotxe.
0: Viatge amb cotxe?
3: Sí.
0: T'agrada conduir?
3: Sí, molt, sí, sí. Cotxe, moto, el que sigui.
0: Sol?
3: No, amb amics, 4 amics. 4 és un bon número.
0: Que condueixin tots.
3: Si pot ser, sí. Si no, pues mira, no passa res. Ja...
0: Vinga, què més?
3: I pues, igual també una setmaneta perquè no Costa Brava, si pot ser, o per la muntanya, que també s'està bastant bé. I si no, pues estar per aquí, pel poble, bueno, per Sant Cugat, i anar veient els amics que treballen, unes cerveses, una calma...
0: Ets de fàcil conformar,
3: jo
0: tu,
3: sí,
0: eh?
3: Sí,
0: no, no demanes gaire,
3: no.
0: No demanes no. gaire. I en el cas de l'Aldo, Aldo, el teu
2: pues
0: estiu
2: mira,
0: ideal.
2: Tiraria més o menys pel mateix, un viatge o 2 viatges o 3 en curtets en un lloc que no faci tanta calor i poder tenir temps per el que dèiem, no? De poder tenir temps per la família i tenir temps per mi, però tampoc no m'aniria molt més enllà, plan sencillo, no.
0: Déu-n'hi-do, Pol, a veure si trenques la baralla.
1: Doncs em sap greu, però
0: cartes,
1: no la trenco, eh? Jo crec que els tres, tant l'Aldo, jo com l'Oriol, estem alineats en aquest sentit, perquè jo... És que faria una cosa també semblant a la que han dit. Per exemple, una altra cosa que comparteixo amb l'Oriol és que a mi m'agrada també viatjar, però agafar vols de moltes hores tampoc m'agrada. Que si no queda més remei ho faig, perquè és el que toca. Però a mi, per exemple, m'agradaria viatjar... M'agrada molt la zona dels Balcans i m'intentaria acabar alguns països que em queden pendents d'aquella zona. M'agradaria fer com un recorregut, no sé si amb autocaravana, amb cotxe, però és algo que, mira, que m'agradaria fer.
0: Teniu ja pensat com serà aquest estiu?
3: Zero.
0: No es passa res. Improvisació total.
3: Perquè just la setmana passada vaig anar al Puerto de Santa Maria per allà per Cádiz i tal.
0: Oh, pescaíto,
3: I encara estic una mica...

0: L'única cosa que tinc agafada, que és un festival que es fa a Benicàssim, per València, i ja està, i la resta, com ha dit el meu company Oriol, anar fluint, treballant també, i ja està, i anirem veient.
1: I anar passant l'estiu. I Aldo, tu què?
0: Exacte.
1: Aldo.
2: Doncs jo, l'única cosa que tinc planejada de moment és això, una ruta amb moto de aquesta setmana, o sigui, aquest cap de setmana o el que ve, de 3 dies, d'anar divendres sortim, anem a Extremadura, al poble d'Extremadura, a Rio Lobos, a fer una visita a uns amics i tornem diumenge. És, no sé, són 4.000 quilòmetres o així en 3 dies.
1: Molt bé. I la resta també és fluir, no?
0: Sí.
2: Sí, bueno, la resta jo... també el que surti, sí, sí.
1: Digues, Pol.
0: Perdó, jo m'he deixat una cosa. Ara Vinga. Mateix també jo, que m'agrada molt els esports i el futbol, veure el Mundial. Això també ho tinc molt clar.
1: Home, aquí ens hi apuntem tots fins que s'acabi.
3: Sí, parlant d'esports, jo tinc partit contra polítics, periodistes contra polítics, ara. Així
1: ara?
3: Que he de marxar.
1: Ostres, sí. Doncs vinga, a veure si guanyes.
3: A veure si, home, sí.
1: Molt, vinga, plaer, senyors, molt Oriol, Aldo, Pol, moltíssimes gràcies, que passeu molt bon estiu.
0: Igualment, gràcies.
1: Que vagi molt bé, adéu-siau. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major arriba aquest dilluns 29 de juny al seu punt final amb la dia

0: Jornada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagal i Joan, el Seguici de Sant Pere, les Albades i el Castell de Focs marcaran una jornada plena d'actes de cultura popular. També hi haurà activitats infantils, concerts, esport, la Festa de l'Aigua i propostes familiars repartides per tota la ciutat. Podeu consultar el programa a www.cugat.cat. En surt en plena festa major al bell mig de Sant Cugat. El xiprer que hi ha a la plaça d'Octavià, davant de Cal Gerrer, s'ha incendiat aquest diumenge durant la trobada d'entremesos de la festa major. Les espurnes d'una de les colles participants, els Diables de Torredembarra, han saltat fins a l'arbre quan girava des del carrer de Sant Medí cap a la plaça, fet que ha provocat que el fullatge comencés a cremar. Els primers a intervenir han estat els efectius d'ADF, que han aconseguit controlar les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del xiprer. Entre 5 i 10 minuts després han arribat els bombers, que han remullat l'arbre per extingir completament l'incendi i evitar que es revifés. L'incident no ha causat cap ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit de la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser atesa. En el moment dels fets, fonts municipals informaven que no presentava ferides greus derivades de l'accident. Ara, però, comuniquen la seva defunció després de contactar amb la família. Segons les mateixes fonts municipals, l'ingrés hospitalari no va estar motivat únicament per les lesions de l'accident, sinó també per altres problemes de salut, dels quals no s'han transcendit més detalls. I encara queda un dia de festa major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la Gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats de divendres i ho fem anant fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Doncs comencem repassant aquesta autopista AP7 que va força carregada a tota la zona del Vallès. En sentit nord, hi ha un primer tram d'aturades de 5-6 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Més endavant, 8 quilòmetres també de lentitud i de retencions entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. Tot plegat en aquest tronc central de l'AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. El tram sud de l'AP7 presenta també aturades intermitents d'uns 5 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en aquest cas, en sentit sud, en sentit Tarragona. A banda de l'AP7, també val la pena comentar l'autopista C58, amb retencions a l'extrem nord de Barcelona per enllaçar amb el nus de la Trinitat de més de 4 o 5 quilòmetres gairebé des de Ripollet. Una altra via que s'ha carregat ràpidament, l'autopista del Maresme, C32, aturades uns 3 quilòmetres, sobretot entre Cabrera de Mar i Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. I en aquesta zona, la C60, també amb aturades a 3 quilòmetres, el tram d'Argentona, precisament per enllaçar amb l'autopista del Maresme. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Roger. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: des de Castellà parlem amb un lluitador de kickboxing que aviat debutarà en el seu primer combat, Albert Sant Andrés, en Ràdio Castellà. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs tenim amb nosaltres el Sergio Andreu, lluitador castellarenc de kickboxing, una disciplina de combat que junta la boxa i el karate, un estil que en els últims anys s'ha crescut molt i que sovint omple els recintes on es practica. Sergio Andreu, bona tarda.
2: Molt bona tarda. A veure,
1: com comences amb això del kickboxing, no? Perquè potser estem més acostumats a la boxa, no? I el kickboxing és una disciplina, no és moderna, perquè té molts segles, però per nosaltres potser sí, és més desconeguda, no?, que la boxa.
2: Sí, bueno, jo des de ben petit sempre m'ha agradat el tema de la lluita, des dels 10-11 anys amb el pressing catch, i no va ser fins que em vaig apuntar al gimnàs amb aquesta edat, més o menys, 12-13-14 anys, que vaig descobrir aquest esport amb les MMA, de fet amb el Pau Marín, que té un gimnàs de nou a Sabadell, i vaig descobrir aquest món i em vaig adonar que m'agradava molt, sobretot perquè des de petit era un nen molt enèrgic i vulguis o no, el boxeo o l'equip boxing són esports on descarregues tota la teva energia i arribes a casa amb menys 4, no?, de bateria.
1: De fet, entrenes aquí a Castellà a la zona OSS, que és una escola de ball també, sí, i que hi ha arts marcials, no?
2: Exacte. La meva escola es divideix en dues naus diferents, una de ball i una d'arts marcials, on fem tot tipus d'esports de contacte, des del jiu-jitsu i el grappling fins al boxeo, les MMA i el kickboxing, que és jo practico totes aquestes conjuntes.
1: No m'agradaria trobar-me amb tu pel carrer, la veritat.
2: Sí, segur que sí. En aquests esports les persones són més tranquil·les.
1: Ho sabeu controlar més. Ho sabeu controlar més. Aviat tens un combat.
2: Exacte.
1: Ja has competit anteriorment, però aquests... Sembla que és un combat ja força important.
2: Sí, anteriorment vaig competir quan era menor d'edat. De fet, sí que és veritat que amb els temes de les competicions de les lluites he tingut una miqueta de mala sort, perquè totes les vegades que he volgut competir en diferents disciplines, en el boxe vaig voler competir en el 2022, a dues setmanes del compromís em vaig lesionar, aquí tinc una Ostres. Petita cicatriu, fent sparring. Aquest any també volia participar al campionat de les MMA aquí a Catalunya i no vaig poder perquè em vaig lesionar del canell també i va haver una sèrie de contradiccions també amb la preparació. Vaig també voler competir en jiu-jitsu i en grappling i també vaig tornar a lesionar i ara sembla que sé que no, a dues setmanes de compromís no hi ha cap lesió, aparentment. Espero que no passi res, la veritat.
1: La preparació física és primordial, evidentment, amb tot tipus d'arts marcials i de combats, però com és la mental, la preparació mental? Perquè potser això és el que en un moment donat t'ajuda, no?, a donar un plus.
2: Sí, la preparació mental és fins i tot una miqueta més difícil que la física. La física, al final, has de saber complir cada dia, en tot moment, tinguis més o menys bateria, has de complir, com hem estat parlant abans, de fet. Però la mental, clar, és, vulguis o no, el teu cervell intenta sempre fer un autoboicot, no?, i posar-te barreres mentals de i si això, i si l'altre, i si... A vegades has de saber també controlar-te tu mateix, no?, el teu propi pensament, i més que res pensar en el que sí que pots fer i no en el que pot passar perquè no succeeixi el teu compromís, no?, crec jo.
1: Déu-n'hi-do. Quin és el repte més gran que has hagut de superar? Ara explicaves això, no?, que has tingut aquesta mala sort. I en aquesta preparació, quin és el repte més gran que has hagut de superar?
2: El repte més gran, jo et diria ara mateix, que seria el dir aquesta és la vegada, ara és el moment de poder pujar en una bala de kickboxing, perquè de fet és el meu debut, en el kickboxing mai he lluitat. I el repte més gran va estar el dir que sí al compromís, perquè jo sempre he fet esport de contacte, però ara que he tornat, perquè vaig tornar a l'octubre, ara que he tornat no em plantejava tornar a pujar pujar-me a lluitar a kickboxing, i que crec que aquest és el repte més difícil que hi ha hagut per mi, el dir, doncs, vaig a fer-ho. Ara que tinc l'oportunitat, per què no?
1: Perquè parlaves ara dels entrenaments. Com és un entrenament d'un lluitador?
2: Varia molt en la disciplina en la que estàs fent, no? Per exemple, en el tema del jiu-jitsu, la gent que... Bueno, si la gent sap com funciona el jiu-jitsu, hi ha persones que només veuen a dues persones abraçant-se, tirant-se al terra i ja està. Però et podria dir, per exemple, que és un entreno molt físic, i fins i tot molt més que no pas el de kickboxing o el de boxa o les MMA. Al final, en el jiu-jitsu tens molta pressió a sobre, has de fer molta pressió sobre el teu company o contrincant, i a vegades és més físic que no pas un altre esport com pot ser el kickboxing. De fet, sí que és veritat que et desgasta molt, tant qualsevol modalitat que estiguis fent d'esport de contacte et desgasta molt, però si he de triar una paraula per descriure com és aquest entrenament, seria esforç físic constant, o sigui, no puc agafar ni una paraula, diguem-ne.
1: Sense treva,
2: no?
1: A més. Sí. Sí, sí, perquè tens alguna referència en aquest món? Parlàvem abans, m'has dit el nom de Lilia Topuria,
2: sí.
1: No? Un dels màxims referents.
2: Sí.
1: Però quines referències pots tenir per... Igual que els futbolistes, no?, tenen la referència i a vegades copien, no?, les jugades o els gestos, no?
2: Sí. He dit Lilia Topuria no perquè sigui el nom del moment, perquè he de dir i confesso que a mi Lilia Topuria no m'agradava gens des de que ha fet el boom. Jo el segueixo de fa molt de temps, no m'agradava gens, però jo que segueixo l'esport de contacte, les MMA, de molt de prop, m'he adonat que aquest lluitador, des del minut menys 4, ha anat esglaó per esglaó, complint tot el que havia dit i plantant-li cara a lluitadors que a dia d'avui ningú podia imaginar que seria capaç de guanyar. I, de fet, s'ha guanyat aquesta estima meva perquè, diguem, de manera vulgar, no?, que m'ha tancat la boca en tots els avenços que ha fet, menys en aquest últim, que, per desgràcia, va passar el que va passar, no?, però em va tancar la boca. Qui em coneix sabrà que no m'agradava i que arran de fer el que ha anat fent m'ha guanyat, per així dir-ho, la veritat.
1: Posaries dins d'un ring amb ell?
2: Per fer un sparring, ell al 20% segur que sí, o al 50% com a molt. Duraria un minut, però...
1: És complicat, és complicat. Sí. Perquè com es gestionen els nervis abans d'una competició? Estem a un parell de setmanes, més o menys,
2: sí,
1: d'aquest combat del Time to Fight 15, on estaràs amb el Nasser Grinichak,
2: sí,
1: que és ucrania, crec.
2: Si ucrania,
1: no,
2: sí.
1: Si no vaig equivocat. Com els nervis, com es portes?
2: Doncs, de moment els porto bé. Potser la nit abans del compromís ja serà diferent, però de moment les penso bé. Intento no donar-li moltes voltes al cap. Em centro molt en els meus entrenaments. Confio molt en el meu equip, la veritat. I sobretot confio molt en mi mateix i en el que puc arribar a fer, no? I sorprendre potser a moltes de les persones que estaran allà, tant amics com no amics, com persones que veuran el Sergio per primera vegada lluitant a kickboxing. Però intento no sobrepensar, que és una de les meus defectes també, el sobrepensament.
1: Bueno, et passa a tothom. Jo crec que a qualsevol esport això sempre... Però clar, aquí hi ha un afegit més complicat, no?
2: Sí.
1: Què coneixes d'ell com a lluitador? Perquè parlàvem abans de començar l'entrevista, no?, que ell pesa més que tu,
2: sí,
1: i que esteu allà, que és una mica més gran que tu també de mida.
2: Exacte, no, a veure, no és molt difícil ser més gran que jo, perquè sóc bastant baixet, però no conec res d'ell, només conec que entrena a un gimnàs on jo vaig entrenar, el Sasori Jiu-Jitsu de Santa Perpètua, uh-huh. I sí que és veritat que a l'anterior Time to Fight, un company meu, el Toni, que el saludo des d'aquí, va tenir un compromís també a l'anterior balada, i ell, de fet, vam estar al mateix vestuari, ell i jo, el Nazar i jo, vam estar al mateix vestuari sense saber que en el proper event seríem els dos contrincants un contra l'altre, la veritat.
1: Quins són els teus punts forts? Perquè ara, si ens està escoltant el Nazari, no?, que es prepari, no?
2: Els meus punts forts? Jo crec que soc tan... com un tren, diguem. Vaig cap endavant. Cap endavant. A vegades és un punt fort, a vegades és un punt no tan fort, perquè depèn de l'experiència que tingui el teu contrincant i de com ell sàpiga moure's, em perjudica. Uh-huh. Però no sóc una persona que jo crec que fugeixi. Uh-huh. Et diré aquest com a punt fort meu, la veritat.
1: Ara m'ho has posat molt fàcil, perquè tu saps que en aquest món normalment són els periodistes els que posem els noms, els lluitadors.
2: Uh-huh.
1: M'acabes de posar molt fàcil, m'has dit tren... T'hem de batejar avui, aprofitem, la locomotora
2: Andreu.
1: Ja està, ja ho tenim, ja ho tenim.
2: Es queda.
1: Ja ho tenim, ho deixem aquí, si t'agrada. Bueno, i quin objectiu t'has marcat per aquest primer combat, com deies, de kickboxing?
2: Objectiu, com a tal, no tinc cap objectiu, la veritat. No, com t'he dit abans, intento no sobrepensar les coses ni anticipar-me als events. El meu objectiu ara mateix, avui dilluns, és seguir entrenant, dimarts seguir entrenant, dimecres seguir entrenant, fins que arribi el moment i poder demostrar el que jo he estat practicant durant tant de temps. Perquè són anys que porto entrenant, moltes vegades que no he pogut lluitar per coses adverses, com t'he comentat abans, i només penso en el moment poder demostrar que la gent vegi de què sóc capaç i veure que realment sí que puc amb tot.
1: Perquè quin creus que és el teu sostre en aquest moment? Estàs començant, encara no has debutat, però fins on creus que pots arribar?
2: De moment jo crec que arribaria a fer bastants combats a nivell amateur. A nivell professional no ho sé, no perquè no vulgui, sinó perquè al final també tinc altres plans de futur.
1: És un camí.
2: Exacte, és un plan de futur. Sí que tinc, per exemple, a final d'anys anar-me'n d'Europa, a un altre continent. Per sort, en aquell continent hi ha moltes escoles de lluita.
1: Estats Units?
2: No.
1: No?
2: A Austràlia.
1: Austràlia.
2: La gent que sàpiga de les arts marcials sabrà que a Austràlia hi ha totes les persones barallen, totes, hi ha molts gimnasos de MMA, de grappling, de jiu-jitsu, de tot, i potser és una oportunitat per continuar obrint-me en aquest món de les arts marcials, o potser, qui sap, potser trobo una feina, em faig ric i ho deixo de banda, no? Però...
1: I què és el que s'ha après amb la lluita? De tu mateix, què és?
2: El que he après...
1: Perquè això és molt solitari, al final. O sigui,
2: sí.
1: Perquè ets tu contra un altre, o sigui...
2: Sí, és molt solitari, però també t'he de dir, i ho dic per totes les persones que escoltin això, crec que és un... Les arts marcials són esports que s'han de saber, totes les persones s'han de saber, ja no per la seguretat que et doni per saber més que un altre, sinó perquè dins del tatami t'adones que hi haurà dies que podràs amb tot, hi haurà dies que no et sortirà res, hi haurà dies que arribaràs amb zero energies, et passaran per sobre, no et sortirà res del que tu penses, però d'aquesta manera també crec que vas a poc a poc matant el teu ego i veient que el que realment importa és complir cada dia, veure els teus resultats a poc a poc i adonar-te'n de que tard o d'hora el teu nivell va augmentant, per molt que en una setmana tinguis tota una setmana dolenta, segur que la tercera setmana, quarta setmana, veuràs aquests resultats que al principi no veies. Però sí que faria èmfasi en el fet de matar aquest ego que tenim totes les persones, per desgràcia, i que et treu molts beneficis, no? a l'hora d'estar amb la teva gent al gimnàs, veure que per molt que siguem companys i dins del tatami tinguem aquesta disputa, aquest pique, que tothom sabem com funciona, però que una vegada surt del tatami ja és com, vale, m'has guanyat o t'he guanyat, però no anem a prendre una Coca-Cola perquè m'has deixat l'ull morat, el llavi tallat, però és el que hi ha. Demà més i millor, no? Com aquell que diu.
1: Sí, perquè una recuperació deu ser llarga, no?, d'una baralla.
2: Sí, o ja no d'una baralla, potser vols rodar vol dir fer una rola, un combat, per exemple, en grappling diem rola a combat en el terra. Ja no d'una baralla, ja pots fer una rola amb el teu company, per exemple, la meva última lesió va ser fer una rola tontíssima i amb un altre moviment donat em va caure el meu company dins a sobre de del meu canell i se'm va patar sencer unes skins, però clar, va ser de la manera més tonta. Vaig estar un mes i mig sense poder entrenar ni fer res. I sí, David, la veritat és que quan passen aquestes coses te n'adones del que tens i li dones importància, perquè jo recordo que estava allà veient la gent entrenar i pensant, ostres, tio, i a vegades em feia pal venir i ara que no puc entrenar m'estic morint per entrar i fer qualsevol cosa, no?, amb qualsevol persona dins del tatami.
1: I ja per anar acabant, si ara tens l'oportunitat d'enviar un missatge a la teva afició, als teus amics, a la teva família, què els diries?
2: Els diré que el 4 de juliol jo crec que tots esperen el resultat, que tots sabem quin és, i crec que moltes persones, tan properes com no tan properes, que estiguin de públic a la balada, diran, ostres, doncs mira, aquest que... El bajito, no? El bajito morenito ha sorprès al seu públic, la veritat.
1: Doncs, Sergio Andreu, molta sort en el combat. Esperem que guanyis i tornar-te a tenir aquí com a guanyador i que guanyis molts més, evidentment. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres al Connectat aquesta tarda.
2: A vosaltres per l'oportunitat.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb l'índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que es...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Hola, Connectats. Bé, últim viatge al centre de Ràdio Sant Cugat, que és un dia molt atabalat avui, eh? És un divendres molt xungo. Alba, escolta, a veure, avui que esteu muntant, que esteu traginant, fent caixes amb material, què esteu preparant?
9: Doncs ens enganxes en plena festa major. Una de les activitats que organitza Cugat Mèdia demà és el concurs de globus que fem amb la coordinació de l'Hora dels Joves, que és un podcast que fan quatre joves des de fa uns quants anys des de la casa. I estem organitzant doncs, els premis, el material que ens hem d'endur i tota la logística per aquest concurs de globus que farem a la Sala La Unió.
8: Molt bé. Escolta, hi ha una cosa que aquest any ens té una mica esvalutats, que és la guerra del fred. Què està passant a la casa? Hi ha els partidaris de posar-se les jaquetes, les caçadores...
9: Hi ha un ambient molt hostil pel que fa a la temperatura, que crec que hi deu ser totes les empreses i redaccions del país. I clar, tenim unes companyes que són més caloroses i ens posen l'aire condicionat a una temperatura molt baixa.
8: Mira.
9: I unes altres companyes,
8: mira.
9: Com la Sara, i Sara, com jo, i també el Martí...
10: Aquí que... fora d'Ulix... Equip fredolics.
9: Que som més fredolics i tenim fred. Què passa? Doncs que venim amb jerseis, camises per posar-nos, però hi ha un punt que sempre arriba allò de apaguem l'aire, no, que fa molta calor. I hi ha una mica de piqué.
10: Hi ha ambientillo.
9: Sí, però la sang m'ha arribat al riu, de moment.
8: Martí, el programa que prepares, el...
11: L'Enjoc.
8: L'Enjoc, l'altre dia glaçat pràcticament, no? Què va passar? Perquè vam tenir una incidència, no?, amb
11: sí,
8: el servidor.
11: Va haver una incidència amb el servidor i ens van dir que s'havia de posar l'aire condicionat amb menys de 20 graus i, clar, tenint en compte que estem a 35 a fora, és una mica complicat el canvi de si surts o entres i si estàs quiet treballant en una cadira, doncs és complicat mantenir-ho, però, bueno, com deia l'Alba, ens posem una jaqueteta, una rebaqueta, que costa una hora de calor, però també es porta i no passa res.
8: No passa res, i això ja s'acaba, eh? L'Enjoc ja s'acaba avui.
11: S'acaba avui mateix, de fet, sí, l'últim programa, aquí una estoneta.
8: Mira que bé. Doncs deixem el Martí, deixem l'Alba, i escolta una cosa, fem una visita una mica sorpresa a la direcció, a veure què tal, a veure si ens poden rebre. Mira, aquí estan els companys.
12: Què tal?
8: Que... Què tal? Què feu?
12: Coses per demà.
8: Coses per demà.
12: Sí, que fem un torneig de globus.
8: Un torneig de globus.
12: Sí, sí.
8: Molt bé.
12: Sí, sí.
8: I qui guanya?
12: Pues
8: el que sigui. Peti més?
12: No, com anava? El que... Si toca, t'has d'anar com passant el globo i si
8: que no toqui terra.
12: Exacte.
13: Exacte.
12: I llavors perds.
8: Ai, Mané, tu què fas?
13: Aquí ajudant a l'Oriol.
8: Mira, a veure. Bueno, jo me'n vaig a veure la jefa. A veure si ens deixen passar.
14: Hola, Carme.
8: Què? Cristina, bon dia, com estàs?
14: Doncs avui m'enganxes una mica estressada, la veritat.
8: Ostres, no serà per la festa major?
14: Doncs sí, té a veure amb la festa major. Doncs resulta que just ha marxat la persona que portava comunicació i estem acabant d'ultimar detalls dels concursos que fem, del concurs de globus, de l'enxamp al periodista, i res, que tot estigui a punt.
8: Però si la festa major ha començat?
14: La festa major ha començat, però el concurs de globus és demà, així que sempre apurant fins a l'últim minut.
8: Molt bé. Jo m'imagino, doncs, que aquesta és una de les èpoques, com deies tu, més estressant, no? Que s'ajunta molta més feina, el temps, diríem, que tampoc no acompanya, també s'altera una mica la dinàmica de la redacció. És tot una mica més... no caòtic, però desenfrenat, no?
14: Sí, però jo crec que ho vivim amb molta alegria. Al final és la festa grossa, tothom està més content. Compaginem una mica la feina, tothom surt de les dinàmiques habituals i els equips es dissolen i deixen d'estar compartimentats i tots anem a la una per poder arribar a tot arreu. I combinem les cobertures amb la festa. Ens trobem una mica tot arreu. I això és bonic.
8: Uh-huh. La Cristina va accedir a la direcció, com fa? Portes dos i pico d'anys. I què tal? Com ho portes?
14: Doncs ara hi ha una mica més curada d'espans. No, amb molta il·lusió encara. Fa molt poquet que sóc a la direcció i encara ho tinc tot per aprendre, diguéssim, però i segueixo tenint moltes ganes de desenvolupar el projecte. Però ja estic més situada, això sí, i tinc molt clar cap on vull que anem tots plegats.
8: Uh-huh. En dos anys i escaig, què és el que t'ha donat temps a fer? Perquè s'han fet coses, eh?
14: Sí, hem canviat la pàgina web, hem fet un procés de rebranding, d'actualització d'imatge corporativa, hem fet bastantes campanyes al carrer, hem generat una cartera de programació a la carta, ja es feia ràdio, però hem reprès el magazín matinal i hem fet molta més programació pròpia, potser no tant des del lineal de ràdio, però sí en format de podcast. I també hem fet una sèrie documental en coproducció amb La Xarxa, 13 capítols de 27 minuts rodats arreu de Catalunya i també a Helsinki, per posar en valor la feina que es fa des de les biblioteques. I projectes de tota mena. També hem fet un projecte en col·laboració amb una escola de Sant Cugat, una escola pública, el Joan Maragall, i la Fundació La ONCE, que ha culminat amb un audiollibre, que és un recull de contes que revisiten grans clàssics, però d'una manera crítica o actualitzada, i els nens de sisè de primària del Joan Maragall els van llegir, van fer un taller de teatre perquè poguessin fer-ho de manera dramatitzada, els vam acompanyar, hem fet un disseny sonor, i després vam fer una peça que no només fos digital, sinó també física, acompanyats i assessorats pels tècnics de la ONCE. I aquesta peça, que és un llibre físic també, avui està a les biblioteques públiques municipals, a les biblioteques públiques escolars de Sant Cugat i també a l'escola de la ONCE, el CREM.
8: Déu-n'hi-do. Això és com una cursa, eh? I moltes vegades com una cursa d'obstacles, també, no? Perquè la feina, la responsabilitat de dirigir un mitjà com aquest, com Cugat Mèdia, és com t'esperaves?
14: M'esperava menys feina de gestió. No sé per què tenia la sensació que el Departament d'Administració s'encarregaria d'aquesta part més de gerència, si vols. No de gerència, però de purament de fer informes. Hi ha una part molt important de la feina que és administrativa i que, evidentment, doncs cal arremangar-se i aprendre-la. O sigui, sí, evidentment, per comprar paper d'impressora cal fer 3 informes. Tot dona molta feina i treballar a l'empresa pública vol més temps per fer qualsevol procés, però intentem treballar més de pressa per guanyar, per rascar temps al temps.
8: Ja. La Cristina ja va estar anteriorment en aquesta casa, formant part de la redacció. Trobes a faltar alguna de les coses que feies abans o quan pots aprofites per fer més de periodista que no pas de directora?
14: Sí, ho trobo a faltar. Sí, és una de les coses que m'agradaria tornar a reprendre properament, fer més de periodista, guardar-me espais per poder fer continguts, perquè realment és una cosa que gaudeixo molt, que m'agrada molt, i sí, trobo a faltar l'etapa en la que cobria espectacles, per exemple, pel Teatre Auditori o per la XSP. És veritat que els espectacles que es fan al Teatre Auditori doncs, ja són d'una certa envergadura i et garanteixen una qualitat i era meravellós poder viure'ls. Però el petit format també et dona aquella cosa de descobrir l'artista emergent. I tot i que de vegades tocava cobrir teatre amateur horrorós que no s'acabava mai, també de vegades veies peces molt de potencial i músics i artistes i això ho vaig gaudir molt.
8: Cristina, has escoltat el Connectats?
14: Sí, i tant.
8: Què tal la relació amb els companys directors, directores de les emissores del Connectats?
14: Jo crec que és bona. Jo crec que estem en sintonia, tots creiem molt en aquest projecte i el defensem, i tot i que ha anat evolucionant al llarg dels anys i pot ser que encara la propera temporada veiem algun canvi, jo crec que és un format consolidat, que l'audiència agraeix, que... no sé, els companys de Castellà del Vallès deien, per nosaltres és un valor poder oferir visibilitat i escolta més enllà de Castellà, o a Sabadell, no? Explicaven també que tenien seguidors del Connectats que eren molt actius, que els ho deien, no? I això és meravellós. Jo crec que enxarxar-se d'aquesta manera és fantàstic. Evidentment, després hi ha les dinàmiques del backstage, que tots entenem, i això les saps més tu que ningú, Carme, però jo crec que és un format que funciona i que ens entenem bé.
8: No avançarem a canvis de cara a temporada que ve, però hi haurà canvis, ja ho ha explicat, ho ha dit la Cristina, però el Connectats continuarà, no?
14: I tant que continuarà. Visca i llarga vida al Connectats.
8: Vinga, doncs escolta, jo crec que ho podem deixar aquí, no, Cristina? El dia porta poques hores. Tu quantes guines has arribat avui?
14: Doncs avui he començat teletreballant, això ho faig molt. Vaig a portar el nen a l'escola, faig alguna reunió de teletreball i llavors arribo a la redacció cap a quarts de 10. I depèn del dia, de vegades plego abans, de vegades plego després, de vegades hi ha gales a la nit i fem horari partit, no sé, depèn. Avui hi ha festa major, per tant, acabarem tard.
8: Llarga, llarga jornada. Cristina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i que gaudeixis també de la festa major, eh?
14: Moltes gràcies igualment.
8: Molt bé, nois. Doncs seguim, eh? Deixem a la Cristina que continuï treballant i aquí continuo veient els...
12: Ja està, ja està.
8: Com que ja està?
12: Acabant d'últims retocs.
8: Últims retocs. Molt bé. Uf, escolta... Ah, mira, saps què? Em vaig a veure el Ferran.
12: Sí, que t'expliqui allò de la Cristina.
8: Que m'expliqui... Ferran, escolta'm una cosa. Què passa aquest any? Sí, estem gravant. Ah. Això és el viatge al centre de Ràdio Sant Cugat. És l'últim que farem aquesta temporada pel Connectats.
12: Ah, molt bé.
8: I hem parlat de la Guerra del Fred. Mira, tens una trucada.
12: Ja,
8: a veure, un segonet.
13: Cugat Mèdia, digueu-me.
8: A l'aparell.
13: Hola,
8: això,
13: què tal?
8: Normalment, eh? Normalment. Perfecte. És Ràdio Sant Cugat a l'aparell. El Ferran està en un despatxet aquí a la casa, però és qui té, jo diria que més calor. Ara li preguntarem. Escolta, Ferran, tu ets el més calorós de tots?
15: Ui, jo tinc molta calor, filla. No sé si és que tinc espatllat el termostat, però la veritat és que sou molt calorós. I sí que és veritat que com que compartim l'aire condicionat jo i la Cris, la tinc una mica, la pobra, la tinc una mica atrotinada, perquè ella és més aviat fredolica i a vegades tenim algun problema de temperatura. Però vaja, m'adapto. Quan la concurrència no vol aire, tinc capacitat també de sofrir, de patir.
8: Déu-n'hi-do, és que aquí al passadís la temperatura és...
13: Fresqueta.
8: Fresqueta? T'has de portar una rebaqueta i tot, eh?
15: Ho sé, però és que fins que arriba aquí als despatxos també triga, vull dir que la distància fa que a vegades la temperatura no sigui tan...
8: No és veritat, aquí dins es nota una miqueta més de xafogó, no com el passadís.
15: Però bueno, també són dies d'estiu que la calor apreta i, escolta'm, hem de tenir un punt mig, hem de trobar un punt mig aquí a la casa en què tothom tinguem allò la temperatura adient al nostre termostat.
8: Doncs sí, escolta, us deixo treballar. Acabo aquesta ronda, última ronda del Connectats. Bon Connectats, i tant, gràcies.
16: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
17: Ràdio Sabadell. Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
16: Ràdio Municipal de Terrassa.
18: Bona tarda, de Sant i de Terrassa.
16: El Prat Ràdio.
19: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
16: Ràdio Ciutat de Badalona.
20: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
16: Ràdio Castellà.
21: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: Connectats per repassar les estrenes de cinema. El que arriba a les grans pantalles aquest cap de setmana de la mà de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda. Després d'aquesta festivitat de Sant Joan, arriba divendres, arriba cap de setmana i també arriba la secció de cinema aquí al Connectats, que, com sempre, compta amb el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs comencem repassant algunes de les estrenes que hi ha aquest cap de setmana. No és que n'hi hagi moltes, però bé, n'hi ha algunes d'interessants, com per exemple comencem amb una pel·lícula on surt la gran Emma Vilarasau, que es diu Viaje al País de los Blancos. Què m'expliques?
1: Que està basada en la història real del protagonista, Ousmane Oumar, que és un jove ghanès que abandona el seu poble, atret per la idea d'aquest concepte que ens remet al títol de la pel·li, del País dels Blancs, un lloc llunyà que alimenta la seva curiositat. Finalment arriba a Barcelona després d'una travessia plena d'obstacles i descobreix que la vida aquí no és tal com ell s'imaginava. Llavors coneix a la Montse, que és el personatge que interpreta Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix, a banda d'amor i suport, la possibilitat de tenir un futur. L'Ousmane no només ho aprofita, sinó que transforma aquesta oportunitat en una cosa encara millor. És un llibre que va escriure el mateix protagonista, Ousmane Oumar, el guió és de Guillem Clua i la pel·lícula la dirigeix el debutant Dani Sancho. La pel·li es va veure en preestrena al Festival de Màlaga.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta de Viaje al País de los Blancos.
2: Hay más de un día.
3: ¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
4: Va a ser una situación irregular. Es una falta grave.
3: Y dime una cosa, Ousmane. ¿Qué te gustaría hacer?
2: Estudiar, trabajar allá. Quiero que mi viaje tenga un sentido.
3: Ese chico ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Y se está esforzando. Solo necesita una oportunidad.
0: Doncs aquest Viaje al País de los Blancos ens dona pas a la típica, bueno, la quota de terror que de tant en tant intentem obviar, però en aquest cas, doncs, va, també se li ha de donar una mica de paillet al Jordi amb aquest Obsession, aquesta pel·lícula de terror feta als Estats Units, que no penso veure.
1: La pel·lícula més ben puntuada de la setmana, que ha tingut més bones crítiques, dirigida per Curry Barker.
0: Així va el cinema.
1: Música de Rock Burwell, protagonitzada per Michael Johnston, Inde Navarrete i Cooper Tomlinson. És la història d'una relació de parella tòxica, diguéssim. És l'anhel romàntic desesperat d'un noi cap a una noia, que és el seu amor platònic de tota la vida, i que això fa que desencadeni una sinistra relació entre tots dos. Ella es torna irracionalment obsessiva, d'aquí el títol Obsession, fins que es converteix en la seva sombra. És això, una fantasia, una metàfora per parlar de la cosificació de les relacions romàntiques i que explora els límits fins als quals estem disposats a arribar pel desig de ser correspostos. Una gran pel·lícula.
0: Sí, sí. Doncs molt bé. Jo és que crec que els Oscars ja tenen guanyadora, no?
1: No, home, guanyadora no ho sé, però se'n parlarà d'aquesta pel·lícula.
0: Sí, sí. Se'n parlarà, doncs, bueno, se'n parlarà, i aquí ja se n'ha parlat.
1: Exacte.
0: Val, molt bé, anem a... Continuem als Estats Units, una altra pel·lícula, doncs, d'aquestes ciència-ficció fantàstica relacionada amb aquest món de superherois, en aquest cas, Supergirl.
1: Sí, és la cosina de Superman, diguéssim, la Supergirl, però no és com ens podríem imaginar una persona tan bona com Superman, sinó que ella va estar... va veure com morien assassinats tota la seva família durant els seus primers 14 anys de vida. Després va venir la Terra i, evidentment, tot això la va marcar i és molt més dura i no és la Supergirl a la que estem acostumats. La pel·lícula, dirigida per Craig Gillespie, agafa com a referència una minissèrie escrita per Tom King i promet una visió, com dèiem, totalment diferent del que la majoria pensa quan li ve al cap el personatge d'aquesta Supergirl, de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre Superman, que va ser enviat a la Terra i criat, com recordareu, per uns pares carinyosos des que era un nadó, i Supergirl, que ha estat criada en una roca allà rodejada de kriptonita i que va passar força penúries abans de venir a la Terra. La pel·li està protagonitzada per Melly Alcock, Matthias Schomburg i Ebb Ridley.
0: Molt bé.
1: Ai, doncs... Jason Momoa, me'l deixava.
0: Ah, va, uf, sí. Escolta'm una cosa, escoltem una miqueta, va, d'aquest... És que amb tot el tema de la pel·lícula de terror ja no sé ni on estava. Escoltem una mica de Supergirl.
5: Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara... ¿Cómo vas a tener amigos?
6: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos.
7: hogar está donde estés tú.
0: Doncs aquesta pel·lícula, que els que us agraden els superherois, doncs tindreu l'oportunitat de poder escoltar. Ens anem a França, eh? Ja ens hi quedarem. Eh? Primer parlarem sobre Nino, que és un drama fet a França, i després una cosa més històrica. Parla'm primer de Nino, sisplau.
1: Sí, és una pel·li dirigida per Pauline Loquès, protagonitzada per Theodore Pellerin, William Giggbill i Salomé de Biles. És un drama que parla de la relació de la malaltia del protagonista, que s'haurà d'enfrontar una gran prova en només 3 dies, una prova de salut, i vaga de moment pels carrers de París per reconnectar amb el món i amb ell mateix. És una pel·li, aquesta Nino, que va guanyar 2 premis, dels 4 als quals aspirava el César de l'any passat, i també el Festival de Valladolid va estar present al Premi Punto d'Encuentro de la Seminci, i va tenir el Gran Premi del Jurat del Festival de Roma, cinema costumista.
0: Mm-hmm. Molt bé, com dèiem, tanquem aquest repàs a les 5 pel·lícules més destacades que ens duia el Jordi, també a França, un drama, però en aquest cas amb tocs històrics, que és de la coneguda Maria Antonieta. La pel·lícula es diu Los últimos días de María Antonieta, que suposo que en francès, no sé si és igual, però...
1: Le Deluge, es diu en francès. És... ni idea. No tinc ni idea. És una pel·li dirigida per Gianluca Giudice, protagonitzada per 2 actors francesos dels més coneguts, Guillaume Canet i Mélanie Laurent, i explica la història, com deies, de la Maria Antonieta. Se n'han fet diverses versions. Sofia Coppola li va dedicar una pel·lícula, per exemple. Aquí, des d'un punt de vista més de la fascinació pels grans palaus i per la història, està ambientada el 1792, a finals del segle XVIII, quan la Revolució Francesa ha triomfat i el rei Lluís XVI, juntament amb la seva esposa, Maria Antonieta, i els seus fills són detinguts i encarcelats a la Torre del Temple, un castell sinistre de París, mentre se'ls estan esperant que se'l jutgi. És una pel·lícula que retrata els moments finals d'aquesta dona, Maria Antonieta, i lluny de l'esplendor, privilegis i les riqueses del passat, la família es troba aïllada i vulnerable per primera vegada en les seves vides. Això és el que interessa a Giudice, el director, i explica, en fi, bastant realisme com seran els turbulents darrers dies dels monarques abans del final que passarà per la guillotina, evidentment. És una pel·li que va tenir 3 premis a David de Donatello, que són els premis del cinema italià, l'any 2024. És una pel·li del 24 que ens arriba amb 2 anys de retard.
0: Molt bé, doncs el que farem és escoltar una miqueta d'aquest... sí, és veritat, això t'ho volia comentar, que arriba 2 anys en retard, però bé, si la dicha és bona, no?
1: Aviam, veurem.
0: Aviam si és bona. Escoltem una miqueta de Maria Antonieta, els últims dies de Maria Antonieta.
8: La convenció ha decretado por unanimidad la abolición de la monarquía.
9: La igualdad. ¿Qué es eso?
10: ¿Cómo que qué es eso?
9: París está sangre y fuego.
11: Solo serán unos pocos días. Hace no mucho tiempo esperaban años para ser recibidos por la reina de Francia. Ahora basta con unos cuantos gritos y escupitajos para conseguirlo.
12: No tengáis miedo. Somos la humanidad.
0: Doncs aquests últims dies de la Maria Antonieta, aquests personatges, no? Bueno, que sempre passen una mica a la història, la gent sap més d'aquesta gent, com de Sissi, Emperatriz i aquestes coses...
1: Que de la seva pròpia família.
0: Sí, d'altres personatges que en teoria han sigut més rellevants políticament o perquè han dominat l'imperi o el que sigui. Escolta'm una cosa, també s'estrena Letres robades, una comèdia feta a Irlanda, Jackass, lo mejor para el final, una comèdia feta als Estats Units, Morir no siempre sale bien, una comèdia feta a Espanya, Pàlida luz en las colinas, un drama fet a Japó, La mujer sin nombre, una d'Aràbia Saudí, d'intriga, i La casa del bosque, que és una miniserie, no sé per què l'han inclòs.
1: Sí, de l'any 71, a més a més. Es deu fer algun passi, suposo.
0: Deu estar força bé, no sé. Jo no l'he vista, tu que ets un seriòfil.
1: No, ni idea. A més, és llarguíssima, té moltíssims capítols, no sé com la projectaran.
0: Bé, doncs ja ho anirem veient. Escolta'm una cosa, ens agrada recordar directors, actors, actrius, productors, quasi sempre són molt coneguts o tenen una trajectòria d'aquestes molt conegudes, però de tant en tant ens agrada també d'alguns de molta qualitat, que són coneguts, però potser que pel gran públic no ho tenen tant. No sé si creus que és el cas de Claude Chabrol, que el passat dimecres hauria fet 96 anys, va néixer 1930 a París i va morir el 2010.
1: A París, també.
0: En París, amb 80 anys. Què m'expliques de Claude Chabrol, que va fer també alguns, no sé com es diu en català, piditos, com a actor
1: però sí,
0: poqueta coseta, eh?
1: És un dels cineastes més coneguts de la seva generació, dels anys 60, 70, sobretot, també fins als 80 va treballar. És un dels representants de la Nouvelle Vague, d'aquella nova onada, com diu el nom, de cinema francès, que va canviar l'estètica, la mecànica i els guions de rodar i del cinema de l'època. Va ser guionista, va ser director, era conegut sobretot pel seu treball com a dirigint actors, vaja, i també va fer de periodista, perquè, de fet, abans que cineasta va ser periodista, com la majoria dels de la Nouvelle Vague, i va col·laborar amb Eric Rohmer en un llibre magnífic que es diu Hitchcock, que és una entrevista llarguíssima al cineasta nord-americà, que es va publicar l'any 57. Ell tenia 27 anys, per tant, i analitzava temes del cinema de Hitchcock, com la moral catòlica, la culpa, que és el que travessa tota l'obra del cineasta britànic, no? També, més endavant, dirigiria... es va donar a conèixer, vaja, per l'atac que va dirigir des de la revista on treballaven ell i els seus companys, Cahiers du Cinéma, que encara existeix, contra Stanley Kramer, per la seva anàlisi dels grans temes cinematogràfics.
0: Ell comença així com una mica a destacar. El primer llargmetratge agafat de la Nouvelle Vague és Le Beau Serge, El Bello Sergio, 1958, i després hi ha més pel·lícules, no? Los Primos, Una doble vida, Le Bon Fam, i això ho dius millor tu, Hugo de Lugo, de 1960, L'Oilem du Melin, L'Andrew i Ofèlia, és a dir que, són uns 3 anys així, de llargmetratges, concretament 8, escrits per ell mateix, no?
1: Sí, acostumava a escriure i a dirigir, sempre.
0: Tot i que, lo típic, no? Es fa cinema de qualitat, però comercialment, doncs, potser no era el millor i, per tant, doncs, fracassa una mica. Llavors es dedica, potser, a fer una mica de pel·lícules més comercials, sobretot policíaques, però després tornarà amb altres pel·lícules, no? Ja als anys cap als finals dels anys 60, 70, és quan comença a la seva producció, no?
1: Sí, de fet, se'l va acabar coneixent pel cinema de gènere, pel cinema d'assassinats, ambientat sobretot... El crim rural era una mica la seva especialitat, no? En pel·lícules delicioses com, per exemple, La mujer infiel, El carnicero, Accidente sin huella, L'anochecer... Inocentes con manos sucias, Los fantasmas del sombrerero, Un asunto de mujeres... Són pel·lis ambientades en petits pobles francesos on, no sé, el mal i els lladres i totes aquestes històries que ell fa. És veritat que va començar a fer aquestes pel·lis per tenir més èxit, diguéssim, perquè les altres no funcionaven massa bé i el que volia el públic era això, històries de crims, no?, com segueix passant. I al final va aconseguir bones pel·lis d'aquestes. També va guanyar, per exemple, la Concha d'Or del Festival de Sant Sebastián l'any 97 per una pel·li magnífica, es diu Rien ne va plus, no va mas, és una història de mafiosos de casinos. I, en fi...
0: Bueno, ell també el 1991 farà Madame Bovary, que és una pel·lícula, potser la que tothom... Ostres, sí, és veritat, Madame Bovary, segur que la gent la localitza. I, per cert, durant molt temps, moltes de les seves pel·lícules van estar protagonitzades per Stéphane Audran.
1: Sí, Stéphane Audran, la seva dona.
0: Doncs parlàvem de Madame Bovary, marxarem amb la banda sonora de Madame Bovary, que, per cert, la va fer el seu fill, Mathias Chabrol, però aquesta cançó, Pardon-moi ce caprice d'enfant, perdona'm aquest caprici d'infant, que canta la Mireille Mathieu.
1: Una de les grans de la chanson francesa, també.
0: Doncs us deixem amb aquest Pardon-moi ce caprice d'enfant, tu ho diries millor que jo, amb Mireille Mathieu, i tornarem la setmana vinent.
1: Aquí estarem, bon cinema.

0: Recte final d'aquest Connectats de divendres i abans de marxar un repàs a l'agenda del programa. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, aquest cap de setmana a Terrassa. Bona tarda a Terrassa, avui divendres, a partir de les 9 del vespre, Assòmbrate i Rie, un espectacle de l'il·lusionista argentí Santi Fernández al Cafè Teatre de l'Artista. I dissabte, a 9:15, i al Cafè de l'Aula, concert de Boleo, cançó d'autor, rumba i jazz.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte al vespre, els carrers del barri del centre celebren el Dia Sense Cotxes. S'hi organitzaran diferents activitats i també sopars. I a les 8, al Teatre El Círcul arrenca la secció de curtmetratges del Festival Crit Show. I de cara a diumenge destaquem els actes de Biga i Les Badalona, la primera associació LGTBIQ+ de la ciutat. Celebraran l'orgull d'enguany amb un manifest a la plaça de la Vila a 11:15 del matí i una hora més tard, al restaurant Brisa Sin Prisa, s'hi faran sessions musicals i actuacions de drag queens.
0: Gràcies, Martí. Ara anem amb les propostes del Prat. Noelia Aguilar, bona tarda.
3: Avui se celebra la segona tarda de les festes de Sant Pere i de Sant Pau. Des de 6:45 s'enceta amb el foc dels trabucaires a la plaça de l'Església, per continuar amb la cercavila des del carrer Sant Pere i arribar a la plaça de la Vila, on a partir de 9:15 es realitzaran els lluïments de totes les entitats. Posteriorment serà el torn per al cercatasques, que visitarà diferents establiments del nucli antic per proseguir amb el correfoc, que partirà des de la plaça de la Vila travessant carrers com Eusebi Soler o Ferran Puig per arribar novament a la plaça de la Vila. La jornada posarà la cirereta amb la festa final a la plaça Xavier Ruiz. Aquesta tarda comencen les festes del barri de la Seda. Per donar el tret de sortida s'instal·laran uns tobogans aquàtics i uns inflables al número 12 del carrer Vendrell. Hi haurà activitats pensades per les famílies i la canalla per les quals s'haurà de pagar 1 euro si ets soci i 4 euros si no ets soci. Les festes continuaran dissabte 27 amb activitats per tots els públics, com ara el dinar comunitari, una sèrie de jocs i música en directe. Dissabte 27 de juny, a partir de les 6 de la tarda, el Cèntric Espai Cultural acull el concert d'estiu a càrrec de la Coral Lo Llobregat de les Flors. El grup, format per una trentena d'integrants, interpretarà una sèrie de cançons pop en tres llengües diferents, castellà, català i anglès. Durant tot l'any han estat preparant un repertori de cançons de grups musicals com ara Eurythmics, Los Secretos...

Doncs és tot de la nostra part. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Ara toca descansar a Sant Cugat de Festa Major. Però ja sabeu que dilluns tornem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir del cap de setmana. Adéu-siau.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: La Festa Major arriba aquest dilluns 29 de juny al seu punt final amb la Diada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagalí Joan, el Seguici de Sant Pere, les Albades i el Castell de Focs marcaran una jornada plena d'actes de cultura popular. També hi haurà activitats infantils, concerts, esport, la Festa de l'Aigua i propostes familiars repartides per tota la ciutat. Podeu consultar el programa a www.cugat.com. En surt en plena Festa Major al bell mig de Sant Cugat. El xiprer que hi ha a la plaça d'Octavià, davant de Cal Gerrer, s'ha incendiat aquest diumenge durant la trobada.

0: Trobada d'entremesos de la Festa Major. Les espurnes d'una de les colles participants, els Diables de Torredembarra, han saltat fins a l'arbre quan girava des del carrer de Sant Medí cap a la plaça, fet que ha provocat que el fullatge comencés a cremar. Els primers a intervenir han estat els efectius d'ADF, que han aconseguit controlar les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del xiprer. Entre 5 i 10 minuts després han arribat els bombers, que han remullat l'arbre per extingir completament l'incendi i evitar que es revifés. L'incident no ha causat cap ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit a la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser atesa. En el moment dels fets, fonts municipals informaven que no presentava ferides greus derivades de l'accident. Ara, però, comuniquen la seva defunció després de contactar amb la família. Segons les mateixes fonts municipals, l'ingrés hospitalari no va estar motivat únicament per les lesions de l'accident, sinó també per altres problemes de salut, dels quals no s'han transcendit més detalls. I encara queda un dia de Festa Major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai de la Literatura ens interessem per la campanya de la Generalitat Fa 6 anys, Tria un llibre, per al foment de la lectura. La iniciativa enguany arriba a la 10a edició, va començar dijous i acabarà l'1 de desembre. Coneixem més detalls i ho fem de la mà de la llibretera del Pati de Llibres, Mont Soler. Benvinguda.
1: Hola,
0: com bon estàs?
1: Dia. Molt bé.
0: 10a edició. És una campanya que podríem dir que està consolidada?
1: Totalment.
0: Sí?
1: I esperada, i volguda, i benvinguda.
0: I que, a més, ha anat creixent, no? Ha anat ampliant, diríem, els seus seguidors?
1: Bueno, aviam, és una campanya que, gràcies a Déu, ja està tan implementada que les escoles, els nanos, les criatures, les famílies ja l'esperen. Mm-hmm. O sigui, tots ja han tingut un germà gran o ja tenen una referència escolar, el que sigui, però quan fas 6 anys aquí a Catalunya saps que et toca un llibre.
0: Que bé, no?
1: Molt, és una gran campanya, és un regal, perquè és una campanya que fomenta sobretot que els nanos tinguin contacte directe amb una llibreria. Vull dir, ens trobem amb nanos d'aquestes edats que no han entrat mai en una llibreria. I representa que estem parlant de l'edat que els nens comencen a llegir.
0: Primers lectors.
1: Primers lectors, primeríssims lectors. Llavors, és una oportunitat per accedir a tenir el seu llibre. Que com a nanos que aquest any estan aprenent a llegir, clar, és una manera d'incentivar moltíssim, no? Vull dir, tu aquest any estàs aprenent a llegir, doncs el govern, la Generalitat, el país, digue-li com vulguis, t'està regalant un val per comprar-te el teu primer llibre. I ets tu qui el ties.
0: Aquesta és una campanya que promou la Generalitat, però sí. qui més hi participa?
1: Bueno, lo de sempre, Generalitat, Càmera de Comerç, el Gremi de Llibreters, les llibreries, vull dir, tots els factors que...
0: Val. Pati de Llibres hi participa des de quan?
1: Des del primer dia. Fa 10 anys ja nosaltres hi participem. Sí, sí, sí. I hem anat veient com creixia la campanya, com bé deies.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: I heu anat veient com, com aquests primers lectors després es converteixen en fidels a...
1: Doncs n'hi ha molts que... Sí. No, n'hi havia mai. És el de sempre, és un 30% sempre. Quan fas una presentació, vendràs un 30% de llibres. Quan fas una activitat, vendràs un 30% de llibres. Quan fas una campanya d'aquest tipus, fidelitzaràs un 30% si tot va molt bé. Bueno, ja està prou bé. És la regla del 30%. Però, sobretot, a mi el que m'agrada molt d'aquesta campanya, i és una cosa que jo faig entendre molt als pares, és que és per ells. O sigui, així com el val escolar és un val per ajudar les famílies, totes les altres campanyes és per ajudar les famílies, en aquest cas, ell té el llibre. I una cosa que hem de tenir clar totes les llibreries, i està claríssim, però a vegades dubtem, és que aquesta campanya, si no ve el nen a la botiga, no es va canviar el val. És pel nen.
0: No val allò de... El meu fill m'ha dit que
1: no,
0: li compri un llibre.
1: No. O no val allò de... Oi, com ja ve Nadal, aprofito tu, ja ho tinc. No. Aquesta campanya és perquè ell entri a la llibreria, ell tingui un contacte directe amb el llibreter, amb la llibreria, amb els llibres que li agraden, i ell té el seu llibre.
0: Val, vull imaginar-me, Mon, com es fa, o com és aquest moment de la tria. Tu, com a llibretera, vas amb el nen, li expliques tot el que tens, o com funciona això?
1: Aviam, això és fantàstic. O sigui, estem parlant de primers lectors. Les editorials, al principi d'aquestes campanyes, ni creien ni creaven llibres especials per aquestes campanyes. Ara, evidentment, tots som espavilats i hem vist quins llibres funcionen. El primer lector llegeix lletra de pal, que és el que entenem per mallúscula. Sí. El val aquest et dona 13 euros. O sigui, no és una meravella, perquè la mitja dels llibres, doncs, depèn. L'àlbum il·lustrat està sobre uns 15, els petits de començar a llegir són uns 10 euros. O sigui, llavors van començar a crear llibres especials, però molt ben creats, no per això mal creats, amb lletra de pal, pocs personatges que ho puguin seguir, un format més de còmic, i amb un preu que és exactament el de la campanya. Llavors, a partir d'aquí, cada any trobem que tenim més llibres. Llavors, jo com a llibretera, què faig? Preparo una taula a la mida dels nanos, com tots els mobles que tinc a la llibreria, amb tota la meva tia, amb lletra de pal, amb pocs personatges que puguin seguir, que siguin molt atractius visualment. Preparo també un parell d'estanteries amb llibres per aquesta edat, però inclús per lectors més hàbils o inclús menys hàbils. I llavors, a part, quan ells arriben a la llibreria amb el seu val, que venen contents com una mala cosa... Els dic felicitats, t'ha tocat, aquest any et toca triar, pots triar el que vulguis de la llibreria, ningú t'ha de dir el què, ara jo, com a llibretera, et recomano aquesta taula d'aquí, que crec que són més adequats per tu, però a partir d'aquí mira el que vulguis, i allà comença el divertiment.
0: Agafen els llibres, els manipulen,
1: els
0: fullegen...
1: Els fullegen, llavors veus el pare tan ansiós que diu no, jo vull aquest, llavors veus la germana que diu jo vull aquest, i llavors ve la llibretera i diu no, tia, ell... I bueno, és molt divertit perquè es poden... O sigui, te'n dones compte que hi ha criatures que no han entrat mai a una llibreria i que és com fascinant, els estan regalant un llibre.
0: ja et trobes o t'has trobat en aquests 10 anys de la campanya amb algun infant que no mostrés cap interès i que se sentís com obligat d'estar allà?
1: No, aviam, tan exagerat no. El que passa que, aviam, és que hi ha nanos que són lectors, hi ha nanos que no són lectors, hi ha nanos que tenen dificultat lectora. Llavors, si tens dificultat lectora i m'estan regalant un llibre, m'importa un pito. Jo a la llibreria tinc moltes coses que no són només llibres. O sigui, veig moltes eines d'acompanyament a la lectura, com poden ser punts de llibre, llibretetes i tot, i llavors tinc molts objectes de regal i joguines. I llavors sí que hi ha el típic nano que, bueno, i no són diversos, que van directes a les joguines i diuen, això no entra, no, fill meu, això no entra. Però, bueno, és això, és motivar-los, és ensenyar-los. Hi ha una cosa que hem de tenir molt clar tots els que ens dediquem a això, és que el nano, pel fet que ell comenci a llegir sol o hagi après a llegir, el que no hem de fer és de deixar-li de llegir els adults. I això és un error que cometem molts pares, que en el moment que el nen, o sigui, l'hora del conte la tenim superintegrada abans d'anar a dormir, i en el moment que el nen comença a llegir sol i traiem aquesta hora de plaer, perquè és un moment de plaer absolut, és estar amb el pare o la mare estirats al llit compartint una estona. Llavors, quan caiem en aquest error, ens arrisquem molt i molt a que aquest nano realment creui la lectura, perquè dius, hòstia, jo tinc una hora de plaer cada dia amb el meu pare, o 15 minuts, o 10 minuts que estem junts, estirats al llit, relaxats i llegint una cosa que simplement és escoltar aquella veu materna i entrar en un món que es queda totalment lluny de nosaltres, i de cop aquesta estona me l'estan traient perquè haig de llegir. Home, no em cau bé la lectura.
0: Jo t'he de dir, Mont, que aquest plaer no hauria de ser només per als infants.
1: Per això t'ho dic.
0: És que a mi també m'agradaria tenir una lectora o un lector, o, i de fet s'han fet pel·lícules, no?
1: Sí, sí.
0: La lectrice
1: sí,
0: o
1: sí,
0: la...
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Algú que es dedica a llegir per una altra persona.
1: I a més, aquesta estona de compartir és una estona de compartir vincle, de compartir efectes, però és sobretot una estona de pell, perquè quan llegim un llibre, com no cridem tant, estem abraçats, estem agafats amb els nostres fills. És un moment d'una intimitat absoluta i, a més, què és la lectura? La lectura és un plaer que ens porta a mons que no coneixem. A vegades ho deuen, no? Vull dir, la millor teràpia potser a vegades és llegir-te qualsevol llibre que no parli de res que tingui a veure amb tu, perquè si la nit el que hem de fer és desconnectar i baixar el cervell i baixar-ho tot, què millor que una lectura que ens transporti un món que no ens afecta directament i ens obre una altra realitat. I aquest plaer és el que hem d'ensenyar als nanos. Per això és tan important amb la campanya dels 6 anys, on qualsevol nano, quan entra en una llibreria, no dir aquell llibre te l'has de llegir tu com un càstig, sinó aquell llibre, i quan veus un nano, sobretot, que té una dificultat per aprendre a llegir, és aquell llibre, la mare te'l llegirà, el pare te'l llegirà, el llegireu tots junts, o el teu germà gran te'l llegirà. I que realment aquell nano es deixi portar per el tema que li interessi, per l'imatge que li interessi, per el que realment li cridi l'atenció amb ell. Perquè no és una campanya... És com els clubs de lectura, sempre diem, aquí no ensenyem a llegir, ensenyem el gust de la lectura. Llavors, hem de tenir molt clar que no és una campanya perquè el nen...
0: Ara que t'ho regalen perquè llegeixis, veus, no llegeixes.
1: No.
0: Fas que
1: clar, perquè, clar. No, home, perquè és més tatites i llavors arriba el nen allà i diu el que dius tu. Pues jo, aquest llibre no el vull. No, és una campanya perquè et compris un llibre.
0: Sí. De fet, insisteixo en aquesta evolució i aquest creixement de la campanya, que l'any passat va arribar a més de 69.100 infants, que el 58% va fer ús d'aquest xec regal i, atenció, els llibres més escollits, el 73% en català.
1: Sí.
0: Això a tu t'està quadrant o no?
1: Sí, quadra tot. També em sap molt greu aquest 42% de nanos que no van utilitzar el VAL. Per això crec que és molt important la feina de les escoles. O sigui, les famílies, aquestes campanyes no els hi arriben. Hi ha d'haver algú que expliqui. Perquè tu obres a la bústia, primera que molta gent al correu va com va, no? Però obres a la bústia, llegeixes això, i com la gent no llegeix, doncs ho tira a la bústia directament i diu, mira, publicitat. No, l'escola ha d'avisar. Escolta, nanos, a primer de primària, no? Primer d'infant. Escolta, la Generalitat cada any treu aquesta campanya al mes d'octubre. Per tant, famílies, rebreu un val que posarà això, sobretot, vas canvieu, perquè sap molt greu que 43% de les famílies s'ho perdin. En català, sí, gràcies. Vull dir, tenim escola catalana... Llavors tenen molt clar aquests primers lectors que ha de ser en català.
0: Ah, molt bé. També hem de dir que gràcies a la col·laboració de l'ONCE també es fan llibres adaptats en braille pels infants que tenen discapacitat visual. Però anem a les recomanacions, perquè això com funciona? Tu deies, jo els hi poso allà una tauleta, també unes prestatgeries... les recomanacions les fas tu o les fan els llibreters, cadascú les seves, o hi ha un llistat?
1: No hi ha un llistat, per això insisteixo. Poden agafar el llibre que vulguin. No hi ha un llistat. Ara, cada editorial fa les seves recomanacions i treu les seves apostes per aquesta campanya. Què vol dir una aposta per aquesta campanya? Un llibre amb pocs personatges, lletra de pal i un preu que rondi els 13 euros. Aquestes són les apostes editorials. I llavors tu, com a llibreter, com sempre, te les llegeixes totes, les analitzes totes, estudies el públic que tens i llavors prepares la teva taula amb les que a tu t'agraden més. Jo aquest any l'editorial Combel ha fet una aposta molt, molt bèstia per aquests autors, que és una aposta segura d'aquest país, que és un tàndem, que és la Meritxell Martí i el Xavier Salomó. Ella és l'escriptora i el Xavier Salomó és l'il·lustrador. Són matrimoni i són els famosos d'Una casa de por, Un sopar de por, La casa de l'avi, La casa de l'àvia, Una casa de por. Vull dir, tenen com una teologia, tenen uns llibres que són sempre els més venuts per Sant Jordi. Eren amb lletra d'impremta i eren llibres de temàtiques com sorprenents, un àlbum il·lustrat molt ben treballat. I ara aquest any han fet l'aposta aquesta, que són els tícnics, i són un llibre que ronda aquest preu, el format ja no és àlbum, és entre una primera novel·la i un àlbum, és una mida intermitja, amb lletra de pal, insistim, pocs personatges, molt dinàmic, i amb un dibuix molt cridaners, i a partir d'aquí serà una col·lecció, han tret els dos primers... I realment és una aposta molt ben triada.
0: Una col·lecció, això vol dir que si tu et creixes al primer i t'ha agradat, et vindrà de gust continuar aquesta nissaga, no?
1: No, et vindrà de gust continuar. És això, és que el Val dels 6 anys és això, és una introducció. O sigui, jo, per exemple, que portem una setmana, no portem una setmana de campanya, i aquest ja hi ha venut molts al número 1, i ja moltes famílies han vingut a buscar el número 2. O sigui, és introduint el nano a que el fascinant món de tenir llibres, llegir i compartir.
0: Però també et dic que està ben pensat per part de l'editorial crear, doncs...
1: Evidentment.
0: Format de col·lecció,
1: sí,
0: no?
1: Pensa que quasi tots els llibres de la campanya dels 6 anys, els que jo més recomano, són col·leccions. Però per què? Perquè al nano li dona molta seguretat. Vull dir, estem parlant de nanos que estan començant a llegir i necessiten adquirir molta fluïdesa. Llavors, un llibre que els personatges ja els coneixes, que l'estructura la coneixes, que l'argument... Ja el tens clar. Si a més va donant aquest seguit, és molt més fàcil enganxar-te i adquirir aquesta fluïdesa. I la fluïdesa no és una altra cosa que seguretat, i seguretat és satisfacció. Per tant, està molt ben pensat que siguin col·leccions.
0: Hem arribat al plaer. Després d'aquesta retaila, exacte. Hem arribat al plaer. Bon, no sé si ens deixem alguna cosa més important que calgui tenir en compte.
1: No, l'únic que teniu en compte és que, sobretot, si teniu infants que aquest any han complert 6 anys, no aquest mes, sinó durant el llarg d'aquest any no us ha arribat al VAL, el truqueu al 012, reclameu-lo, i a partir d'aquí podeu anar a qualsevol llibreria d'aquí al poble i us estem esperant amb els braços oberts.
0: Molt bé, Mont Soler, llibretera del Pati de Llibres, moltíssimes gràcies i molt bona campanya.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Bon dia, us parla Rick Indersounds des de Sota Sons, aquí a Cugat Mèdia. Comencem la setmana i el trimestre amb el cap a la Costa Brava, com tants santcugatencs que han tornat de Setmana Santa, i és que aquest dissabte 11 d'abril marxem cap a l'Escala per celebrar la 6a edició del Milla Zero, festival organitzat per Sota Sons Empordà, on hi tindrem a Memi Sila, Scavan, que estem escoltant, un servidor, Rick Indersounds, els plats, i en Carro Selecta per tancar la nit. Un festival amb food trucks, activitats infantils, mercat d'artesania, taller de màgia, de ioga i moltes coses més a la plaça de l'Univers, a la platja de Riells, a tocar del mar.

El diumenge torna la salsa amb setassons i pinya con salsa, aquesta entitat santcugatenca, en aquest cicle que ja porta una mica més d'un any i que omple el Cafè Belgrado un cop al mes. Aquest diumenge, a més, tenim un dels grups preferits per als ballarins, el Josef d'Erteano Lat Interior. Deixa'm que l'escolti una mica més. El veneçolà ens farà un autèntic recital de salsa de tots els temps, acompanyat per Marc Trias i Néstor Castellano.

I per als amants de l'esport, sí, sí, escolteu bé, de l'esport, aquest 18 d'abril, Sota Sons i el Valhalla presenten la seva primera velada al mateix gimnàs, el Valhalla de Sant Cugat, una velada que es diu Fight Sparring, una exhibició de boxeig gratuïta, on només heu d'entrar a les nostres xarxes o a les del Valhalla i demanar la vostra entrada online sense cap mena de cost.

0: Però si el teu és la música, i sobretot la música negra, estàs d'enhorabona el mateix cap de setmana, diumenge 19, el dia següent, al Café Belgrado, i tenim un vermut musical amb Lati Soul, un cantant nigerià, que s'escriu Ati, A-T-T-I-H, Soul, amb una veu màgica i prodigiosa, un plenasso de primavera per aprofitar aquest solet que t'hem trobat a faltar, no? Un diumenge de mercantic, sempre ve molt de gust anar-hi a passejar. I al vespre, sense marxar d'allà mateix, ens escalfarem amb el Blues Grado, un cicle de blues mensual organitzat entre Fem l'Indie i que té la sort, o més aviat el privilegi de comptar amb la grandíssima veu de l'Esther Wax, que estàvem escoltant, a partir de les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. Fot-li la següent.
1: He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar.
0: Canvi total d'estil musical, i és que la primavera ho té, té això, no? Aquesta bogeria musical i cultural. I és que aquest Sant Jordi tenim una proposta brutal i d'autor, que és en Gerard Aledo, cantant de la mítica banda Animal i El Quadrat, que visitarà el Bocamoll en aquest cicle dels dijous de vespre, on podrem cantar tots els seus hits en el seu format més íntim i proper, a duo. I seguim escoltant més música. 1, 2, 3.

Avui anem amb el coet al cul, i és que si sou més de jazz, el cicle de petit format del Bocamoll torna a les seves arrels, aquest estil, aquest jazz de Nova Orleans. I és que el 30 d'abril portem el projecte Charles Mingus Sound of Love, de la Lola Stouthammer, un projecte memorial del músic mític de bebop i de jazz de l'estil. Així que si sou amics i amants del jazz, us convidem al Bocamoll a gaudir d'aquest cicle dels dijous a la tarda.

0: I tanquem aquest tour primaveral a un altre poble típic de la costa catalana. En aquest cas haurem de marxar cap al sud i baixar a la costa del Garraf a fer aquelles curves tan boniques fins a Vilanova i la Geltrú, on s'hi celebra el 20è aniversari del Nou Reggae, amb artistes com Alborois, i on Sota Sons presenta per segon cop el seu espectacle Rhythm Riders, que vam veure l'any passat per primer cop al Sant Coblac, on hi cantaran amb aquesta mítica banda ja backing band de reggae artistes i cantants com Memi Sila, Hike Pau des de Galícia, Serena Sound i qui esteu escoltant ara mateix, que és en Cucapí.
1: M'he tacat la camiseta amb un rajolí de vi.
0: Crec que res d'ara només queden 200 entrades d'aquest espectacle, de 2.000 entrades que hi havia a la venda, així que recomano fortíssimament que no vadis i l'aconsegueixis absolutament ja. Així que res, ja ho sabeu, ha sigut Enric Indersounds en aquesta agenda cultural express que hem fet de costa a costa de Catalunya, on hem repassat diumenges musicals, tardejos, vespres de Terrasseta, al Bocamoll, al Belgrado i a molts més indrets d'aquesta ciutat de Sant Cugat. I res, només dic que la primavera és per viure-la, així que no et quedis a casa, surt al carrer i gaudeix-la. Cuidado.

0: escribirte.
1: Avui tenim el plaer de presentar la nostra cuinera. Si la persona que fa el menjar no només sigui menjar, sinó una mena de prova de felicitat obligatòria. Bon dia, Joana.
2: Bon dia a tothom.
1: Bueno, què? Tu...
2: Bé, aquí, molt bé.
1: Perquè,
2: sí.
1: La Joana, a l'entrar a la cuina sense dir res, ja sap que ens falta la vida, una mica de sal, una mica de paciència i, sobretot, gana.
2: Gana, gana, exacte. Gana, gana per poder menjar. Sí, sí, sí, sí.
1: Joana, quina recepta ens aportes?
2: Bueno, doncs, avui, acabant el capítol aquell que vam dir dels arrossos, us porto un arròs molt senzill i diferent de lo que fem, sinó que és un risotto, ja de pèsols i bacó. Com que és el temps dels pèsols, i pocs ingredients, i per mi, molt bo. Per variar una mica d'aquell arròs que fem sempre en costella, o fem sempre en carn, fem en peix variat.
1: Quedes ple i bé,
2: sí,
1: amb aquest arròs?
2: Sí, sí, sí.
1: Ai, és que ara m'ho dic això, sí, més en pèsols.
2: Sí, en pèsols i bacó, ja ho veus, senzill. Si no agrada el bacó, es pot fer amb salsitxa, es pot fer amb unes gambetes, també. També es pot fer amb una altra cosa, eh? Però com que és el temps dels pèsols, és fantàstic, aquest arròs. Doncs llavors necessitarem, com sempre, 400 grams per 4 persones, 400 grams d'arròs de la varietat Arborio. Si no el teniu, poseu-hi el de sempre, però és que aquest arròs, per fer això del risotto, l'Arborio és especial pel risotto, i la textura que deixa és molt bona. Venen uns paquets de mig quilo, que no és allò de quilo, que dius... Ara el compro i després potser no ho torno a fer. I llavors, si un cas feu tot el mig quilo ja, i en guardeu un plat, vull dir, no hi ha problema.
1: No queda pastat després?
2: No, per això és aquest l'Arborio.
1: Vale.
2: Llavors necessitarem un all porro, 3 grans d'all, ceba, aquí no hi va tomàquet, ni va peba vermell com sempre, ni va tot aquest rotllo. Ceba, bacó, 150 grams, jo ja compro aquest que ja ve tallat, petitet, perquè així ja no l'haig de tallar. Un bon raig de vi blanc, això el vi blanc és molt, molt essencial en aquí, pebre blanc, oli, sal. Necessitarem uns 300 grams de pèsols ja pelats.
1: Quants? 300?
2: 300. Si podem, agafem els naturals, dels d'ara. Dels d'ara,
1: Estan bons.
2: Estan boníssims, Aquest any el pèsol està molt bé. Llavors necessitarem un formatge, jo hi poso aquest, el pecorino, d'ovella. Ja, aquest formatge ja ve ratllat, perquè a vegades ve amb un tros, no cal. Ja comprem un paquet ratllat de 100 grams, que és el que hi tirarem.
1: I ja ho porta la nova...
2: Sí, diu pecorino, ja es veu que hi ha una cabra.
1: Una cabra, va.
2: Sí. O, si no, el parmesà, el de sempre, 100 grams, el parmesà. Una cullerada sopera de mantega i 2 litres de brou de verdura vegetal. O si tenim de pollastre, però que no sigui carregat, que sigui només de verdura i pollastre, o de verdura i prou. Perquè al fer això no cal barrejar gustos, perquè no mati això un caldo molt fort, no, perquè mataria el gust de l'arròs. Llavors, què farem? Agafarem, i primer de tot, agafarem una cassola i sofregirem aquest bacó, el retirarem.
1: M'agafo ara, perdona, que no dius paella, dius cassola.
2: Cassola o paella. O una cassola...
1: Ah, també.
2: Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Perquè, esclar, potser
2: una paella cosa... d'aquestes que no s'enganxen, també, perquè són aquestes que fem servir, o aquestes cassoles negres.
1: Val.
2: Sí, qualsevol d'aquestes. No una cassola de fang,
1: Val.
2: O una cassola d'alumini. Jo en tinc una d'alumini, però que fa molts anys que la tinc i queda molt bé. Depèn del que feu servir, però de fang no, Llavors necessitarem, que hem dit, agafarem aquest bacó i el passarem. Quan estigui passat, el retirarem i en aquest mateix oli hi farem el sofregit d'aquesta ceba.
1: Ah,
2: i posarem la ceba, aquesta ratllada, jo sempre la ratllo amb el ratllador, m'agrada ratllada amb ratllador, el forat gros. I el anirem sofregint. Com veiem que la ceba ja està una mica sofregideta, tindrem aquest all porro, només la part blanca, la part tan verda la guardarem per com fem caldo.
1: Ah, està bé.
2: I l'haurem tallat a juliana. Agafarem, llavors, aquest all porro i agafarem 2 grans d'all. No sé si teniu aquest èstric, que és com ara un trencanous que hi posem els alls, xafem...
1: Sí, que queda molt
2: i surten molt petitets.
1: Sí, sí.
2: Doncs llavors hi posarem 2 grans d'all secs, diguéssim, d'aquests ja triturats, xafats amb això, i l'all porro. Ho deixarem passar, que quedi ben passat, i com veiem que ja està, i tirarem aquest bon raig de vi blanc. Deixarem el vi blanc que s'evapori, I en principi això ja ho tindrem.
1: De vi blanc, Joana, que...
2: Un got dels d'aquests de beure vi, la meitat, o una mica més, eh? Vale. No ve d'una mica, el raig de vi. Un raig de vi blanc i deixem que s'evapori. I llavors ja tindrem això, ja tindrem l'arròs a punt, tindrem aquests pèsols ja pelats, no cal que els abullim, eh? Pelats. I esbandits. Sempre us bandeixo perquè... A l'esbandir el agafen una mica d'aigua i fins llavors amb el vapor es couen ells sols. Sofregirem l'arròs. Jo sempre m'agrada passar-lo. Aquest arròs el passarem, o sigui, per aquí, per aquesta ceba i tot això, i incorporarem el brou. El brou sempre calent. Aquest brou ja sabeu que el anirem tirant de mica en mica, perquè el risotto no és allò que dius i has de tirar un litre i mig ja de cop, no. A mesura que veiem que l'arròs es va bevent el suc, anirem tirant i anem remenant. Normalment això és 20 minuts. Mirem a veure, cada fabricant té el seu rato, però són 20 minuts. Com ens falten 7 minuts per acabar aquest arròs i tirarem aquests pèsols.
1: Va.
2: 7 minuts, perquè si no llavors ens queden d'aquella manera que tu dius esclofiats.
1: Sí.
2: Llavors ens quedaran sencers i verds. I tirarem aquests pèsols. I com tinguem això ja tancat, hi tirarem el formatge, ho remenarem bé i tirarem aquesta cullerada que hem dit de mantega.
1: Ah, està bé.
2: La mantega què ens dona? Ens dona amorositat i, a més, ens dona que l'arròs sembla que brilli més.
1: Margarina, no?
2: No. Margarina jo no en faig servir.
1: Val.
2: Només faig servir mantega.
1: Val.
2: Una cullerada supera de mantega rasa, eh? Ho deixarem... Ja hi hem tirat el formatge i tot, ho deixarem 3 o 4 o 5 minuts reposar i ja ho podem servir.
1: Ah.
2: Penseu que ha de quedar una mica caldós, eh? Perquè el risotto vol una mica caldós. Eh? I ja el tenim, imagineu-vos quin plat més senzill
1: i bo. Aviam, això a l'hora de dir-la... Escolta'm una cosa, tu no les verdures i la fruita els esbandeixes, com que sí que esbandeixes...
2: Tot, ho rento tot.
1: I poses una mica de bicarbonat o no?
2: No. Mai.
1: No, perquè
2: ni carbonat,
1: això,
2: a què?
1: Ho vaig llegir perquè deia que això treia si hi havia un animalet por ahí, doncs feia sortir.
2: Abans també deien que es fes amb un raig de lleixiu, te'n recordes com hi havia la pandèmia?
1: Sí.
2: No, jo considero que això ben net ja està, eh?
1: Va.
2: Ara això sempre s'ha de rentar tot. Totes les verdures, tot s'ha de rentar. Mm-hmm.
1: Molt bé. Vinga, Joan.
2: Bueno, doncs... Fem això, donem altra vegada els ingredients del risotto aquest de pèsols i bacó, que són 400 grams d'arròs arborio, un all porro, els 300 grams aquests de pèsols ja pelats, si podem que siguin naturals, molt bé, dos grans d'all secs, diguéssim, una ceba, el bacó 150 grams, el bon raig de vi blanc, pebre blanc, un pèl de pebre blanc, que ja és bo, oli, sal, el formatge aquest, el pecorino d'ovella o el parmesà.
1: A qualsevol súper es troba,
2: sí,
1: això, no?
2: Sí, i jo, mira, abans el comprava un tros, però esclar, el tros no fa 100 grans, fa més. I llavors, si no el gastes, saps què? L'has de congelar, llavors treure'l. Mm. Que si sou molta colla, val la pena comprar un tros i ratllar-lo al moment. Però jo ara ja m'he anat a lo pràctic i agafo el paquet aquest i li tiro i ja
1: I
2: està.
1: I queda bo igualment,
2: exacte. La cullerada supera aquesta de mantega rasa i els 2 litres de brou de verdures o vegetal, que no li tirarem tot, li anirem tirant a mesura que aquesta rosa ens ho demani.
1: Molt bé.
2: I ja ho tenim.
1: Molt bé, molt bé. Diuen que
2: ho ratificarem de sal, evidentment. Quan estigui, ho ratificau de sal. Però penseu que quan hi tireu el formatge, la sal augmenta, perquè el formatge...
1: Està bé,
2: sempre hem de dir una mica de red dolcet, perquè el formatge ens donarà ja una mica de substància.
1: Provar-lo després d'haver posat el formatge, no?
2: Sí, ens sembla,
1: diuen
2: li tirem.
1: Diuen que hi ha gent que cuina receptes, però la Joana... cuina amb l'experiència.
2: Sí, experiència la vas agafant cada dia, eh?
1: I també amb un ull que mai falla, encara que després ningú sàpiga exactament què ha posat. Nosaltres ho expliquem aquí per tots vostès. Gràcies, Joana, per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tots vosaltres. Adéu-siau.
1: Adéu, bon dia.
0: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda completa una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 2422. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els panellets, el sucre, l'ametlla i altres ingredients boníssims, escolteu aquest poema tan dolç com aquests petits pastissets.
5: Hola, em dic Laila Vilés Pasmiño, de l'Escola Tàbor, de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit es diu Panellets, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha agradat molt el poema i m'ha interessat molt. Panellets, petits i gustosos, a tots ens agraden, nevats de coco, envoltats de pinyons i amanits i dolços, enfornats i daurats, tastats sense presses, són el gust de la tardor.
4: Gràcies per recitar aquest poema, Laila. No sé vosaltres, però jo ara mateix em menjaria un panellet. Jo de xocolata. I vosaltres? Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major arriba aquest dilluns 29 de juny al seu punt final amb la Diada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagalí Joan, el Seguici de Sant Pere, les Albades i el Castell de Focs marcaran una jornada plena d'actes de cultura popular. També hi haurà activitats infantils, concerts, esport, la Festa de l'Aigua i propostes familiars repartides per tota la ciutat. Podeu consultar el programa a www.cugat.com. En surt en plena Festa Major al bell mig de Sant Cugat. El xiprer que hi ha a la plaça d'Octavià, davant de Cal Gerrer, s'ha incendiat aquest diumenge durant la trobada d'entremesos de la Festa Major. Les espurnes d'una de les colles participants, els Diables de Torredembarra, han saltat fins a l'arbre quan girava des del carrer de Sant Medí cap a la plaça, fet que ha provocat que el fullatge comencés a cremar. Els primers a intervenir han estat els efectius d'ADF, que han aconseguit controlar les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del xiprer. Entre 5 i 10 minuts després han arribat els bombers, que han remullat l'arbre per extingir completament l'incendi i evitar que es revifés. L'incident no ha causat cap

0: ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit a la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser atesa. En el moment dels fets, fonts municipals informaven que no presentava ferides greus derivades de l'accident. Ara, però, comuniquen la seva defunció després de contactar amb la família. Segons les mateixes fonts municipals, l'ingrés hospitalari no va estar motivat únicament per les lesions de l'accident, sinó també per altres problemes de salut, dels quals no s'han transcendit més detalls. I encara queda un dia de festa major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Fenomen de moda dels últims anys, un fenomen que guanya pes i adeptes no només entre el públic més adult, sinó també entre els joves que busquen en aquesta activitat d'oci avançar els horaris, socialitzar i, com no, passar-ho bé. Avui en parlem amb el terrassenc Miquel Muntada, que és promotor de la Mítica. Miquel, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu que estàs en aquest món, com definiries el vespreig per algú que encara no sàpiga de què va?
1: Bé, de fet, hi ha bastants tipus de vespreigs dintre el vespreig. És a dir, es pot entendre com una sessió de discoteca, bueno, que més o menys pot durar des de les 6 de la tarda a les 9 a les 10, però també es pot entendre com anar a fer una copa, escoltar música més chill-out i empalmar amb el sopar. Bueno, hi ha diferents maneres d'entendre-ho, sí.
0: Ja, anirem parlant i fent els matisos que calgui. On neix i quan aquest fenomen? Perquè és bastant recent, estem parlant dels últims anys, però potser el podríem situar just després de la pandèmia?
1: Correcte, sí, sí, sí. Bé, antigament ja es feien sessions de tarda a les discoteques, els que tenim una edat ja ho recordem, però això es va perdre, bueno, perquè tirava molt més la nit, i es va recuperar, com bé dius tu, quan després de la pandèmia van començar a posar uns horaris restringits als locals d'oci nocturn, i es van haver de veure abocats a fer sessions de tarda, no? Llavors, jo crec que se'n van adonar de que hi havia un públic molt, molt receptiu i crec que van anar seguint, apostant per aquests horaris.
0: Si haguéssim de posar la xinxeta en el punt geogràfic on neix aquest fenomen, on l'hauríem de situar?
1: Jo crec que neix a Madrid.
0: El Tardeo.
1: Sí, sí, sí. El Tardeo neix a Madrid. I entenc que bueno, això jo crec que va, com que hi ha tantíssims locals, hi ha tanta gent que surt i tenen una cultura de sortir molt potent, doncs va ser relativament fàcil, a més que, clar, hi havia moltes ganes, no?, perquè sortíem de la pandèmia.
0: Clar. Però tu diries que té les mateixes característiques arreu o es diferencia segons les zones d'Espanya on es fa?
1: Sí, sí, es diferencia totalment. Si vols et poso un exemple. Andalusia, per exemple, els tardeos ho entenen com anem a dinar i després de dinar fem una copa i ens liem.
0: Sí.
1: I anem a ballar, i anem a passar-ho bé i tal. Jo el que m'he adonat amb el vespreig que ja fa un any que anem fent, la Mítica, que la gent és més de venir a sopar. O sigui, venir abans de sopar, perdó.
0: Yeah.
1: Venir abans de sopar, fan una copeta, fan un parell de cerveses i van a sopar. Jo crec que aquesta pot ser una mica la diferència.
0: La gran diferència, no? Però a Madrid també és abans de sopar, no? O sortint de la feina, o com és?
1: Sí, bueno, a Madrid.
0: No para, és non-stop, no?
1: A Madrid és non-stop. Jo crec que s'ajunta tot. S'ajunta el sortir de la feina amb el sortir abans de sopar, hi ha tanta gent, tenen una cultura de sortir tan diferent,
0: sí,
1: que bueno, hi ha gent per tot. Jo ho tinc molt clar, que hi ha gent per tot allà.
0: I a Catalunya on diries que va començar aquest fenomen?
1: Bueno, m'imagino com tot, en una gran urbe, com pot ser Barcelona, doncs a la que van donar el cop de sortida de la pandèmia en els locals d'oci nocturn, però en horari restringit de tarda, doncs tothom s'hi va abocar, perquè era l'única manera d'intentar fer alguna cosa, no? Per donar sortida a les ganes de passar-ho bé de la gent.
0: Mm-hmm. Tu tens una relació amb el Prat especial, podríem dir, no? Allà comences a treballar en el tema de les relacions públiques, tu exercies doncs aquest càrrec a la Disco Prat 42, i no fa massa, potser un parell d'anys, em vau fer un Remember, no?
1: Sí, de fet, vaig començar perquè jo realment no em dedicava a això ni res, i va haver-hi un empresari que, clar, que ens coneixíem de quan jo havia treballat jovenet amb ell, que em va comentar, home, hauríem de fer una festa Remember de l'època, de la discoteca aquesta, i, bueno, just després de la pandèmia, doncs, com que em vaig tenir ganes de fer-ho, i la veritat que la gent va respondre super, super bé, sí, sí.
0: Et vas embolicar la manta al cap, no?, com es diu, normalment, i vas veure que la resposta va ser bona com per donar-li més continuïtat a aquest tipus de sessions?
1: Sí, sí, sí. De fet, vaig estar 2 anys i vam anar fent sessions 3 o 4 a l'any. Sí, vull dir que potser em vaig fer entre 8 i 10, tenint en compte algun cap d'any, etc, etc. Però sempre vinculat, en aquest cas, a les festes Remember, eh?
0: Uh-huh. I quan neix la Mítica?
1: La Mítica neix perquè tinc una amiga, tinc una amiga que sempre em venia a visitar el Prat i em deia, però escolta'm, tu ets de Terrassa, perquè no fas res a Terrassa, no? Llavors, vaig veure com que hi havia una mica de necessitat de fer alguna cosa al centre, ja no direm en un espai molt gran, sinó en petit comitè. Petit comitè vol dir 100, 200 persones, eh?
0: Home, petit, no seria massa, però vaja. Sí.
1: Sí, sí. De manera de bueno, doncs això, hi havia com una manca de fer alguna cosa al centre de Terrassa en horari de tarda. Bueno, i ella hi confiava i va dir, home, jo crec que podries. Llavors és quan em poso d'acord amb un local d'aquí i de Terrassa, i ho provem. I la veritat és que va anar molt bé, vam fer una sessió mensual que va estar força bé, i bueno, van arribar a vacances, vam frenar una mica, i ara m'he decidit per un canvi de local. Mm-hmm. També al centre, a Terrassa.
0: Això que ens estàs explicant és a la Sala Benice?
1: Sí, sí, sí. La temporada passada vaig estar allà, sí.
0: Al carrer de les Escaletes. I portes 2 anys fent això?
1: No, aquest serà el segon, i ara és quan passo al clandestí, al camí Fondo 37.
0: Uh-huh. El Vespreig, no sé si necessàriament va associat a un tipus de música concreta, que és la música disco dels 80, dels 90 i de principis del 2000.
1: Bé, en aquest cas, la Mítica ha apostat per aquesta música i per aquest target de gent que segueix aquest tipus de música. I la veritat és que ens ha anat molt bé, esperem que ens segueixi anant bé, però jo tinc clar que hi haurà altres tipus de vespreig que seran d'altre tipus de música i altre tipus de target de gent.
0: Uh-huh. I sobre els llocs que abans parlàvem al principi, des de discoteques a restaurants, quines són les altres opcions que poden donar lloc a organitzar sessions de vespreig?
1: Bueno, bars musicals una mica grans també es pot intentar. Terrasses a l'estiu, sí, ja ho has dit tu, no? Terrasses de restaurants. Bueno, llavors també a partir d'aquí també han sortit mil i una combinacions, que si vermuts musicals, que, buah, aquí, llavors ja no acabaríem això. La gent ha vist que els empresaris hostalers han vist que la gent segueix la música, que han d'oferir alguna cosa més que no els àpats, i aposten una mica per fer coses més originals.
0: Uh-huh. I per què creus tu que està calant tant entre el públic? El públic en general, eh? Més adults, més joves... Per què?
1: Bé, jo crec que en un principi, mira, totes les festes que feia el Prat eren de nit. I quan em parlaven de vespreig, jo deia, ostres, això vols dir... I t'he de dir que a partir del primer vespreig que vaig fer, vaig dir, ostres, és que és fantàstic. Per què? Perquè l'horari és genial, et permet anar a dormir una hora decent i no el llences a la brossa el diumenge, no? O sigui, en tot cas, si ho fas dissabte, pues, el diumenge no el llences a la brossa. Jo crec que el tema va per aquí. És un horari molt bo en quant a poder socialitzar, però sense desaprofitar el dia següent.
0: Uh-huh. I això, que aquest fenomen que parlàvem al principi s'escampa com una gota d'oli pràcticament arreu. Aquí al Vallès, on més ha calat de moment sembla ser Terrassa, També hem de dir que a Sant Cugat la setmana passada vau fer una tercera sessió al restaurant...
1: Recarrega't, sí.
0: El Recarrega't, correcte. Tinc entès que a Sabadell també se'n fa, eh? Hi ha una discoteca, la Maloa Club, que sembla que també fan vespreig. Es va escampant, no?
1: Sí, sí, és el que deia també, no? Per exemple, el tema del Recarrega't és una mica diferent. És a dir, és més chill out, és anar a prendre una copa després de treballar i allargar fins a poder-hi sopar i marxar després de sopar. També és una altra opció, no? Ja no és tant de ballar, però és de passar una estona amb companys de feina després de la feina, després de treballar, i aprofitar i... I després, doncs, mira, ja sopem i ja ho tenim tot, saps?
0: Perquè normalment això, les primeres notícies que es feien ressò d'aquest fenomen s'associava molt a gent a partir dels 40, 50 anys, però sembla que també hi ha gent més jove que també s'està incorporant, no?, a aquest fenomen. Per què creus tu que també els agrada?
1: Bueno, repeteixo, si al final aquesta gent jove no participen de la música dels 80, 90 i 2000, perquè òbviament tenen una altra elecció de tipus de música, doncs mentre allà on vagin i posin la música que ells volen, l'horari continua sent perfecte. Jo crec que és qüestió de l'horari. Si ambient n'hi ha, no cal esperar a la nit per socialitzar. Jo crec que la gent que ho prova... A la curta, ja no dic a la llarga, és que repeteixen per això, perquè l'horari està molt bé.
0: I és una moda passatgera o li veus futur? Tindrà recorregut el fenomen del vespreig?
1: Jo crec que sí, jo crec que sí. Ara no em facis dir si amb una música, un tipus de música, un target de gent o un altre, però insisteixo, és que l'horari és molt bo i et permet l'endemà estar a la mar de bé, poder aprofitar el dia, i jo crec que això la gent ho valora. Ja t'ho dic, la gent que era una mica reticent, hi havia gent que deia, els tardeus és de iaios, el vespreig és de iaios.
0: Sí,
1: sí, és veritat.
0: Sí, sí.
1: Doncs quan ho prova, diuen, ostres, està molt bé, l'endemà a les 9 del matí m'havies anat a pujar una muntanya, i bé, i vaig anar a esmorzar no sé on, i bé, clar, el fet és provar-ho i ja està. Si tens la sort d'anar a algun lloc on et trobes amb gent coneguda, a prendre una copa amb la música que t'agrada, és genial.
0: No cal que ho associem a una època de l'any en concret. Vull dir, el vespreig es pot fer durant tot l'any.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet, el que farem ara al Clandestí, clar, és un local tancat, llavors a l'estiu no té gaire sentit, fa molta calor, la gent té ganes de llocs en aire lliure, etcètera, etcètera. Vull dir que a l'hivern es pot anar a un tipus de locals, a l'estiu a uns altres, vull dir, cap problema. Hi ha guinguetes a la platja que fan vespreig i estàs al mig de la sorra, vull dir que també... Tot es basa en l'horari.
0: Clar.
1: L'horari i... Sí.
0: I la proposta, perquè m'imagino que això anirà segurament evolucionant cap a altres formes. Tu abans comentaves, no necessàriament haurà de ser sempre música dels 80, 90 i principis dels 2000, sinó que també doncs, es poden generar doncs, altres estils, altres... donar altres
1: sí,
0: arguments, no?
1: Ja existeix, ja hi ha vespreig de música tecno, i cap problema. Vull dir, ja tenen el seu públic, és normal. I... Ja et dic, mentre hi hagi gent que entén aquesta filosofia i que vol aprofitar l'endemà, mentre se'ls hi proposi oferta amb el seu tipus de música, això funcionarà.
0: Això, vist des de l'òptica de l'empresa... és possible que a vosaltres també us permeti conciliar, ja pensant més en els propietaris de les sales, si és que amb aquesta opció s'estalvien l'opció de la nit, o no, o fan doblete?
1: És afegit. En el meu cas, on jo aniré aquesta temporada, clandestí, ells ja tenen el seu públic de nit, i no obrien a la tarda, i ara...
0: Una més a més.
1: Farem. Sí, és un més a més, sí. Sí, sí.
0: Uh-huh. Digue'ns de què us encarregueu, què feu des de la Mítica. Vosaltres sou l'empresa promotora i uh-huh. Qualsevol restaurant, sala que estigui pensant en organitzar un vespreig, us contacta a vosaltres?
1: Sí, sí, doncs mira, sí, sí, totalment. I doncs podem començar de zero. Nosaltres sempre portem dos o tres... Intento portar dos o tres DJs que, de la meva confiança, algun dels quals havia punxat en sales emblemàtiques de l'època, amb la qual ja tens una seguretat, no?, de que els temes que es posaran són els que s'han de posar segons el nostre criteri. Però a partir d'aquí, en el cas de la Mítica, pot afegir col·laboradors, festa temàtica...
0: A la carta, bueno, no, Miquel?
1: A la carta, sí, sí, el que faci falta. És parlar-ho i... Uh-huh. I endavant.
0: Digue'ns
1: la
0: pròxima sessió, on l'organitzeu?
1: Doncs mira, la pròxima sessió la farem al Clandestí, serà inauguració de temporada de la Mítica al Clandestí, aquí a Terrassa, al Camí Fondo 37, dissabte 20 de setembre, i aquesta vegada bueno, tindrem la padrina, la Chiqui Martí. Mm. Bueno, Chiqui Martí, per qui no coneguis, aquella noia que sortia en Cròniques Marcianes, feia uns balls en una
0: barra.
1: En una barra.
0: Mm-hmm.
1: Sí, que té un... Bueno, que té un tema de la seva vida que va tenir... Bueno, la pobra va tenir problemes de salut molt greus i es va refer i està fantàstica. Està fantàstica. I ens va fer molta il·lusió, doncs, poder-la contractar. Mira, veus, una de les coses que em preguntaves, la Mítica, que puc fer? Doncs la Mítica... pot portar personatges de l'època, també.
0: Doncs bé, ens quedem amb aquesta cita. Miquel Montada, promotor de la Mítica, moltíssimes gràcies per passar avui pel Connectats. Que vagi molt bé la temporada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Segons el butlletí climàtic de l'any 2025 del Servei Meteorològic de Catalunya, el 2025 ha estat un any càlid i alhora plujós. Però com serà el 2026, que just acabem d'estrenar? Doncs li preguntem al meteoròleg Enric Agut. Enric, benvingut.
1: Hola, bon dia, Carme. Un plaer estar amb vosaltres.
0: Aquest canvi de temps que estem tenint justament aquests primers dies de l'any per la borrasca Francis, quants dies li queden? S'allargarà molt o no?
1: Doncs mira, després d'aquesta fredolada que ens ha portat, per una banda, una massa d'aire àrtica que s'ha barrejat amb la pertorbació Francis, i que ens ha portat aquesta nevada que vam tenir la vigília de Reis a mig país, ha entrat molt aire fred, però aquest aire fred avui ja ha anat a la baixa. De fet, la matinada que vam tenir ahir, va ser la més freda des del 6 de gener del 2021. No tenim temperatures tan baixes des de feia uns quants hiverns, perquè els últims hiverns han estat poc freds. Però avui aquesta massa d'aire àrtica ja se'n va cap a centre Europa, cap a l'est d'Europa, i ens deixa a nosaltres. És a dir, que aquests propers dies no farà tan fred. Farà fred a les nits, perquè l'aire fred té molta inèrcia, i com pots veure, doncs avui tenim un cel serè a moltes zones, però aquest fred tan intens ara no el tindrem. Tenim fred a les nits i de dia en funció de la jornada.
0: Mm-hmm. I en general, com diries que serà aquest hivern, els mesos de gener, que ja l'hem començat, el mes de febrer, s'espera que siguin freds i que siguin plujosos?
1: Mira, sembla que les properes setmanes aquest pic que hem tingut d'aire fred no es repetirà. És a dir, ara, mirant els mapes a dues setmanes vista, i també hi hagués per l'última de gener, sí que tindrem irrupcions d'aire fred, de tant en tant, per exemple, tindrem una aquest cap de setmana, que baixarà la temperatura, novament, però la setmana entrant torna a pujar la temperatura de dia, i després de l'arribada de l'altra cap de setmana torna a venir una massa d'aire polar. Però no seran situacions tan fredes com les que hem tingut les últimes jornades, serà un fred normal. És a dir, que tindrem unes 3 setmanes, aquesta que ve, l'altra i l'última, amb alternança de dies freds i dies no tan freds, però re excepcional. És a dir, valors bastant normals per l'època, en alguns dies una mica més per damunt. Val? Pel que fa a precipitacions, de moment sí que poden passar alguns fronts atlàntics, en passarà un aquest divendres i dissabte, també un altre la setmana entrant divendres i dissabte, i quan passen fronts atlàntics, normalment on cau més precipitació és cap a l'Aran, al Pirineu, algun ruixat al terç oest, però la resta del país ara a curt termini no esperem grans precipitacions. Més aviat dies tranquils. L'última setmana de gener sí que podria haver un canvi, arribar a una pertorbació. Alguns mapes indiquen una possible llevantada, però queden molts dies, i ara més aviat això té poca... té molta incertesa, pot canviar. Val? En resum, que no s'esperen ara situacions de pluja abundant durant aquest mes, i pel que fa a la temperatura, alguns dies amb entrades d'aire polar, però res excepcional. I d'altres dies amb una temperatura doncs, al centre del dia que pot arribar als 15 o 16 graus.
0: No sé com estareu els meteoròlegs aquest any, si tindreu molta feina, perquè segons informa l'espai del temps del 3CAT Info, el món ha tancat el 2025 amb almenys 157 fenòmens meteorològics extrems, bona part dels quals són atribuïbles al canvi climàtic. Podem preveure algun d'aquests fenòmens extrems per aquest 2026?
1: Mira, si seguim amb la mateixa línia, que segur que ho farem de temperatura més alta, doncs el que tindrem és novament episodis de tempestes fortes. En el passat hem tingut, però amb l'augment de la temperatura tenim una freqüència més elevada. Això per una banda. També és molt possible que tinguem un mar novament amb una onada de calor, amb una onada marina, a l'estiu, tal com ha passat els últims estius. Val? I seguríssim que a l'estiu tindrem també algun període de calor d'aquelles fortes, perquè està passant últimament. L'any passat vam tenir l'any rècord de dies amb 40 graus a Catalunya. Va ser l'any rècord de 40 graus. És a dir, no falla la memòria, vam tenir 18 dies amb 40 graus en algun punt o altre de Catalunya. Pensa que antigament hi havia anys que no s'arribava als 40 graus. Doncs ara, els últims 15-20 anys, és estrany no arribar als 40 graus en algun indret. Però, clar, l'hem passat 18 dies en 40 graus. És a dir, que això doncs, és possible que tinguem novament algunes calorades a l'estiu.
0: A l'hora de treballar, els professionals feu servir els mapes i els models europeu, també l'americà. No sé si coincideixen...
1: Molts més.
0: Sí, bastants més. Però fins quan no us permet fer la previsió? És a dir, per quant de temps?
1: Aviam, aquests mapes, aquestes previsions t'arriben a... Mira, ara t'ho dic, avui quin dia és? Per exemple, el GFS, avui és dia... És dia 8, doncs ja m'arriben ja mapes pel dia 24. Imagina't, Però clar, això pot canviar molt. I al centre europeu també m'arriba molts dies. Llavors, quan aquests mapes es posen d'acord i diuen coses similars, aquella previsió és molt segura. O és bastant segura. Quan a partir del cinquè dia el centre europeu en diu una cosa i el GFS en diu una altra, aquella previsió llavors ja té molta incertesa. Però no només en aquests models, hi ha d'altres. I dins un mateix model, per exemple, el GFS, que és l'americà, o el centre europeu, que és l'europeu, tu pots tenir, el mateix model pot tenir com 20 simulacions diferents, val? Tocant les coordenades inicials, és a dir, per exemple, les dades meteorològiques actuals del dia d'avui s'introdueixen als models abans de fer la simulació. Doncs si tu toques petites cosetes d'aquestes dades inicials, tu llavors tot això ho simules 20 vegades amb petites diferències, si aquestes 20 simulacions en 5-6 dies donen la mateixa previsió, allò és molt segur. Però si en 5-6 dies les 20 previsions donen coses molt diverses, aquella previsió té molta incertesa. Llavors, si tots els models donen una cosa similar, a 5-6 dies allò és molt, molt segur. Si a 5-6 dies els models, entre ells, i el mateix model que té 20 previsions diferents, et diuen coses molt diferents, doncs aquella previsió llavors té molta incertesa. Llavors, quan diem als meteoròlegs, que ja veurem, que hi ha molta incertesa, perquè és així.
0: Clar.
1: Però sí no que ajuden molt, els models. A més, hi ha alguns que tenen una resolució molt baixa d'un quilòmetre i que et permet veure detalls que els models que són més generals, com l'americà i l'europeu, que tenen una resolució molt alta, és a dir, de 9 quilòmetres o 10 quilòmetres, un model d'una resolució d'un quilòmetre vol dir que cada quilòmetre et dona variables al temps. Llavors, t'ensenyen més coses que els models amb menys resolució no et mostren, no?
0: O sigui que hi ha molta precisió, podríem dir, en aquest cas.
1: Sí, hi ha molta precisió. El que passa que, per exemple, ara t'explico el cas més proper. Jo vaig treballar cada setmana i vaig anunciar la nevada de la Vigília de Reis. Val? El divendres els models donaven que la nevada seria extensa i bastant intensa a molts llocs. Dissabte, molts dels models van fer rebaixes. Saps com les rebaixes d'ara mateix que tenim a les botigues?
0: Sí.
1: Doncs van fer el mateix. Van dir, retallem la nevada i encara molt poca. Excepte un model. I aquell model, que era l'alemany, que és un model d'alta resolució, val? Ja dissabte anava molt fi. És el que marcava més plugims que aquella dissabte. Els altres models donaven poca precipitació. Llavors, clar, nosaltres vam haver de fer una previsió per la Vigília de Reis, que ja havíem anunciat neu, i ara què fem? Anem a les rebaixes o mantenim una mica la previsió que teníem? Doncs diumenge encara els models no es posaven d'acord. Llavors, aquí és quan el predictor ha d'escollir. I en funció de la seva experiència, doncs ha de... i ha de fer una previsió que sigui la més acurada dins aquesta divergència que teníem dels models per l'endemà. Doncs nosaltres, al final, com que durant aquesta setmana havia funcionat molt bé el model alemany, vam seguir doncs, la previsió del model alemany i al final vam quedar molt contents de la nostra previsió per dilluns, que va arribar a nevar un 40% del territori. Ja sé que aquí el Vallès no va nevar, ni el Garraf, ni a Barcelona, però és que és molt difícil que arribin aquí. És més fàcil que n'hi havia Sant Cuat que a Barcelona, però aquest dia ens hem quedat a les portes. La nevada va quedar a la Penedès, a la Noia i cap a dins. Bages va nevar, Igualada va nevar molt.
0: Ens traslladem a un altre escenari. No fa massa, que vam viure un episodi de sequera extrema. Recordem les restriccions d'aigua. Ara les reserves estan en un percentatge extraordinari, no? Més del 85%.
1: Sí. Sí, està a 85,63. Recordeu que el mes de març, a principis de març, estàvem al 32%. És a dir, aquest any és l'any que s'acaba la sequera. Aquesta sequera, podríem dir, tràgica que hem tenit durant 3 anys, molt intensa, la pitjor de la història, doncs es va acabar tècnicament aquest mes de març. El mes de març del 2000, l'anterior any, estàvem al 14%. Val? El mes de març del 24, 2024. El 2025 estàvem al 32%, ja estem al 85%. És la pujada de les reserves més gran que hem tingut a 25 anys en un període de temps tan curt. És la pujada més forta que hem tingut, la recuperació més forta. Els temporals de casa nostra, les sequeres de casa nostra acaben sempre amb situacions de temporals i de pluja molt continuada. Mm. Ara hem tingut aquest cas, que ha plogut molt aquest any,
0: sí.
1: I ara aquest temporal que hem tenit de Sant Esteve ha sigut el remat final. I ara tenim les terceres millors dades pel que fa a la capacitat d'aigua de l'última dècada. Les millors van ser el 2020, amb la Glòria, que també va pujar molt la pluja acumulada, però ja teníem reserves, passa que vam arribar fins al de tot, gairebé, amb la Glòria, i el 2018 també vam tenir dades molt bones.
0: Mm-hmm. Si et pregunto per el sobreescalfament del Mediterrani, entre 4 i 5 graus per sobre del normal, fa anys que veniu alertant d'aquesta situació. Continuarà aquest impacte i l'efecte que té sobre la fauna, sobre la flora, sobre l'impacte que té en el territori, també?
1: Si haguéssim, tornem a tenir una onada de calor al mar, doncs, lògicament, l'impacte serà novament directe a la pesca i als ecosistemes. Els últims estius hem tingut aquestes onades de calor, que s'ha notat quan es pujava l'aigua al mar, es notava que no estava tan freda, també a la Costa Brava, i té un impacte. Això, doncs, ja i en el futur implica pèrdua de biodiversitat, especialment afecta aquest augment de la temperatura a coralls, praderies de Posidònia, redueix la capacitat natural de protecció també del litoral. Un mar més calent afavoreix també fenòmens meteorològics extrems. Si el mar està més calent, evapora més, i llavors tenim pluges torrencials i també temporals més violents en general. És a dir, que si aquest any tornem a tenir un mar calent, doncs podríem de nou presentar el setembre o l'octubre doncs amb una temperatura del mar més calenta del normal, i si arriba una pertorbació, una dana, doncs normalment tindrem aiguats, com està passant, per exemple, va passar l'any passat en València, l'any passat no, fa 2 anys a València, sí. O amb les tempestes que hem tingut també nosaltres a la tardor aquí, especialment cap a les Terres de l'Ebre, al Canà, que ara mateix és el rovell de l'ou de les inundacions, no, últimament.
0: Mm. L'última cimera climàtica al Brasil sembla que va portar alguna novetat, res de significatiu que vulguis destacar?
1: A veure, podríem dir que podem ser una mica positius, però amb cautela. Positius perquè aquesta COP, la 30, ha demostrat que la comunitat internacional vol seguir treballant en conjunt, i s'han obert com alguns camins per accelerar l'acció climàtica després d'anys de negociacions incertes, però també en cautela, i aquí una mica negatiu, també cal reconèixer que aquests resultats de moment no són, o aquests acords no són, tan ambiciosos ni vinculants com els científics i els activistes exigeixen. Val? Llavors, si volem limitar aquest escalfament de 1,5 amb l'acord de París, doncs hem de ser més ambiciosos. És a una banda positiu, perquè molts països, la comunitat internacional, segueixen treballant en conjunt, però l'aspecte que marcaríem una X és que hem de ser més ambiciosos i més vinculants.
0: Abans d'acabar, fem un resum, si et sembla. No sé si series capaç de dir-me en una frase com seria aquest 2026 o com el podem esperar? Com pinta?
1: Com pinta? Doncs amb la tònica dels últims anys, tot i que aquest hivern és fred, que l'esperar un any que sigui una mica més càlid del que abans era, perquè és el que tenim, tot i que tenim aquest episodi d'ara d'aire fred, un hivern més normal com els abans, I si seguim amb aquesta dinàmica atmosfèrica de ruixats de tant en tant, doncs un any que seria bastant normal pel que fa a les precipitacions. És a dir, a curt termini no es veu sequera, no tenim sequera hídrica, perquè els embassaments estan al 86%, també ha plogut en el territori, i a grans trets un any pel que fa a la precipitació doncs, favorable, l'incògnita és la temperatura. Però ja et dic, jo no sóc amant de les previsions de termini, perquè de vegades les coses canvien i encetem un nou patró i tot el que has pogut dir...
0: Queda no res,
1: eh? Sí. Pensa que quan es fan previsions estacionals, que són aquestes previsions que ara és gener, que mirem febrer, març, abril, maig, juny, ens basem en uns models estacionals, però que tenen les seves limitacions. Val? Uh-huh. I llavors és molt agosarat. Hi ha doncs... demanda, sempre ens demanen, val? Però hi ha molts números que puguis equivocar.
0: Estarem pendents, com sempre. Exacte. Consultant la previsió cada dia, que és el que ens oferiu als professionals. Enric Agut, moltíssimes gràcies per passar pel programa i que tinguis
1: un plaer i
0: un bon any. Gràcies. Adéu-siau.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la Vida. Ens mengem la vida quan parlem amb tu perquè ens omples d'energia, tia. És que ets l'energia del menjar al nostre cos i al nostre cervell. Com estàs?
2: Pues molt bé, molt bé.
1: Avui ja parlem d'estiu, eh?
2: Estiu, sí? Sí. Tot i que no hi som encara, però quasi, quasi, no?
1: És igual, sí, la calor ja la fa dies d'estiu.
2: La calor ja, sí.
1: Has anat a la piscina ja?
2: He anat a la piscina. Tenim fills, com no anar a la piscina, no?
1: Ai, i què tal l'aigua? Jo encara no, eh? Està freda?
2: Bueno, he de dir que jo he posat els peuets. O sigui, estic allí. Soc de les que me costa entrar, eh? Després ja no surto, és veritat, però soc de les que, me costa entrar.
1: Camila Canalla no, eh? No, no té el fred. Però bé, avui no parlarem d'això. Sí que parlarem de l'estiu i parlarem de Sant Joan.
2: Sí, aquesta festa gastronòmica tan nostra, no? I que a part... M'encanta parlar-ne i que puguem continuar parlant amb ella, perquè després de tants canvis i globalització i sobretot amb l'alimentació, no?, i les festes que cada vegada ens van colonitzant sobretot des d'Amèrica, no?, des d'Estats Units, el poder tenir una festa que encara conservem gastronòmica, que no és només gastronòmica, però que també en aquesta secció parlarem de la gastronomia de Sant Joan, però que podem conservar aquesta festa tan nostra, que per mi, jo no sé tu, Pili, però per mi el meu entorn és com un cap d'any, no? És com un cap d'any molt nostre, molt d'estiu, no? És una celebració d'entrada a l'estiu molt gran i jo gairebé ho celebro més que el cap d'any.
1: Tens tota la raó, perquè a més té aquesta cosa màgica del solstici, del foc, de cremar. Tu cremes aquests desitjos i les coses i fas algun...
2: No, aquí no entro, aquí no entro. No, potser mentalment sí, però no llanço res al foc.
1: I petards també ets de les que els sí o no?
2: I petards tampoc en llanço. Tampoc en llanço. Bombetes, aquestes petites.
1: Pues, en realitat sí que és una festa gastronòmica i tens raó que vindria a ser com un segon cap d'any o com el cap d'any de l'estiu. I et volia dir que no només mengem coca de Sant Joan, també mengem majoritàriament, o com a mínim aquí a Lleida, no sé si a altres llocs, molta coca de recapte, coca enramada, que en diem aquí als pobles també.
2: Sí, sí. T'he de dir, Pili, jo no sé si us ho he confessat mai, però que és un dels meus àpats preferits, la coca de recapte. Saps que a vegades pensem, o us explico, que a vegades estem molt tips i tipes, però sempre ens queda un raconet per allò que ens encanta. El meu raconet per allò que m'encanta és coca de recapte. Jo, si la tinc a davant, l'he de tastar. Sí o sí, vull dir, m'encanta la coca de recapte. Així que, desitjant que arribi aquest Sant Joan, doncs per menjar coca de recapte i per menjar també coca dolça, perquè a més em serveix parlar de Sant Joan i d'aquesta coca de Sant Joan que mengem, per parlar d'aquests moments que relacionem, no, els dolços amb les celebracions, però que en aquest cas crec que hauríem de conservar, no, i això és una opinió meva, però no sé què em pensaràs tu, Piri, el poder conservar aquells àpats, ja no només dolços, sinó aquells àpats que són tradicionals per moments puntuals. I això encara ho conservem també amb el Sant Joan. És a dir, la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. No? I no l'hem de menjar amb remordiment, perquè al final és un dolç que mengem en un dia puntual, per una celebració puntual, i que al final no és el només el menjar, és tradició, no? És foc, com tu deies, és una taula reunida, és... doncs els nens i nenes que ja han acabat el col·le i són feliços, no? Els pares i mares potser no tant. però és aquest moment de celebració i que a més doncs inclou un àpat típic d'aquest moment i que no el tornem a menjar, perquè en la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. I això és una mica el que hauríem de recuperar, no? El poder menjar aquests àpats més dolços doncs, en moments puntuals, no? I flexibilitzant sense sentir aquesta culpa. Clar, al final, el fet de tenir disponible tanta quantitat de menjar ara tots els dies de l'any, doncs ens fa que moltes vegades aquesta coca no sigui una menjada puntual, sinó que sumi en el nostre dia a dia.
1: Sí, perquè aquesta és l'altra. Els lineals del supermercat ja fa dies que hi ha coques de recapte de diferents tipus, que això és una altra, no? Al final... coques de recapte. Coca de Sant Joan. Que al final hi ha tantes versions que es desvirtualitza una mica. Ja no saps si la coca de Sant Joan és la coca dolça amb xocolata, si és amb fruita, si és amb crema, si és amb no sé què, perquè hi ha 1.400 versions. El que sí que podríem aprofitar, i sobretot perquè el Gremi de Forners també són dies on fa les seves reivindicacions, és que si hem de menjar un cop a l'any, la mengem de qualitat, no?
2: I per jo tant, me sumo al missatge dels forners, i no només en un cop a l'any, jo em sumo al missatge dels forners en què si voleu menjar dolços, sisplau, aneu a un forn de pa, un forn, una pastisseria, a comprar dolços de qualitat. Perquè ja no estem parlant de dolços saludables o no saludables, no estem parlant de la paraula saludable, estem parlant de qualitat, d'ingredients de qualitat, de que el que mengem doncs, té uns ingredients, no?, molt semblants a com ho podríem fer nosaltres a casa, i per tant, la forma en la que digerim aquest menjar serà molt millor que qualsevol producte industrialitzat. Per tant, si ho reivindiquem per ara, o sigui, compreu coques de Sant Joan a les vostres pastisseries de confiança, però a més, durant la resta d'any, compreu també, si mengeu croissants, si mengeu magdalenes, si mengeu el que mengeu dolç...
1: El mateix pa, o no cal que sigui dolç,
2: el
1: no?
2: Pa, el exacte, pa, exacte. O el pa, aneu a la vostra, al vostre forn o a la vostra pastisseria de confiança, perquè de veritat que no estem parlant de saludable a nivell de si té més sucre o té menys sucre, sinó a nivell de com el nostre cos digereix aquests processats, no? Perquè al final no deixen de ser processats, però amb uns ingredients amb molta més qualitat. Així que jo em sumo a la reivindicació dels forners.
1: A la reivindicació dels forners i a la de les tradicions, de mantenir les nostres. Per tant, ara sí. Ja posats el focus amb la festa de Sant Joan, que la gaudeixis moltíssim.
2: Gràcies, igualment. Gaudiu molt, molt, molt d'aquesta nit i mengeu coca de recapte, coca de Sant Joan i el que us vingui de gust. I doncs creeu aquesta tradició, no només que la continueu, sinó que també la creeu per a quan, si teniu sobretot nens i nenes, no?, perquè tingui continuïtat.
1: Ja fer-la a la coca ja és una altra cosa. Recuperaríem aquella idea que vam, no, de la que vam parlar fa dies, que la cuina desapareixerà de les cases.
2: Sí, però la cuina diària, la coca aneu a comprar al vostre forn de confiança, que també, vull dir, que no la fareu igual, ja us
1: segur
2: ho dic ara.
1: Que no. Naila, una abraçada enorme. Escolta, et seguim a través d'Instagram, @ my-nutritionist, i a la mesa s'impressiones, que el podem comprar, el podem tenir, el podem fullejar, jo ja tinc el meu exemplar,
2: sí,
1: i el podem comprar a diverses llibreries, però si no també recorda'ns com es diu la web.
2: L'editorial es diu Dashbook, però també es pot comprar Dashbook, sí, però també es pot comprar a l'FNAC online, a la Casa del Libro, a Amazon, i a Lleida el podeu comprar a la Caselles també.
1: D'acord, una abraçada.
2: A la llibreria Caselles. Una abraçada, adeu-siau.
1: Adeu.
3: Continguts en xarxa.

0: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica que forma extensos camps submarins. L'any 2012, un equip de biòlegs va descobrir una d'aquestes praderies situada entre Eivissa i Formentera. Tenia una edat estimada de més de 100.000 anys. Algunes anàlisis fins i tot apunten que podria arribar als 200.000. El més fascinant és que tota aquesta extensió podria ser un únic individu clonat milers de vegades a partir de la mateixa planta mare original. La Posidònia es reprodueix tant per llavors com per creixement vegetatiu. Aquest últim procés fa que es vagi expandint lentament, però de manera contínua, generant un superorganisme immens que comparteix el mateix material genètic. A més, les praderies de Posidònia són autèntics pulmons marins, produeixen grans quantitats d'oxigen, estabilitzen la sorra i serveixen d'hàbitats per a centenars d'espècies. També retenen CO2 de forma extraordinària. De fet, poden guardar-lo durant mil·lennis.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major arriba aquest dilluns 29 de juny al seu punt final amb la Diada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagalí Joan, el Seguici de Sant Pere, les Albades i el Castell de Focs marcaran una jornada plena d'actes de cultura popular. També hi haurà activitats infantils, concerts, esport, la Festa de l'Aigua i propostes familiars repartides per tota la ciutat. Podeu consultar el programa a www.cugat.com. En surt en plena Festa Major al bell mig de Sant Cugat. El xiprer que hi ha a la plaça d'Octavià, davant de Cal Gerrer, s'ha incendiat aquest diumenge durant la trobada d'entremesos de la Festa Major. Les espurnes d'una de les colles participants, els Diables de Torredembarra, han saltat fins a l'arbre quan girava des del carrer de Sant Medí cap a la plaça, fet que ha provocat que el fullatge comencés a cremar. Els primers a intervenir han estat els efectius d'ADF, que han aconseguit controlar les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del xiprer. Entre 5 i 10 minuts després han arribat els bombers, que han remullat l'arbre per extingir completament l'incendi i evitar que es revifés. L'incident no ha causat cap ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit a la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser atesa. En el moment dels fets, fonts

0: Els municipals informaven que no presentava ferides greus derivades de l'accident. Ara, però, comuniquen la seva defunció després de contactar amb la família. Segons les mateixes fonts municipals, l'ingrés hospitalari no va estar motivat únicament per les lesions de l'accident, sinó també per altres problemes de salut, dels quals no s'han transcendit més detalls. I encara queda un dia de festa major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
8: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
7: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
8: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
7: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Mútua Terrassa celebra 125 anys d'història i 50 de la Torre de l'Hospital Universitari, l'hospital de referència per a la ciutadania de Sant Cugat. Per parlar d'aquesta doble efemèride, del recorregut d'una entitat nascuda l'any 1900 com a assegurança davant els accidents laborals i convertida avui en un gran grup sanitari i social, i de les activitats que han organitzat per commemorar-ho, avui ens acompanya al Faves Contades la Natàlia Albà. Ella és la directora dels serveis corporatius de comunicació de Mútua Terrassa. Natàlia, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, Alba, bon dia.
0: Normalment ens acompanyen els teus companys dels serveis de medicina, eh? Avui passem a l'altra part, que també és important, que hi ha els centres hospitalaris, per explicar tot allò que es fa, i que per això també ens acompanyen normalment aquests micròfons. 125 anys es diuen de pressa, però donen per molt. Què representa per vosaltres aquesta doble celebració dels 125 anys de Mútua Terrassa i 50 anys d'alguna cosa que fins i tot pels santcugatencs és molt visible a l'Skyline, per dir d'alguna manera, de Terrassa, que és la torre de l'Hospital Universitari?
1: Mira, sobretot, per nosaltres pretenem que signifiqui orgull d'entitat. És a dir, haver fet aquesta trajectòria de 125 anys ininterromputs amb un tema molt, molt sensible, que és el servei a les persones, amb temes assistencials, clínics i socials, per nosaltres és orgull. Els 50 anys de la Torre, també, perquè en el seu moment, ens hem de situar l'any 72, aproximadament, algú va pensar que era important que la ciutat, en aquell moment encara era la ciutat de Terrassa, disposés d'un dispositiu de primer nivell com era com podien tenir a Barcelona. No dic la resta del país, perquè en aquell moment potser és la gran Barcelona. Llavors és aquest punt d'orgull d'entitat per seguir una miqueta intentant ser fidels al que és els valors fundacionals en aquell moment aquesta assegurança d'accidents de treball, i orgull de saber pensar i adaptar-nos com a grup, com a entitat i sobretot com a grup de professionals, perquè Mútua no és un senyor que Mútua amb noms i... No, és un grup de professionals que cada dia doncs ens llevem per intentar servir millor, no?, a les persones a qui s'atenen. I és això, no?, aquest saber-nos adaptar a la societat, o com ha anat evolucionant el país, com ha anat evolucionant la comarca, i encara ser-hi, no?, i encara intentar ser referents en allò que ens diu la nostra missió com a entitat, que és intentar ser referents en el nostre saber fer. I haver arribat això a dir l'any 2026 encara mantenint això fa il·lusió. La veritat és que fa molta il·lusió.
0: I us fa tanta il·lusió que també ho heu volgut celebrar amb la ciutadania, no?
1: Correcte. Vam celebrar l'any 2000 els 100 anys, com si vols celebrar els 133,
0: clar,
1: no? Vull dir, no, són números rodons i al final és això, però pensem que si... una mica és això, no? Torno al mateix. El nostre sentit de ser és servir a les persones. Si no ho celebres amb aquells amb qui tu serveixes, amb qui et fan la teva raó d'actuar cada dia, tampoc no hauria tingut massa sentit. I pensàvem que era important fer això, no? És a dir, obrir-nos a la ciutat, obrir-nos a la comarca, obrir-nos allà on nosaltres actuem i compartir d'una manera una miqueta innovadora què som i què volem ser, no? I això, pensem que ho estem aconseguint.
0: Després parlarem d'aquesta manera innovadora, que teniu de compartir aquest aniversari. Ens has parlat una mica ja d'aquests valors, no?, de la Mútua Terrassa. Neix l'any 1900, ho dèiem, com el seguro terrassense contra els accidentes de trabajo, no?
1: Sí, en aquella època el màrqueting no hi era,
0: No hi era, era un altre.
1: Sí, exacte, eren explícits.
0: Ara el nom feia la cosa, en aquest cas, Era evident. Estava impulsat per als industrials de Terrassa per protegir els treballadors dels riscos de les noves maquinàries en aquell context industrial. Quins eren els objectius i els valors d'aquells orígens i com han evolucionat fins al dia d'avui? Perquè no sé si alguns encara es mantenen o han canviat molt, com la societat, clar.
1: Exacte. Mira, els objectius... En aquell moment també hem de pensar quin tipus de societat hi havia. Era una societat amb cert sentit paternalista. Hi havia aquest sentit de la caritat, d'aquest paternalisme, de la manera de pensar de l'època. També ens hem de situar en que en el govern de Madrid el ministre Dato va crear la llei Dato, que obligava ja les empreses a començar a protegir els treballadors. Probablement també hi havia les protestes obreres, segur. Estem en època febril, i tots aquests moviments hi eren. I no sabem perquè sí que podem saber-ho, perquè és a dir, nuclis industrials estaven molt concentrats. Terrassa era una ciutat molt fabril, la ciutat de les xemeneies, amb els vapors, i en aquell moment, arran de la llei d'Ato i arran d'haver-hi pues, aquesta concentració industrial, hi ha un grup d'industrials, del tèxtil, bàsicament, que pensen que és important garantir que els treballadors puguin tenir, seguir rebent el seu salari si tenen un accident a la fàbrica. Això és el que explícitament deia la llei. Aquí es va fer un pas més. Si van pensar, escolta, si tenen un accident se'ls ha de garantir que la família no perdi el sou, perquè era el sou de la família, però farem el 100% del sou i també cobrirem les malalties. Encara que no sigui un accident, si algú es posa malalt, habitualíssim, suposo, en aquell moment, estem parlant de l'any 1900, també ho cobrirem. I aquest era un punt innovador. Com es comença això? És a dir, la primera mesura de prevenció que es va fer era senzillament posar un cartell a la fàbrica avisant que no es netegessin les màquines mentre estaven engegades. Clar, dir, ostres, penses, home, és com sentit comú, doncs en aquella època no...
0: És allò que diuen que el sentit comú és el menys comú dels sentits, a vegades, oi?
1: I es comença amb això. A partir d'aquí ja no entrem tot el detall de l'evolució, però tu visualitzes una necessitat, intentes cobrir-la i a partir d'aquí vas veient que pots fer moltes més coses. Es comencen a pensar, escolta, contractem metges propis per poder atendre aquestes persones que se'ns han ferit o se'ns han accidentat o estan malaltes. Si els hem de curar, potser que pensem en algun lloc on se'ls pugui curar. Una clínica, un hospital, ja que tenim una clínica, potser aquí fem quiròfans, potser que les dones puguin venir a parir aquí, clínica maternal. I aquí és tota l'evolució que acabem esdevenint no una empresa d'assegurances d'accident de treball, sinó un grup social i sanitari que cobrim tota aquesta necessitat vital, ja no només dels treballadors, evidentment, sinó de totes les persones. Per tant, seguim tenint aquest esperit? Sí, el valor fundacional és el mateix, l'objectiu és el mateix, sense el punt paternalista de l'època, no?
0: Si haguessis d'agafar una cronologia, no? Allò, una línia en el temps des del 1900 fins al 2026, no sé si és molt difícil l'exercici, però no sé si ens podries marcar alguns moments que creus que han sigut clau per l'evolució i el que és avui en dia Mutua Terrassa.
1: Clar, és a dir, de fites amb 125 anys n'hi ha moltes. La més explícita, que és una de les que estem celebrant, és aquesta, l'edificació d'aquest hospital, de la torre de l'hospital, que en aquell moment, detractors tants com vulguis i a favor també tants com vulguis. Vull dir, és un abans i un després, inclús per la ciutat de Terrassa. En més en sentit global, penso que com a grans fites, és molt genèrica, no per situar-la en un moment cronològic, sinó és la pròpia capacitat de l'entitat d'haver pogut preveure o visualitzar com canvia la societat per anar-se adaptant amb l'objectiu de donar servei. És a dir, durant tot el segle XX hi ha més fites, per dir-ho d'una manera, arquitectòniques, a part d'entrar, a veure, hi ha un pas de la dictadura a la democràcia, i en aquell moment nosaltres, com a proveïdor de serveis assistencials en el país, com tants n'hi havia, a Catalunya, des de la societat civil, s'han impulsat moltes tipologies d'entitats que donen servei a les persones.
0: De mutualitats.
1: Mutualitats, cooperatives, fundacions, consorcis, etcètera. Nosaltres, l'any 78, quan entrem en època de transició i quan ja entrem en democràcia, passem a formar part del sistema de salut nacional de Catalunya com un proveïdor més. Això és una gran fita, perquè haguéssim pogut quedar com una mutualitat de previsió social de l'època i vam saber pues, adaptar-nos i jugar al joc de país, de dir, escolta, som proveïdors de serveis de salut i juguem i apostem. Això ja és important. I a partir d'aquí, doncs, al llarg ja de finals del segle XX i tot aquest primer quart del segle XXI, que ens hem anat també adaptant amb, per exemple, creació de Fundació Vall Paradís, que és la branca nostra que fa tot el tema d'atenció a la dependència, gent gran, discapacitat intel·lectual, salut mental, amb residències, 23 a tot el país, una de les futures aquí a Sant Cugat.
0: A Volpellera, sí, senyor.
1: Exacte. Per seguir donant aquesta atenció social, val, a les persones. La creació de Fundació Integràlia Vallès, juntament amb Integràlia DKB, que parla amb la creació del primer centre especial de treball per a persones amb discapacitat física, intel·lectual i mental. N'hi ha més. Uh-huh. A Terrassa no hi havia cap centre especial de treball per persones amb discapacitat física. I és el nostre call center, és el call center de Mútua, amb aquestes persones amb les quals les ajudem a integrar a l'empresa ordinària. Tota la creació, per exemple, del Parc Logístic de Salut, molt poca gent ho coneix. Això és un centre que tenim a Viladecavalls, anant cap a Manresa, allà hi ha el Parc Logístic de Salut. Fa uns anys vam pensar que a dins de la ciutat havia d'haver-hi l'activitat més essencial per atendre bé les persones, l'hospital, evidentment, i tot allò que era essencial per l'hospital. La resta de serveis, bugaderia, esterilització, magatzem, compres, arxiu clínic, no tenia sentit ocupar espais al centre de la ciutat perquè els espais són escassos, i els vam treure fora de la ciutat. Allà hi tenim Axioma, és la nostra empresa de logística, i allò ha pogut créixer fins al punt de ser un dels grans proveïdors en tot el sistema de salut del país, per exemple, amb teixit reutilitzable, teixit quirúrgic reutilitzable. És a dir, nosaltres no utilitzem cobertura quirúrgica ni bata quirúrgica d'un sol ús, com es feia fins fa uh-huh. molt poc, sinó que ho fem tot reutilitzable, amb un tema d'economia circular, etc. I ara ja estem servint a molts hospitals de Catalunya. Aquesta manera, és el que deia, no? És aquesta manera de pensar què ens pot venir al futur, què tenim ara i què ens pot venir al futur, són potser aquestes grans fites, no? Així, no hi ha estat gaire cronològica, sí, però una mica per situar-nos en l'evolució, perquè és una mica més... La dimensió és gran.
0: I tant. Dèiem, feu aquest aniversari, aquest 125, més els 50 de la Torre, ho voleu compartir amb la ciutadania, i ho heu fet d'una manera innovadora, ens deies. Mm. I la carpa, tant ha arribat a Sant Cugat, eh? Va començar, evidentment, a Terrassa. Ara ja fa uns dies que la tenim a Sant Cugat, i estarà fins al 6 d'abril, la tenim molt a prop des de la ràdio, sí, aquí al costat de la Casa de Cultura, amb una activitat que es diu El Batec del Temps. Natàlia, explica'ns què hi trobarà la gent que s'hi acosti, si és que encara no ho han fet.
1: Vinga, doncs, nosaltres la idea era aquesta, és a dir, explicar 125 anys o 50 anys, pots fer una exposició típica i tòpica, podem escriure un llibre o 25 llibres, podem fer-ho de moltes maneres, però al final no deixa de ser la història d'una entitat més o menys interessant. Com que nosaltres sí que interferim en la vida de les persones, poc o molt, vull dir, perquè en el cas
0: de
1: Sant...
0: A vegades per bé i d'altres no ens agradaria, no, clar. No,
1: exacte. Normalment nosaltres sempre pensem que qui entra per la nostra porta, sigui a l'hospital o sigui a Can Mates o aquí a la mina o a Vall d'Oreig, entres per una necessitat, no hi entres de gust, hi entres per necessitat. Llavors, si t'hem de venir a explicar la història, fem-ho d'una manera una mica amable i que t'enganxi, que connecti. Aleshores, clar, pensàvem, dic, home, amb... Nosaltres aquí a Sant Cugat fa ben bé, fa més de 30 anys que ja hi som presents en la vida diària de tots els ciutadans, perquè tota la primària us la fem nosaltres. Hi ha alguna connexió emocional, hi ha? Doncs l'hem de trobar. Què hi trobarem? La trobarem aquí dins de la carpa. De quina manera? Doncs sent molt, molt lúdics i molt èpics, si vols. La carpa, el batec del temps, és una experiència de realitat immersiva, això és amb ulleres de realitat virtual, on els visitants, un cop ens posem les ulleres, fem un recorregut, veurem que la carpa és totalment diàfana. Veurem uns dibuixos a terra i uns dibuixos a les parets, uns codis, però no hi ha cap element més. És a dir, tu només no veus absolutament res, només veus aquests dibuixos.
0: Sembla que només hi hagi la carpa i que hi falti tot.
1: Exacte, hi falta tot. Falta tot el mobiliari. Doncs, un cop et poses les ulleres, tu ja entres en un altre espai, en un espai virtual, que et situa, en aquest cas, en un vapor tèxtil a la Terrassa del 1900. Hem fet un simulacre del...
0: Viatge en el temps.
1: Del vapor Amat, Jové Amat i Aymeric, que és un viatge en el temps. I llavors, trobarem un personatge, que és en Roc, que és un nen que treballava en una fàbrica l'any 1900, que ens convidarà i ens explicarà el seu secret per viatjar en el temps. I hem d'anar seguint les seves indicacions. A partir d'aquí comencem un viatge, arribarem en el present. Al present veurem com ha crescut la torre, com es va construir la torre on molts de nosaltres de tant en tant hi hem de ser. Allà hi trobarem l'Eva, ja veurem quin vincle hi ha entre el Roc i l'Eva. L'Eva ens explicarà quines novetats tenim en aquest moment, l'actualitat, el present, i tots dos ens convidaran a desxifrar el futur. Aquest futur, des d'on el veurem? Pujarem a la planta 20, imaginària, de l'hospital, i d'allà observarem el Vallès, intentarem trobar, identificar amb què ens vinculem, i desxifrarem el futur, que no us el desxifraré jo ara.
0: No pas, no farem espòilers. No,
1: són 15 minuts, aproximadament, amb moltes sensacions, moltes, tots ens hi podem reconèixer en un moment o altre, i amb aquest punt emotiu que pensem que és el que ens fa una mica connectar, no?, amb la
0: amb les persones. És apte per a tothom, Natàlia, totes les edats, no cal ser expert en tecnologies
1: no
0: i realitat virtual.
1: No s'ha de ser expert en tecnologia. Hem tingut visitants de més de 100 anys, hem tingut canalla molt petita, tot i que recomanem una alçada mínima de 1,20 m. És més que no és tant l'alçada com la mida del cap, per un tema de les ulleres. Si va algú amb canalla petita, agafadets de la mà, ens podem moure amb seguretat, no hi ha cap perill de res. Tenim moltes sensacions, perquè les neurones ens enganyen molt, però és totalment segur i totalment recomanable.
0: També està adaptat a persones amb mobilitat reduïda.
1: A persones amb mobilitat reduïda. I si hi ha alguna persona amb alguna discapacitat auditiva, també la pot fer, i li donem un material de suport perquè entengui què és quin és el relat que hi ha. Ho veurà perfectament, però al veure-hi si hi ha una mica de discapacitat auditiva, li donem aquest material de suport perquè ho pugui viure bé.
0: Només cal reservar cita prèvia, això sí.
1: Sí, exacte.
0: L'activitat és gratuïta.
1: Correcte.
0: I espavileu-vos, perquè es queda temps fins al 6 d'abril.
1: I obert tots els dies, no tanquem cap dia.
0: Perfecte. Natàlia, doncs tot un convidat a fer aquest viatge per aquests 126 ja, si som els 2026, anys de Història de Moto Terrassa. Moltes gràcies per compartir-la amb nosaltres.
1: A vosaltres, per convidar-nos.

Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: avui parlarem d'un tema delicadíssim, el Nadal i menjar. Aquells dies en què la taula sembla una marató i nosaltres els participants que no hem entrenat. Berta Martínez, nutricionista, que ens acompanya un dijous més. És possible veure un Nadal sense sortir inflats com un globus?
1: Sí, és possible, és possible.
0: Ara ens explicaràs què hem de tenir en compte i què podem fer per superar el Nadal, sense acabar amb el de panxa. Clar, què hem de tenir en compte? Perquè parlem de Nadal, però són les festes de Nadal i ja comencem a sentir la gent, que clar, que ara és aquesta època, que ens engreixem, que estem tot el dia menjant, però jo no sé si tu ho veus de la mateixa manera, Berta.
1: Primer de tot, jo el que sempre intento incorporar és molta calma. Són 5 dies, 6 dies als Nadals. És el dia el 24, si es celebra, el 25, el 26, i després l'1, el 31, l'1, i després el 6. Són aquests dies. No és des de l'octubre fins al finals de gener. Llavors, tenint en compte tot això, reduïm moltíssim tots aquests excessos que la majoria de vegades tenim durant totes aquestes festes. Llavors, començant una mica explicant una mica les coses importants que podem tenir aquest Nadal és poder primer preparar abans de l'àpat de Nadal què és el que hauríem de tenir com abans del primer àpat, no? Com preparar la taula. Uh-huh. No? Una de les petites estratègies que podem tenir i que podem preparar és un bon aperitiu. Per exemple, doncs, uns aperitius tipus xucrut, fermentats, pickles, els cogombrets, uh-huh, aquests típics, o coliflor fermentada, que es poden fer a casa de forma molt fàcil. Tot això són aperitius que ens saciaran i que no són molt calòrics. A part que tenen tot l'efecte prebiòtic de la microbiota intestinal, que sempre parlem en quasi totes les accions. Olidetes, humus, creatius, que poden ser humus de macadàmia, de remolatge, uh-huh, de tomàquet, patés de tomàquet sec o patés vegetals, crudités vegetals...
0: Clar, també podem acompanyar, no?, aquests humus amb aquestes crudités, o potser amb crackers fins i tot integrals.
1: O amb crackers, que podem fer-los nosaltres, amb farina d'ametlla, que també queden molt bé, o podem fer també pues, amb aquests humus podem fer una mica de crudités de pastanaga, d'api, marís i cloïses, que no poden faltar i que són fantàstiques amb el seu contingut de seleni i de zinc, pernil ibèric, espàrrecs blancs, pebrotes calibats, rotllets de salmó amb advocat, tot això són petits, com petites idees o idees diferents, molt saludables, que ja no hi haurà aquest aperitiu de canapés i de greixos que moltes vegades aquí ja ens passem.
0: Per tant, podem tenir aperitius que són molt bons gustosament, mm-hmm, no?, que gastronòmicament tenen tota la qualitat, però mm-hmm, que a més són saludables i ens permetran segurament afrontar el primer plat de millor manera i sobretot acabar aquest àpat de Nadal, que anirem evolucionant des dels aperitius on, mm-hmm, quan hem començat, amb salut i sense mm-hmm tenir la panxa, com dèiem al principi, inflada com un globus que acabes i ja no saps si marxar caminant o rodolant. Ens has explicat tots aquests aperitius que funcionen molt bé. Això seria un vermut molt saludable, però a vegades a les taules de Nadal, ja ho sabem, és aquella època on corre el vermut, on corre el vi, on corre el cava... Mm-hmm. Com els maridem, aquests aperitius?
1: Doncs, per exemple, aquests aperitius, l'alcohol, doncs, si senta bé i és, doncs, són dies de festa i es vol incorporar, doncs que s'incorpori, però també té moltes altres opcions que no és alcohol, com per exemple les kombuches, les begudes fermentades, que ara hi ha de tant tipus i fins i tot es troben a moltíssims bars. Les kombuches és una opció per poder acompanyar aquests aperitius, una aigua en gas amb llimona també, unes infusions que siguin de fruites també, amb una mica de gel també entren molt bé. I, per exemple, també doncs, tipus d'infusions amb moltes espècies que també entren amb una mica d'aigua de gas.
0: Com, o sigui, per exemple?
1: Com, per exemple, doncs, espècies de cardamom, de fonoll, d'anís estrellat, que són molt digestives.
0: Com les que posem al gin tònic.
1: Sí, igual. Són molt digestives i li pots afegir aigua amb gas, amb llimona, o amb una mica de llima, i queda molt bé, com una tipus beguda així, sí, refrescant, que entra bé.
0: I fins i tot emocionalment i mentalment ens farà aquest joc, no?, de que no estem beguent aigua, sinó alguna cosa fora del que és habitual en els nostres àpats més quotidians, allò de dilluns a divendres.
1: I t'hidrata, també, i vulguis o no, també necessita molta hidratació en aquests dies, o sigui, que és important.
0: Hi ha també els enzims digestius, que tu li dius el truc estrella. Explica'ns què és això.
1: Sí, els enzims digestius també és una petita suplementació que podem incorporar com perquè ens ajudi a poder digerir millor aquests àpats, i ens els podríem prendre uns 20 minuts abans de l'àpat, i ens ajudaria a pair millor, a no sentir-nos tan inflats, és una petita ajuda. També hi ha la medicina xinesa, s'utilitza molt la pasta d'umeboshi, que és una pruna fermentada amb molts anys, molt de temps, es pot trobar amb pasta, amb un pot de vidre, o també es pot trobar amb la pruna sencera. I es pren una mica a sota la llengua durant una estona. És una mica amarga, però realment funciona molt bé per augmentar una mica l'àcid clorhídric i també per augmentar aquesta digestió, per facilitar aquesta digestió. I es pren també una estona abans de l'àpat.
0: Això seria recomanable per a tothom?
1: Per a tothom.
0: Encara que no tinguem digestions pesades, ni que fem un abús, no ens farà cap mal i ens ajudarà a fer una millor digestió.
1: Només s'hauria de tenir en compte els hipertensos, perquè és una mica saladeta la pruna, i no crec que hi hagi cap, però que sàpiguen que si hi ha hipertensió, doncs és una mica salada aquesta pruna.
0: I on ho podem trobar, aquests productes?
1: En llocs ecològics, supermercats tipus Veritas, el Supernatural de Sant Cugat, llocs així, botigues ecològiques.
0: Perfecte. Clar, ja tenim l'aperitiu, tenim amb què maridar aquests aperitius i aquests enzims digestius que ens ajudaran a fer una millor digestió. Però, clar, ha arribat el moment de la veritat, seiem a taula i comença l'àpat de Nadal en tota la seva esplendor. Quines opcions tenim?
1: L'opció com més fàcil que a tothom li agrada són les amanides. Amanides de tot tipus, amanides de tardor, que pot ser magrana, amb carbassa, amb fulles verdes, amb rúcula, amb canonges, amb advocat, amb formatge fresc. Podem fer amanides molt boniques, que hi hagin molts colors a la taula i que sigui una forma també com d'introduir moltes vitamines i de saciar-te també. Uh-huh. Que no te'n vagis després a tot l'altre d'una forma més abusiva. No?
0: Tenim les amanides i ho dèiem abans, hem fet aquests aperitius acompanyats d'aquelles begudes que ens deien, però si ens agrada fer una copa de vi de tant en tant, què recomanaries?
1: La copa de vi, si ve de gust, hi ha el seu lloc i aquests dies de festa més, però sempre recomano que hi hagi un got d'aigua al costat, que ens anem hidratant d'aigua i anem disfrutant la copa de vi, però que no sigui la copa de vi que tinguem únicament al costat, beurem molt més i això ens deshidrata. I a part, el vi el que té és que baixa, o sigui, redueix una hormona que tenim que es diu leptina, que és l'hormona de la sacietat, i sense adonar-nos mengem més. Tenim menys sacietat i mengem més.
0: Per tant, per la set l'aigua i per gaudir una mica i acompanyar-ho, no, tenim la copa de vi, i tenim en compte això, que l'alcohol ens baixa aquesta hormona de la sacietat i farà que mengem més. I amb què acompanyem aquest? Tenim les amanides i el plat principal. Amb què els podem acompanyar?
1: Els podem acompanyar, per exemple, podem fer unes torradetes, que les podríem fer nosaltres, o que sigui un pa bo, el que més recomanem als nutricionistes avui en dia, perquè és molt digestiu i perquè té un baix índex glucèmic, és el pa de fejol. Per exemple, podríem fer unes torradetes de pa de fejol per acompanyar aquestes amanides, i on sí que recomano que es tingui una mica de vigilància, sinó de consciència, és que tots aquests crackers industrials i totes aquestes salses i tots aquestes patates fregides, tot això que també poden estar aquí en aquest moment, no cal que estiguin a l'aperitiu, tot això intentar evitar, o qualsevol tipus de plat fregit, intentar evitar-lo, perquè aquí sí que ens podem disparar moltíssim. O sigui que amb unes torradetes de pa de fejol, amb l'amanida, ja seria com el primer pat de que poguéssim acompanyar.
0: I clar, també ens passa a vegades que acabem l'àpat i tenim la panxa plena, ens trobem malament, no? Potser caldria escoltar el nostre cos abans d'arribar a aquest punt?
1: Sí, això sempre. Aquests àpats, normalment el que anem és com automàticament, anem amb el botó automàtic, dic jo, i comencem a menjar, i no hi ha una escolta. També és veritat que no ajuda amb que els àpats són molt llargs, uh-huh. estem moltes hores sentats, i això fa que mengis molt més. Però jo convido a que tothom es pugui escoltar aquest àpat i dir, ja estic ple, ja menjaré demà, hi ha altres dies, no cal que aquell dia ho donem tot, no? Molta potser, consciència.
0: Potser fins i tot a l'hora de cuinar, no? Sembla que si no hi ha molt menjar a la taula, siguem uns mals anfitrions.
1: Total.
0: I potser el que estem fent és que els convidats acabin amb aquests mals de panxa. Potser també ho hem de tenir en compte, si som els anfitrions a l'hora de cuinar, que potser no calen 3, 4, 5 plats.
1: No calen tants plats i tant menjar. Per res, i tant.
0: I una de les coses més perilloses, per dir-ho d'alguna manera, és quan arribem a les parts dolces, sobretot per la gent que gaudeix més de les postres, perquè quan arriba el Nadal, ho explicaves tu, no? Mm-hmm. Des de l'octubre ja tenim els torrons, ja tenim els panetones, ja tenim els bombons i tot tipus de dolços sobre la taula. Com afrontem aquesta part final de l'àpat?
1: Sí, els dolços han d'estar-hi. Han d'estar-hi, té el teu lloc als Nadals. I hi ha una gran estratègia amb que, a part de la consciència, que potser és la més important, és que hi hagi sempre fruita, això ajuda molt. I després jo sempre recomano als meus pacients que posin que agafin un petit plat i es posin la seva ració i disfrutin d'aquesta ració. I si després tenen més gana, doncs que tornin a repetir aquella ració. Però no és el mateix amb que tinguis tot allà a sobre la taula i que vagis agafant d'aquí, d'allà, sense cap mena de consciència, i d'aquesta forma menges molt més sempre. O sigui que et puguis tu escollir els teus torrons que més t'agradin i te'ls posis allà en un platet, mengis això i mengis la fruita. I després et puguis preguntar si realment vols repetir.
0: I fins i tot la fruita ve molt de gust moltes vegades,
1: molt,
0: no? Quan arribem en aquest punt que fa aquesta frescor i aquesta
1: ajuda
0: digestió,
1: a digerir,
0: no?
1: Sí,
0: i potser podem allargar una mica aquesta estona. Al final estem moltes estona a la sobretaula. Potser podem gaudir de la fruita i al cap d'una estona fer aquests torronets que tu ens deies de posar al plat per tenir no més control, sinó per saber exactament què estem menjant en lloc d'anar picant.
1: Sí, fer-ho més amb consciència. O les infusions també de posar de fonoll, de comí, totes aquestes són regalèssies, són espècies que poden ajudar també doncs, al post-àpat i també ajuden a, bueno, doncs mira, acaba de saciar i acaba de tancar l'àpat d'una forma més saludable.
0: Hi ha gent que li diu digestius a aquests alcohols que es prenen moltes vegades de postre. No sé si estàs gaire d'acord que aquest tipus d'alcohol ens ajudin a digerir o no.
1: Bueno, aquests alcohols sí que és veritat que alguns tenen herbes molt, molt digestives, però la veritat és que no és la millor forma per poder digerir. Ara, si et ve de gust, doncs, bueno, pues no, aquí sempre és que tu puguis valorar una mica de, doncs, em prenc doncs, la meva quantitat que em ve de gust, però no me'n prenc 4 o 5. Uh-huh. Vull dir que aquí una mica el que tu tinguis, no el control, sinó la consciència.
0: Tot en mesura.
1: No? Sí.
0: I aquests torrons i aquests dolços, quan els anem a comprar, també podem tenir en compte algunes coses perquè siguin més saludables?
1: Ara hi ha molts torrons molt baixos amb sucre. Hi ha, dels que he vist més, millor valor nutricional són els de xocolata amb ametlla, xocolata del 90% amb ametlla, ara en trobes a molts llocs, i aquests tenen menys sucres. Sí que és veritat que el típic torró d'Alacant és pur sucre, la xixona també, però, escolta, si t'agafes un trosset, no hi ha cap mena de problema. És la mesura i la consciència, com diem. Però ara n'hi ha molts que tenen molt menys sucres. El de xocolata negra és una de les millors opcions.
0: I ara ja ha passat tot aquest dinar, ens aixequem, tornem cap a casa, i arriba l'hora de sopar i no sabem què fer, no? Quines opcions tenim?
1: Aquí tenim l'opció de que si tenim una mica de gana i ens ve de gust sopar, podem sopar i no hi ha cap mena de problema. Podem fer doncs, una cremeta de verdures, un caldo, un peixet al vapor, una truitona... Vull dir, tot això són opcions molt saludables, digestives, i ens ajudaran a anar al llit, a poder dormir bé, i no serà algo molt copiós, perquè el nostre estómac ja ha fet molta feina durant el dia. També, si ens ve de gust sense exigir-nos, podem fer un dejun intermitent. Ens podem saltar aquest àpat i podem acabar de digerir tot aquest dinar tan llarg i el dia següent ens llevarem fantàstics. I això és una opció, també, però no és... El que no m'agrada és que sigui d'una forma de compensar, i ara menjo molt, i després ja no menjo. Ha de ser algo molt natural, ser algo molt... que se senti de forma molt... amb allò molta coherència.
0: Allò que es diu que el cos m'ho demana,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: una
1: sí,
0: mica,
1: sí,
0: aquesta escolta activa, exacte, que ens deies també mentre estem fent l'àpat. I clar, hem parlat del menjar, hem parlat dels hàbits, però hi ha una cosa que a vegades el Nadal ens passa per alt, estem molta estona asseguts, però no cal oblidar que cal moure's.
1: Molt important. El moviment ja no com una compensació, sinó com algo que necessitem per tenir salut, i és molt important que sempre ens moguem, però els àpats de Nadal és encara més important, perquè si t'has mogut, de fet, qui ho hagi fet segur que em donarà raó, és si al matí et lleves i fas una caminada amb la família, o que també és un moment de poder estar amb la família o amb els que et vingui de gust, i fas aquest moviment i després arribes a l'àpat amb aquesta gana saludable, menges d'una altra forma. És molt diferent. Que si arribes estressat, no tens gana, te'n vas ja als aliments més adònics, que diem, que són els que no cal tenir molta gana per menjar-los, els sucres, els processats, les farines blanques... Aquest moviment és molt, molt necessari per poder fer aquest àpat en càmera de forma més saludable. I després és un moment de família i d'amics important per poder compartir, fantàstic.
0: I un últim consell, Berta, un missatge final que donaries a la nostra audiència per encarar aquestes festes de Nadal.
1: Jo donaria sobretot convidar a tothom que el pugui disfrutar sense contradiccions ni culpa, i que el gaudeixin des d'una coherència i des d'un punt de que la majoria de dies d'aquests, per no dir tots, és més important amb qui estem i amb qui hem decidit compartir-lo que no els àpats i el que mengem. Sí, que ens centrem en això.
0: Doncs amb aquest missatge ens acomiadem, amb tots aquests consells que ens ha donat la Berta per repassar un Nadal, també fer-ho d'una manera saludable, que el nostre cos segur que ens ho agrairà. Berta Martínez, que tinguis molt bones festes de Nadal i molt bona entrada al 2026. Ens retrobem en aquest mateix estudi l'any que ve.
1: Moltes gràcies.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: Cada setmana a Valors a l'Alça dediquem un like a una proposta, ja sigui literària o teatral, per exemple, que creiem que és interessant i que té molts valors al darrere. Avui, des de les xarxes socials de la revista Valors, @revistavalors, volem posar aquest like, aquest m'agrada, al llibre Neuma, d'Amanda Bassa, que ja ens acompanya. Com estàs? Benvinguda. Hola,
3: gràcies.
2: Un honor poder parlar amb tu, mirant-nos els ulls, que és una cosa que a vegades en aquest món radiofònic no acostuma a passar, així que gràcies per venir.
3: Vosaltres.
2: Estem parlant d'un recull poètic que neix en realitat de l'asma, que tu pateixes.
3: Sí, parteix d'aquesta anècdota personal, però la idea és utilitzar-ho com a plataforma per anar a un altre lloc. Sempre quan fem literatura partim d'alguna cosa real perquè estigui arrelat, però amb això, en el meu cas, busco anar com a un altre lloc. Però sí, parteix d'aquí. Fa uns anys va debutar el meu asma així com del no-res, sense avisar. I jo sempre explico que clar, acostumada a les paraules, jo li deia al metge, és que jo vull entendre què significa l'asma. Llavors ell no m'entenia a mi i ens vam repartir una mica la feina. Ell va atendre els meus bronquis i jo vaig provar d'entendre'ls. I d'intentar entendre aquell procés, doncs va sorgir Neuma.
2: Déu-n'hi-do, quin camí. Mira, m'han demanat que t'apropis una mica més al micròfon perquè et podem sentir bé.
3: Sí.
2: Perquè m'agradaria molt demanar-te si tu has trobat cap a on volies anar a partir d'aquest asma, com comentaves, com a punt de partida, si sabies cap on anaves, o amb què t'has anat trobant en el procés d'escriure Neuma.
3: En principi, clar, el punt de partida personal al final es dilueix i es transforma en un trampolí per anar cap a un altre lloc. Sí que és cert que a mi m'agrada tenir com clara l'estructura dels poemaris, o com dona com una mica un marc, i en aquest cas el marc de la respiració, de les fases respiratòries, em va servir per estructurar l'obra. I això ja parteix del llibre anterior, ja estava fent com tota una investigació sobre els ritmes de tot allò que està viu. En el llibre anterior, que es deia Llavor, vaig allò forgar una miqueta més els ritmes orgànics, en aquest cas botànics, no? de les fases de creixement d'una planta, i en aquest cas va ser aquesta exploració sobre aquesta nova consciència del que significava respirar a partir d'una limitació, no? Els límits són creatius. Doncs a partir d'aquí i a partir de reflexionar una miqueta sobre les fases de la respiració, tant en clau física com en clau simbòlica, doncs vaig anar estructurant els poemes.
2: Pensem massa poc en la respiració, potser la tenim massa poc present, tot i que és una cosa que ens acompanya constantment.
3: Clar, la respiració en principi és un d'aquests processos orgànics automatitzats, no? Que s'estan fent en segon pla. No hi posem consciència, però sí que hi ha molts espais, per exemple en el budisme, es fa conscient, no? Fem conscient aquestes fases de la respiració amb una altra finalitat, no? No tant amb finalitat per comprendre també el funcionament de la nostra ment. I sí, clar, quan alguna cosa ens manca o ens queda limitada és quan posem una miqueta l'atenció sobre això. En aquest cas, normalment quan estem acostumats, no?, a la típica seqüència de la classe de ioga, no? Inhala, exhala, inhala, reté, exhala. Mm-hmm. En aquest cas, jo en el poemari Neuma ho vaig capgirar una mica. I comencem buidant, el primer capítol és exhalació, perquè trobava que era important, no?, també més en clau simbòlica, no tant en clau de les fases de la respiració, doncs en molts àmbits de la nostra vida val la pena començar buidant, començant doncs a fent una de certa depuració, contactant amb un cert silenci. La segona fase, el segon capítol del llibre és buit, no? Hem arribat com a aquest silenci, que seria com és el revers de la paraula, però també és la condició que possibilita la paraula, no? Perquè possibilita l'escolta i sense escolta doncs tampoc hi ha paraula. I després sí que inhalem, no? Perquè és el moment, un cop hem buidat, doncs és el moment d'inspirar-nos. I d'aquesta inspiració, l'últim capítol ja seria plenitud. És l'instant abans, en aquest instant, abans de, del crit, abans de, abans de la paraula, és com la màxima densitat abans de la creació. I bueno, és una mica com està estructurat el poemari.
2: Fins a quin punt a tu l'expressió artística o la creativitat t'ajuda a agafar aire o a inspirar?
3: Doncs totalment, clar. De fet, Neuma va sorgir molt en paral·lel a tot també un procés vital. Jo fa uns anys vaig començar a treballar amb la meva veu. Pensava en aquell moment per una qüestió professional, per jo m'he dedicat a la comunicació, doncs, per poder ser més eficient amb la meva veu, també perquè m'agradava cantar, i al final això es va convertir en un camí amb més polièdric, no? D'aquest camí de contactar amb la veu pròpia, la veu és una dimensió de nosaltres que té com moltes facetes, no? I de contactar amb la veu física, d'aprendre com funciona, contactes també amb la veu com a identitat i la veu com a essència. I en el meu cas, doncs, es van despertar de nou les paraules. I també d'aprendre el funcionament mecànic o físic de la respiració, doncs aquí també vaig recuperar una mica com l'esma per dir-me, no? Per dir alguna... utilitzar la veu per expressar-se.
2: Déu-n'hi-do quants paral·lelismes, no?, que podem trobar amb la respiració i en aquest camí que tu has fet fins a publicar Neuma, que per cert el mes de maig en rebia es publicava perquè va rebre el 45è Premi de Poesia Sant Lluís d'Ausiàs, sí. Marc, no? Com va ser aquest moment i com han anat aquests mesos? No sé si has pogut ja rebre una mica de feedback de lectors i lectores.
3: I el que puc explicar-vos és que el premi, el senyoriu de Gismarck, va ser... O sigui, el moment de trobar-me amb la gent de Beniarjó, el dia de l'entrega de premis, va ser el descobriment d'una relació de tot un poble i fins i tot tota una comarca, la Safor, d'una relació amb la poesia molt, molt especial. Per mi va ser realment molt màgic comprovar com d'arrelat està el premi, com d'arrelat està la poesia a tota la gent del poble de Beniarjó i de la comarca en general. De fet, és una comarca que ha donat i dona grans poetes. I bé, ho recordo amb molta, molta estima. Va ser un dia de molt caliu. A banda, per mi, és un premi doncs, que també vaig voler presentar al poemari perquè és un premi que té una trajectòria molt, molt interessant. Hi ha en el planter companys fent una poesia que admiro i en el jurat també. I bé, de fet, els impulsors del premi en el seu moment original van ser Piera i Vicent Andrés Estellers. Per tant, per mi era un repte important i després descobrir aquesta dimensió humana darrere del premi va ser extraordinari.
2: Ara estàs fent una mica voltant... Comences a voltar pel territori, no?, per presentar-ho. Hem tingut l'estiu entremig, que sempre és una mica una aturada en les activitats literàries. Fa uns dies vas ser a Mataró, que és casa teva. Com és aquest moment de deixar, de passar d'una cosa molt íntima, que tu has estat coent a foc lent, suposo, durant mesos o anys, a exposar-la i que la gent també se la pugui fer seva?
3: Bé, per mi és un moment de celebració. No sempre és fàcil parlar o posar paraules al procés creatiu, perquè sovint quan diem en poesia o diem en literatura allò que ens costa dir amb un llenguatge més convencional o des d'un pensament més convencional. Per tant, a vegades no sempre és fàcil fer aquesta traducció. Però per mi, jo ho visc com una celebració perquè, d'alguna manera l'obra no es completa fins que no arriba. A mi m'agrada la poesia que obre, que en cada poema obres diverses portes d'interpretació, hi ha diferents capes, però sobretot la idea d'obrir portes. I clar, aquestes portes no es tanquen fins que no arriben. I a vegades els lectors, que són, bueno, els lectors són els que troben una altra porta, no? Perquè al final el poema té una certa agència i uns el rebem i el transmetem i d'altres doncs l'interpreten, el llegeixen i el completen. Vull dir que el poema fa el seu propi camí a través nostre.
2: Amanda Bassa, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquest poemari, per Neuma.
3: Gràcies.
2: I moltes gràcies per venir a Valors a l'Alça per compartir-lo amb nosaltres.
3: A vosaltres.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de com resoldria això una nena de 5 anys. Fa uns dies tenia el cap ben encallat preparant una formació per una empresa que vol millorar la cohesió del seu equip. Volia que fos útil, transformadora, creativa, i m'estava complicant massa. Volia fer-ho tan bé que m'estava passant de frenada, massa formal i massa seriós. I en un moment d'aquells en què et ve de gust tancar el portàtil i deixar-ho per un altre moment, vaig respirar a fons i em vaig preguntar: Roser, com resoldria això una nena de 5 anys? I me la vaig imaginar. Una nena amb la cara plena de xocolata, ben despentinada, i saltant les basses d'aigua, rient, esquitxant, sense cap por a res. Vaig somriure i en aquell moment vaig entendre què és el que m'estava passant. Em faltava diversió. Estava tan obsessionada en fer-ho perfecte que havia oblidat de posar-hi una mica de joc, d'aquesta màgia que apareix quan et deixa sorprendre. I si vull ajudar equips a connectar millor entre ells, què millor que activar el riure, la creativitat i el joc? A partir d'aquí, la formació va començar a agafar un altre to. Més proper, més humà, més jo. I sí, molt més potent. Conclusió. A vegades, el que falta no és una idea nova. El que falta és recordar que crear també vol dir jugar. I que si el que estàs fent no et fa somriure, potser és hora de despentinar-te i sortir a saltar basses d'aigua una estona.

0: ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya que de vegades renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
3: Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
2: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: No en sia conscient, apartant de l'ambient si no segueixes la corrent.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. Buscarem la darrera hora d'aquesta emergència en conversa amb la documentalista veneçolana Rosalí Hernández, des de La Guaira. El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida el Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Reals...

0: es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on es podrà accedir amb reserva prèvia. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i ho fem, com sempre, connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, arrenquem la setmana. Avui dilluns, de moment, amb força tranquil·litat en general. Arreu de la xarxa viària catalana, a hores d'ara, de moment, no es registren ni incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, a hores d'ara, de moment, parlem d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Ja trobem lentitud en tot el nus de la Trinitat, també de retruc, afectacions de les dues rondes de Barcelona, sobretot amb més intensitat als seus primers trams i tot plegat en direcció Llobregat. Per altra banda, també tenim retencions intermitents arreu del Vallès, però de màxim un quilòmetre i mig a la C58 de manera puntual des de Sabadell i també per la C16 a l'altura de Parets del Vallès, tot plegat en direcció a Barcelona. També cap a la capital catalana ja trobem algunes retencions al Llobregat amb congestió, per exemple, per la A2 o la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I avui estem atents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez, per tant, li donem el bon dia.
2: Bon dia, déu-n'hi-do com comença la setmana pel que fa a la calor, la xafogó. A hores d'ara, moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Tarragona, de Girona, es mouen entre els 22 i 26 graus. Al llarg d'aquest matí, cada vegada menys núvols, alguns que quedaran arrapats a la Catalunya central, també cap al Pirineu, però poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta apareixerà al Pirineu, sobretot les més importants, a cavall de l'Alt Berguedà, de la comarca del Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat també s'atensarà fins a la resta de l'interior gironí, però la resta del país el que farà és molta més bonança i sobretot calor. Avui la més important de temperatures donarà al Vallès i també cap a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar algun senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny i entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
0: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El cotxe ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa, el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
5: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: Venezuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb una vintena de persones més, d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. Doncs aquest matí volem sumar la veu d'una periodista que està seguint l'emergència des de dins. Es tracta de Rosalí Hernández. Ella és documentalista veneçolana, és ara mateix a La Guaira, la zona zero d'aquests terratrèmols, és la zona més castigada, doncs, per aquest sisme. Parlem amb ella telefònicament perquè ja sabeu que a La Guaira, com us deia, la zona més castigada, la zona zero, és gairebé impossible la connexió. Rosalí Hernández, gràcies per atendre'ns a estes hores ja de madrugada. Buenos días, buena madrugada para ti. ¿Qué tal?
6: Muy bien, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por visibilizar lo que está pasando acá en Venezuela.
0: ¿Cuál es la imagen real ahora mismo en La Guaira? Continúan, entiendo, a contrarreloj los trabajos de rescate. ¿Qué es lo que tú estás viendo sobre el terreno que no se percibe o que no percibimos desde fuera con la misma intensidad?
6: Como lo he dicho en todos lados, no hay imagen, no hay foto, no hay video que permita dimensionar la situación que está pasando en La Guaira de manera de infraestructura, humanitariamente hablando también, y cómo algo pudo haber devastado de una manera tan rápida y tan violenta a una ciudad que estaba completamente en pie. Es realmente complicado poder explicar y como te digo, dimensionar lo que estamos viendo nosotros a diario. Vemos cuerpos minando de los sitios, no hay cómo trasladar a los muertos y los fallecidos, están en las calles con sábanas encima, tapados, tratando de los familiares de buscar de alguna manera llevarlos a la muerte para que puedan ser procesados. El olor a putrefacción es muy intenso a medida que van pasando los días. Ya estamos terminando el cuarto día luego del terremoto y el olor es cada vez más intenso y es cada vez más grande de la cantidad de cuerpos que hay en este momento bajo los escombros. Se estima, según organizaciones independientes, que la cantidad de desaparecidos asciende a 64.000. Es de esa cifra, un gran número podría estar ya en este momento fallecido. Entonces estamos hablando de unos números muy grandes.
0: Evidentemente. Y además, posibilidad después de alguna epidemia. Rosalí, ¿cómo valoras la respuesta del gobierno y de las estructuras de seguridad? En estas horas han circulado críticas muy duras sobre la falta de coordinación y la lentitud inicial. Tú, que estás viviendo de cerca este drama, ¿compartes esta percepción de falta, de vacío, de liderazgo?
6: Sin duda, sin duda. Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Por lo menos nosotros en el espacio periodístico nos hicieron acreditar en un espacio, perder toda la mañana para ir a acreditarnos a un lugar, para tomarnos el nombre, tomarnos fotografías, darnos una charla y obligarnos a bajar a la zona cero en un autobús, todos metidos juntos a la zona donde ellos elijan llevarnos y ya por ahí ya puedes dimensionar el control que ellos están teniendo. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira. Había muchísima gente tratando de llevar ayuda humanitaria y la gente que iba con comida de otros estados de Venezuela simplemente se quedaban a ayudar. No solamente llevaban comida, sino veían la necesidad de la gente pidiendo auxilio y rescatando, y ellos limitaron el acceso a todo eso. Entonces hay muchas zonas que en este momento no están siendo atendidas, familiares solos dentro de los alrededor de los escombros esperando que alguien los escuche, que alguien los ayude. Y entonces es una situación muy lamentable, porque no solamente algo que no se pudo prever, como fue un terremoto, no fue uno, fueron dos al final, y con todo y eso, pues las autoridades lo que han hecho es obstaculizar las labores del ciudadano.
0: Rosalía, ahora que los equipos internacionales ya han asumido buena parte del rescate donde han podido, ¿qué necesita la gente de manera inmediata? ¿Cuál es la urgencia que no puede esperar ni un día más?
6: Mira, como te estoy diciendo, la gente está trabajando encima de los edificios con las manos, ni siquiera con herramientas especializadas, con un martillo, con lo que sea que encuentran en la calle. Es complicado porque se necesita maquinaria pesada para poder remover escombros, para poder localizar. Eran edificios muy grandes, había un edificio que tenían 20 pisos que cayeron completamente, y debajo de todos esos escombros hay personas. Todavía hasta hoy en la noche han sacado personas vivas, quiere decir que todavía hay un poco de esperanza. Lo que se necesita es maquinaria. Hay muchísima ayuda humanitaria, comida, medicinas, insumos, pero no hay herramientas especializadas para poder empezar a hacer la remoción de los escombros. Se necesita que las constructoras intenten llevar maquinaria pesada para mover las escombros y poder acelerar el proceso de rescate.
0: Pues Rosalía Hernández, te agradecemos muchísimo desde Cataluña que hayas sido nuestro testimonio, nuestros ojos en esta zona cero. Te deseamos mucha suerte, buenos días y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Barcelona.
6: Muchas gracias nuevamente a ustedes. Siempre a la orden.
5: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final de mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil, que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Ara mateix és 7:45 del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit al programa Ciutadella de la Xarxa.
7: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
0: I també en plana política, Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. I avui s'obre el termini per a sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, al nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i també a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al vell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat, per sort, cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. L'antiga central elèctrica de la canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcellona, l'alcalde Jaume Collboni ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
8: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no?, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
0: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Minuts, els que falten ara mateix per arribar a 8:15 del matí. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la ciutat comtal també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats ciutats com, per exemple, Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. La cocapital del Vallès Occidental ha celebrat el Dia de l'Orgull per segona edició enguany sota el lema «Celebrem qui som, estimem com volem i lluitem pels drets de tothom». Iris Pasqual és la presidenta de l'entitat Urmies Pride Terrassa.
9: Nosaltres creiem que la memòria històrica és important. Nosaltres, per exemple, tenim el Lluís Rambla aquí a Terrassa i creiem que sense persones com ell que varen lluitar pels nostres drets, avui dia no seria possible estar aquí amb aquesta llibertat.
10: Pues superguay, porque al final es nuestra ciudad de toda la vida y pensamos que hay que apoyar los pueblos que apoyan esto también.
11: Me gusta estar aquí y que no siempre recurrir a ir a Barcelona, ¿no?
0: Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes. Les incidències per a LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori que ha fet una fotografia de l'escenari actual.
12: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals. Els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
0: La Franca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinà, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
13: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
14: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Sabiñánigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui accediran dos combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. El grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural l'Òpera dels Tres Rals des d'avui i fins dimecres. El grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary de Carme Portacelli o el thriller No miris de Joan Arquer. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció del curtmetratge de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols.
5: La xarxa de comunicació local.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
18: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
17: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
18: Perquè la teva salut és el nostre futur.
17: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
19: Bé, i què voleu fer aquests dies?
20: Anar a una piscina caribenya.
21: Dormir en un hotel del Far West.
22: Volar a llops d'un drac.
19: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 29 de juny. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Carlos Folchi, secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida el Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un accident a la G652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en tots dos sentits de la marxa i deixa 2 quilòmetres de cues. Per altra banda, també hi ha les retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona als seus primers trams en sentit sud. Al Vallès hi ha retencions intermitents cap a Barcelona a la C58 des de Sabadell i per la C17 a Parets del Vallès. A la P7, congestió en sentit sud a la Roca, a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Al Llobregat tenim congestió a l'A2 i a la B23 a Pallejà i Molins de Rei i tot en direcció Barcelona. I avui també estem molt pendents de la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins de la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa al temps, la setmana arrenca novament amb molta xafogor i amb molta calor. 22 i 26 graus són els que marquen els termòmetres, sobretot de cara a la nit. Això sí, durant el matí cada vegada en tindrem menys. Al llarg d'aquesta tarda es produirà alguna tempesta al Pirineu i algun ruixat a l'interior de Girona.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts ara mateix de 7:45 del matí. Un cop tancat el sumari, entrem de ple en matèria. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només han volgut contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
3: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat també una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona, de 41 anys, és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAI de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calcula que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre elles una 15ena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
1: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes de la gasolina i el gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i del gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Doncs a aquesta hora volem saber com ho valoren els transportistes. De fet, aquesta pròrroga a les ajudes al combustible era una de les mesures que el sector reclamava des de feia setmanes per evitar un nou cop de costos en plena volatilitat del mercat. Per això ho preguntem a Carlos Folchi, president de Fenadismer, patronal del sector i alhora secretari general de les pimes i dels autònoms del transport. Senyor Folchi, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, molt bon dia, un plaer.
1: El govern ha decidit prorrogar, o sembla que aprovarà avui, fins al 30 de setembre, les mesures anticrisi i mantenir aquestes ajudes al combustible per al transport professional. Com valoreu aquesta decisió? És la resposta que el sector necessita en aquest moment?
4: Pues sí, hace escasamente dos semanas tuvimos una reunión con el ministro de Economía, el señor Cuerpo, y justamente desde el sector le trasladamos la necesidad de prorrogar esas medidas que ya se habían aprobado en el mes de marzo de este año, justamente dada la volatilidad que está teniendo el precio del combustible, del gasoil. Evidentemente, la situación de crisis con Irán a momentos parece que se soluciona, pero inmediatamente a las pocas horas pues tenemos otra mala noticia donde se incrementan las hostilidades y eso lo que produce es que ese precio del combustible esté fluctuando de una forma desproporcionada.
1: El govern ha intentat anticipar-se avançant al Consell de Ministres el 29 de juny, o sigui avui, per evitar que les ajudes decaiguin. Però, si no ho tinc mal entès, tot i aquest gest, fins que Brussel·les no autoritzi formalment la pròrroga, els pagaments no es podran executar. Des del sector, aquesta dependència del calendari europeu genera inquietud. Com interpreteu aquest marge de risc?
4: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobaron el primer paquete de ayudas por el Gobierno español, el marco europeo que habilita ese régimen de ayudas no estaba todavía aprobado. Cuando finalmente se ha aprobado, la Comisión está haciendo acciones de supervisión de que las ayudas que aprobó en su momento el Gobierno de España se ajusten a la normativa comunitaria. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas, lo cual nos obliga a financiar nosotros mismos ese sobrecoste del sector del transporte de mercancías por carretera derivado del incremento del precio del diésel.
1: I una pregunta que potser és de sentit comú i potser d'alguna manera ja ens la contestava, però penso que potser alguns oients que no són professionals del sector podrien no interpretar bé. I és que els preus del combustible han baixat després de l'acord Estats Units-Iran, però el govern i la Unió Europea, insistim, mantenen que la crisi energètica continua i vostès també ho han posat en evidència. Per què és necessari mantenir la bonificació? Quins costos o quines tensions persisteixen malgrat aquesta baixada puntual?
4: El precio del combustible sí que es cierto que en las últimas semanas ha bajado, pero sigue estando muy por encima del precio del combustible del diésel en el momento que empezó la crisis del conflicto con Irán. Y hay un segundo factor muy importante en el transporte de mercancías por carretera, tanto de España como de Cataluña, que es que el sector lo componen básicamente autónomos y pequeñas empresas. Y estos autónomos, que son más del 60% del sector y que trabajan para grandes operadores del transporte, tienen serios problemas y grandes dificultades, al igual que los agricultores, para trasladar los costes de producción a sus clientes finales. De ahí que los sectores estratégicos, como el transporte, la ganadería y la pesca, hayan sido los sectores que desde el Gobierno de España se ha intentado proteger, dada esa falta de capacidad de trasladar los costes a sus clientes finales. En tanto, cuanto se mantenga esta inestabilidad por el conflicto de Irán y se vayan a producir estas fluctuaciones en el precio del combustible, es imprescindible, justamente para proteger a un sector esencial como es el transporte de mercancías por carretera, que estas ayudas se prolonguen en el tiempo.
1: Senyor Folchi, doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada i estarem pendents no només de l'aprovació d'avui, sinó del que passi a Europa. Gràcies, bon dia.
4: Molt agraït, un plaer sempre a la vostra disposició.
1: Avui, sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. I més coses, fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vimfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, això és el nivell 4 sobre 5. Es concentren sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al vell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 l'antiga central elèctrica de la Canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana 3 dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primera vegada el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
5: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
1: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ens amplia la Carme de Fez.
6: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
7: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
6: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les Tres Xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
1: El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinach, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
8: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
9: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
10: Tant de bo pogués ser amb una selecció oficial, no?, que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
11: Molt maco, l'ambient, molt familiar, i al final, durant l'any, potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
1: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els 16ens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als 8ens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran 2 combinats més, que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. Punt final a la 26a edició de la Granollers Cup, el trofeu més prestigiós d'handbol base del sud d'Europa. Enguany hi han participat 6.000 esportistes de 24 nacionalitats que han competit en més de 300 equips. El triomf en la categoria masculina júnior ha estat per el Frankstal eslové, que ha superat el Palau Tordera a la final per 5 gols de diferència, 17-12. Després de 5 dies de competició, el Palau Tordera ha aixecat el trofeu en la categoria júnior femenina. S'ha imposat a les franqueses per 13-16 a la final. Les del Baix Montseny van arribar al descans amb un avantatge de 4 gols i van saber administrar l'avantatge a la segona meitat per proclamar-se campiones d'aquesta edició. Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove paletista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries individual, dobles i dobles mixtes. A més, aquesta temporada, Mayorov ha fet història convertint-se en campió de Catalunya en categoria absoluta, corroborant el seu talent i la seva precocitat. I arribarem a les 8 amb la cultura al grec 2026 de Barcelona. El Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. També hi haurà dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols. I una exposició al Castell de Montjuïc analitza les transformacions profundes que va provocar la instal·lació de la SEAT a la Zona Franca en ple franquisme. La SEAT, fàbrica de transformacions, presenta documents i fotografies de l'època que ajuden a explicar com l'empresa va ser un actor central de la modernització de la societat d'aquella època. Ens ho apropa el David Navarro.
12: Un 600, potser el cotxe més emblemàtic de SEAT, rep el visitant a l'exposició. Una mostra que arrenca, com explica la comissària Laia Soldevila, quan el règim decideix instal·lar la fàbrica a la Zona Franca i els habitatges dels treballadors a l'actual barri de la Marina.
13: Era com aquesta colònia industrial, però en un espai que no estava al costat del riu, sinó que estava al costat de dues ciutats, com l'Hospitalet i Barcelona. Doncs eren tot d'habitatges que, a més, tenien tots els seus serveis al costat de la fàbrica de cotxes.
12: Les fotografies i els objectes permeten fer-se una idea de com era la vida a aquella colònia industrial. També com va anar evolucionant i de quina manera, amb la modernitat, explica Soldevila, van aparèixer també les reivindicacions laborals, fortament contestades pel règim.
13: El que volia que fos el règim a aquesta fàbrica, no? Un exemple de modernització, un exemple de disciplina. Enfront això, doncs, els treballadors s'organitzen, els treballadors reclamen drets, més drets dins la pròpia fàbrica.
12: L'exposició s'origina a partir del còmic La SEAT, motor de llibertat, coordinat per Laia Soldevila i guionitzat pel també comissari Jordi de Miguel.

0: cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els hits de tots els temps.
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara, Salut, analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
1: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens.

0: del Lloret. Tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ara mateix passen gairebé 4 minuts de les 8, és hora punta i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
1: Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant els accessos del Baix Llobregat. Hi ha retencions a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, en sentit Martorell, per una incidència que talla un carril. També complicacions en aquesta via d'entrada a Barcelona, a la zona de Sant Vicenç dels Horts i més endavant també a l'altura de Cornellà de Llobregat. La B23 també força plena entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona i més endavant hi ha hagut una incidència just a l'inici de la B23 i hi ha aturades des de l'altura d'Esplugues de Llobregat. També destaquem aturades als accessos del Vallès, l'autopista P7 amb retencions a l'altura de Montmeló i més endavant entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, i també trams de retencions entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També aturades dels accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet i la C58 i la C33 també plenes entre Montcada de Reixac i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, retencions força compactes a la ronda de dalt entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat i també en sentit Llobregat aturades a la ronda litoral entre la zona portuària i l'altura de Bon Pastor també en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: I avui estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez al matí desperta com si Catalunya estiguéssim al Carib. Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. I és que la temperatura actual volta als 23 a 28 graus a moltes comarques de Tarragona, de la costa i per el litoral de Barcelona, gran part de Girona, i només en alguna raconada pirinenca o de la Catalunya central baixem dels 20 graus i l'aire s'ha començat a remenar una mica i per tant ha baixat la temperatura en aquestes comarques interiors. Però el 90% de la població catalana a hores d'ara està com si estiguéssim, bé d'elles, al Carib, amb una temperatura, a més, molt xafogosa i al llarg d'aquest matí amb alguns núvols una mica més gruixuts a l'Alt Pirineu, on s'hi està escapant algun ruixadet a hores d'ara, sobretot al voltant d'Andorra i també de la Val d'Aran. Tot això anirà de baixa i el matí acabarà sent ja assolellat, amb una mica de vent de tramuntana a l'Empordà, també de mestral cap al delta de l'Ebre aproximadament. I aquesta tarda la temperatura baixa una mica respecte a les comarques de Ponent, però puja, per exemple, al prelitoral barceloní. El Vallès avui, 37-38 graus, molta calor a l'àrea metropolitana. I aquesta calor acabarà rebentant en forma d'algunes tempestes que tindrem bàsicament al Pirineu, les més fortes, a cavall del Lluçanès, del Ripollès, de la Cerdanya i de la Garrotxa. Ruixats que a la resta del país no els veurem. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès, i també als professionals que el van atendre, i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Partaulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
0: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: És una de les notícies que us estem destacant en titulars. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, las Guardias Nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira.
0: I en les darreres hores han aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més, hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Pel que fa al sector del transport, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
0: Només un minut ens separa d'un 8:15 del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa.
7: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partido Socialista Obrero Espanyol. Dit això...

0: Els mitjans digitals al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: Esports, el club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinach, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
2: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
3: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: I Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló Sant Jordi de Torredembarra. La de Cunit, bronze en el darrer Mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francés, d'Altona, i d'Ivet Aixurx, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montalt. I ja estan en marxa, de fet, els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran 2 combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. I Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove palista del club tennis taula Caçà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries, o sigui, l'individual, el dobles i el dobles mixtes. I arribarem a 9:15 amb la cultura, i és que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i de les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui, celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. I el Museu Provisional del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona...
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Club Hèlsing Sant Cugat, El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te.

0: Berta i Gaudí.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara, Salut, analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
1: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Tot seguit hi connectarem en directe per buscar les previsions de la jornada en conversa amb Marta Vall-Llucera, presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. I dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I en cultura, tret de sortir del Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ho ampliarem en breus minuts en conversa amb Letícia Martín, que és la directora del Grec.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia destacada del dia. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
5: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Partaulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que, precisament, ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una gran persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que han embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Venezuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Venezuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, de la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a la Guaira.
1: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. El secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
3: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
1: I parlant encara de bonificacions, avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Barcelona acull fins dijous el Congrés Mundial d'Arquitectes. Uns 10.000 professionals, experts i acadèmics debaten aquests dies el paper de l'arquitectura davant dels grans reptes del segle XXI. Amb el lema Arquitectura Planetària, el certamen vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. A les portes del Congrés, al recinte del Fòrum de Barcelona, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, doncs, quina és ara mateix la situació aquí, on estàs tu, a punt, entenc, de començar aquest Congrés.
6: Sí, hola, Helena, bon dia. És el primer cop que Barcelona, que aquesta ciutat, acull dos cops al Congrés Mundial d'Arquitectes. Ho va fer ara fa 30 anys i ho torna a fer ara. Enmig de dues crisis encadenades consecutives que se solapen en el temps, són la crisi climàtica, també la crisi de l'habitatge, i amb Marta Ballucera. Ella és presidenta del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes. Bon dia, Marta.
7: Hola, bon dia.
6: Aquestes dues crisis condicionen i marquen l'inici avui del Congrés de Barcelona?
7: Totalment, perquè seran alguns dels temes centrals que es debatran i amb els quals es compartirà coneixement de cara a poder des de l'arquitectura aportar solucions, tant en un cas com en l'altre. La part d'edificació té molt pes en quant a efectes de, emissions d'efecte hivernacle, en quant a consum energètic i, per tant, fer edificis més eficients i també ciutats més eficients pot ajudar a pal·liar, en certa manera, aquest canvi climàtic.
6: Com construir de manera més accelerada i també amb garanties mediambientals aquest parc pendent d'habitatge social?
7: Efectivament, ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica.
6: Marta, ajuda'ns a entendre com es configura aquest congrés que aplegarà prop de 10.000 assistents. Hi ha tres espais a la ciutat de Barcelona.
7: És un congrés diferent, multiseu. Es produiran una sèrie d'activitats en el The Hub. Allà hi haurà exposicions de tots els països, arquitectura de tots els països que formen part de la Unió Internacional d'Arquitectes. El Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes també tindrà un espai amb conferències. Aquí al CCIB hi haurà el gruix de continguts i després a les tardes, a les 3 xemeneies, cap a les 7 de la tarda, cada dia hi haurà uns conversatoris, uns open forums, en quan es parlarà d'alguns dels temes que s'han parlat al dematí, però en un ambient més distès i, per tant, al costat del mar, amb un altre format.
6: Marta, ja per acabar, el que ens ha de quedar clar és que aquest Congrés Mundial d'Arquitectes no té una mirada local. Des de lo local, des de Barcelona, té una mirada universal.
7: Efectivament, es plantejaran temes des de lo global perquè després es puguin aportar solucions dintre els àmbits locals, particularitzant i en funció de les necessitats de cada lloc.
6: Marta Vall-llucera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a pocs minuts precisament per l'inici d'aquesta nova edició a Barcelona del Congrés Mundial d'Arquitectes. S'esperen prop de 10.000 assistents. Si recordem, Helena, insistim, és el primer cop que una ciutat acull dos cops aquest congrés.
1: Ha trigat 30 anys en tornar a venir aquest congrés, Anna, però sens dubte que ha arribat en el moment clau, perquè el tema de l'habitatge, ja ho hem dit moltes vegades, és tremendament preocupant. Gràcies, bon dia. I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca dissabte. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. De fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. I és una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Segons les primeres informacions, els fets haurien passat dissabte a la matinada, quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. I canviem de tema i us expliquem que aquest cap de setmana milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. Però, a més de la ciutat comtal, també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, hi ha altres localitats, com per exemple Terrassa, que se sumen a aquesta jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Unes reivindicacions que estan més que justificades perquè el 2025 ha tornat a encendre les alarmes. I és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco, que és jurista de l'Observatori, que ha fet justament una fotografia de l'escenari actual.
8: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: I avui obrim la crònica esportiva parlant de l'hoquei patins, perquè el Club Patí Vilafranca torna a ser de l'hoquei Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
9: Bon dia. Doncs sí, els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a l'hoquei Lliga Plata. Ha estat gràcies a la victòria sobre el Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de l'eliminatòria. Ja a l'anada havien guanyat per 2-3. Entre aquests tots dos duels han passat 3 setmanes pel recurs que havien presentat els usonencs perquè s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinyac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat d'aquesta eliminatòria.
10: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
11: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
9: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra la Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
12: Tant de bo pogués ser amb una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
13: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final, durant l'any, potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
9: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que rodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català, després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló de Sant Jordi de Torredembarra. La patinadora del Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francesc d'Altona i d'Ivet Ashford del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per a la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montal. Doncs felicitem a tots dos patinadors del Cunit, que han donat un gran espectacle aquest cap de setmana a Torredembarra.
14: Molt bé, doncs felicitats queden. Gràcies, Cristina.
9: Fins demà.
14: Fins demà. I seguim amb cultura per explicar-vos ara que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. Doncs en volem parlar amb la seva directora, Letícia Martín. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Letícia.
15: Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
14: El Grec i el Lliure celebren 50 anys amb una inauguració compartida i propostes gratuïtes. En aquest aniversari, quina idea de fons has volgut fixar? Com s'explica aquest present que serveix per llegir el passat i imaginar el futur, com has anat declarant?
15: La veritat és que, sobretot, el que hem volgut ha estat conèixer i saber tot el que havia passat al festival durant aquests 50 anys per poder oferir i agafar una mica de l'espirit del començament. Crec que l'espirit dels primers anys, l'espirit d'aquesta Barcelona que s'esclatava al 76, al 77, és el que realment hauríem tots intentar recuperar a les arts i a tota la societat.
14: A la programació hi conviuen grans noms internacionals, peces de risc, llenguatges radicals i coproduccions locals, també. Quin criteri t'ha guiat per dibuixar aquesta estructura de programació tan diversa? Què t'interessa d'aquest equilibri entre els referents clàssics i l'experimentació?
15: Efectivament, aquesta és la qüestió, en trobar l'equilibri, perquè el Grec és un festival que el que pretén és apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat, crec.
14: Letícia, el festival s'estén a 58 espais. Incorpora
9: complicitats amb equipaments molt diversos, fins i tot la Sagrada Família. Quina idea de ciutat cultural dibuixa aquest mapa? Què vols activar amb un grec que, amb un grec, deia que s'obre potser més als públics i fins i tot als espais de Barcelona?
15: Des del primer moment, per mi, és molt important pensar que com festival municipal som el festival de tothom. Fins i tot la gent que encara no ens coneix. Així que és una obligació per a mi intentar arribar a que tothom tingui aquesta oportunitat. Sí que és cert que els preus són molt, molt populars. No hi ha un problema d'accessibilitat per preu, però sí pot ser hi ha problemes d'accessibilitat per informació. Per això també arribar a llocs diferents, arribar a llocs a fer algun esdeveniment gratuït, té aquesta singularitat, l'intentar arribar a més gent. I sense dubte, el tenir la possibilitat de fer un concert amb la Sagrada Família, dins de la Sagrada Família, és un moment molt especial perquè no s'havia fet mai. I també per això, perquè farem un sorteig entre tots els ciutadans perquè puguin accedir a aquest concert.
9: Doncs Letícia Martín, directora del Festival Grec de Barcelona, com diuen o com dieu els del món de la faràndula, molta merda, que vagi molt bé la inauguració aquest vespre del festival i llarga vida a un festival potentíssim de la ciutat de Barcelona, però que també és referent a Catalunya i arreu. Gràcies, que vagi molt bé.
15: Moltes gràcies, us esperem a tots.
9: I a vostès, doncs, també, gràcies per l'atenció que ens han dispensat i demà els tornem a esperar aquí mateix, a les 7 del matí. Que vagi molt bé, bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major arriba aquest dilluns 29 de juny al seu punt final amb la Diada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagalí Joan, el Seguici de Sant Pere, les Albades i el Castell de Focs marcaran una jornada plena d'actes de cultura popular. També hi haurà activitats infantils, concerts, esport, la Festa de l'Aigua i propostes familiars repartides per tota la ciutat. Podeu consultar el programa a www.cugat.com. En surt en plena Festa Major al bell mig de Sant Cugat. El xiprer que hi ha a la plaça d'Octavià, davant de Cal Gerrer, s'ha incendiat aquest diumenge durant la trobada d'entremesos de la Festa Major. Les espurnes d'una de les colles participants, els Diables de Torredembarra, han saltat fins a l'arbre quan girava des del carrer de Sant Medí cap a la plaça, fet que ha provocat que el fullatge comencés a cremar. Els primers a intervenir han estat els efectius d'ADF, que han aconseguit controlar les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del xiprer. Entre 5 i 10 minuts després han arribat els bombers, que han remullat l'arbre per extingir completament l'incendi i evitar que es revifés. L'incident no ha causat cap ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit a la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser atesa. En el moment dels fets, fonts municipals informaven que no presentava ferides greus derivades de l'accident. Ara, però, comuniquen la seva defunció després de contactar amb la família. Segons les mateixes fonts municipals, l'ingrés hospitalari no va estar motivat únicament per les lesions de l'accident, sinó també per altres problemes de salut, dels quals no s'han transcendit més detalls. I encara queda un dia de Festa Major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la Gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
3: I a aquesta hora del matí, al Faves Comptades d'avui, ens dediquem a parlar de protocol, del protocol en actes públics, del protocol en actes privats, de com funciona. I per això avui ens acompanya la cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Mireia Fons. Molt bon dia, què tal, com estàs?
4: Bon dia, Carme.
3: I la Mireia, doncs, avui es fa acompanyar via telefònica del Josep Solà, que és president de l'Associació Catalana de Protocol. Josep, molt bon dia.
5: Molt bon dia, Carme.
3: Avui parlem de protocol, que no és un fet gaire habitual en els mitjans de comunicació, però ho fem doncs per acostar a la ciutadania una manera de fer, una manera de funcionar. M'agrada

0: M'agradaria preguntar-te, Josep, d'entrada per l'associació. Què és, qui pertany, qui forma part d'aquesta associació i què es fa des d'aquesta entitat?
1: Doncs bé, mira, senzillament l'associació no deixa de ser un col·lectiu de professionals del sector, del protocol i de les relacions institucionals a Catalunya, i es va crear l'any 2007 precisament per aquesta mancança de punt de trobada i de col·laboració i d'ajut entre professionals del sector. És veritat que com a estudis fins l'any 2010 no van començar a haver-hi uns estudis reglats, abans eren més doncs, altre tipus de coneixements, gent que escrivia sobre el tema i que tothom anava fent, i a partir de la creació tant de l'associació com de poder fer aquests estudis, doncs aquesta associació ha tingut una força i és la que treballa pels professionals, perquè el protocol a vegades està molt mal entès com una persona de confiança d'un polític que és el que fa el que el polític vol. Realment és un perfil molt tècnic en el qual està molt regulat, hi ha unes normes molt concretes, molt marcades, i que sí que és veritat que la persona que porta aquest càrrec professional, precisament, que aquesta professionalitat li permet poder fer que qualsevol activitat o opció que s'hagi de realitzar es pugui fer doncs, seguint les directrius, però també de manera que tothom quedi content i conformat amb el tema, però és per la volubilitat que té, o malabilitat que té precisament el protocol.
0: I podríem dir que és relativament jove la professió. De fet, la vostra associació comentaves que neix el 2007. No sé si des del moment en què neix l'associació ja es té doncs, en compte aquest sector professional, el protocol canvia amb la societat, canvia amb els temps. Com ha evolucionat?
1: El protocol és va evolucionant, evidentment, amb el temps. És a dir, la gent que sempre diu que el protocol és una cosa rígida s'equivoca molt, perquè veritablement és totalment adaptable als moments, a les situacions, però sempre sota uns mateixos criteris. El protocol institucional potser és el més visible, el que es veu més quan es realitza, però també a nivell privat. També hi ha protocol, que són aquestes relacions institucionals, se li podria dir, i que, en definitiva, no deixa de ser el paper que treballa doncs, precisament perquè una acció, una realitat que hagi d'haver-hi, doncs, quedi totalment visibilitzada de la manera que ha d'anar, que tothom tingui el lloc que li pertoca i funcioni de la manera que hagi de funcionar. Protocol i del professional protocol precisament és la persona invisible, la persona que no s'ha de veure, és a dir, ha d'aconseguir fer que aquella activitat, aquella acció es desenvolupi sense la seva presència, perquè estigui ben reglada i ben fonamentada. Sí que és veritat que l'associació és jove relativament, però el protocol és una eina que es porta segles. Si anéssim una mica Sabessa i a són els cerimoniós i el va començar a imposar a les grans corts europees i es va començar a marcar i sempre ha quedat com aquesta imatge de vegades fins i tot majestuosa i pomposa. I veritablement el protocol actualment no és ni pompós ni majestuós. Sí que hi haurà gent que li farà, és a dir, grans autoritats segurament faran que això sigui visible, però veritablement el protocol és una cosa totalment amagada i invisible, però que fa que tot allò que s'hagi de realitzar doncs es faci de la manera que pertoca.
0: Deixa'm que li pregunti a la Mireia. Pots saludar-lo,
2: sí,
0: eh?
2: Hola, Josep, bon dia.
1: Bon dia, Mireia.
2: Jo, abans que em formulis una pregunta, Carme, sí que volia comentar una coseta. És a dir, jo vull agrair la feina que fa l'associació de protocol, perquè, encapçalada pel Josep, al final és un punt de trobada de tot de professionals que era necessari, perquè a vegades, jo, per exemple, aquí a Sant Cugat, estàs sola. Llavors és un punt de poder tenir algú per fer una consulta d'algun dubte que tens, de com fas tu això en un municipi, jo ho faig d'aquesta manera aquí a Sant Cugat. Per nosaltres és un espai vital. I, altra banda, el Josep, juntament amb el seu equip, ens ha ajudat molt amb temes de formació, no? És a dir, durant l'etapa de la pandèmia, no sé si ho recordes, Josep, es van fer no sé quantes classes virtuals. És a dir, que per nosaltres és important el fet de tenir aquest punt de... aquesta associació que vetlla per tots els professionals, no?
0: És un suport per vosaltres.
2: És un suport importantíssim, perquè al final tens algú a qui trucar i dir, escolta, em passa això, tu com ho resoldries? O això nosaltres ho fem aquí, vosaltres com ho faríeu, no? Perquè dintre d'aquesta associació hi ha gent de tot tipus. Hi ha municipis petitonets, hi ha municipis grans, hi ha caps de protocols de conselleries... Bueno, no sé el nombre d'associats que tenim, Josep. Quanta gent som?
1: Mira, ara actualment som uns 230 associats, tant del món públic com del món privat. Vull dir que tenim... tots els àmbits, i això que comentes sí que és cert, és a dir, també una mica l'associació va créixer bàsicament per ajudar el protocol municipal. Tothom, seria el protocol doncs, més autonòmic o que pugui haver-hi a Catalunya o que pugui haver a l'Estat, que pugui haver-hi, aquests són com més visibles, però no deixen de ser persones que assisteixen a actes que precisament organitzen moltes vegades els municipis. No? El protocol de veritat és els municipis. I una de les coses que ens trobàvem precisament era aquesta. És a dir, jo, per exemple, era cap de protocol de l'Ajuntament de Terrassa i jo no coneixia qui portava el protocol de Sabadell. És a dir, treballava amb tothom, doncs, bueno, el nostre aire, però és indiferent. Les accions que es fan als ajuntaments són exactament iguals. En un municipi de 12 habitants que de 2 milions. És a dir, les activitats són les mateixes. Una altra cosa serà la manera de realitzar-ho, la quantitat de gent que pugui assistir o la manera que es pugui fer. Però hi és. I tal com comentava la Mireia, una mica el que s'ha intentat fer doncs, és, també aprofitant la tecnologia, és a dir, el WhatsApp, les xarxes, de poder fer connexions virtuals i tot, ens ha pogut precisament unir, perquè és, bé, a vegades és molt difícil trobar-te amb gent de Lleida, Tarragona o Girona, pel que pugui ser, o fins i tot fotíem més a prop. I llavors això ho hem aconseguit. I una de les coses que sí és, i més a més la Mireia ho ha dit molt clarament, és com ho feu vosaltres? És a dir, ningú en cap moment diu això es fa d'aquesta manera. Perquè precisament és el que comentava abans. El protocol té aquesta facilitat de poder fer les coses i saber-les fer d'una manera relativament fàcil. Intentem és això, facilitar molt la tasca, la feina de les persones que hauran d'activar-ho. A mi que seria això.
0: Aterrem una mica el que seria la vostra feina, Mireia. Com es planifica un acte oficial des del punt de vista de protocol? Un acte estàndard, podríem dir.
2: Mira, nosaltres normalment treballem amb equip, no? És a dir, hi ha un equip de persones, i des de l'alcaldia, el cap de gabinet, marca, anem a organitzar aquest acte, tenim un objectiu, un missatge, i a partir d'aquí, doncs, comencem a treballar-ho, no? És a dir, des de preparar una invitació, des de revisar aquest mapa de públics, de qui hem de convidar per no deixar-te ningú, i a partir d'aquí ens posem en marxa de com ho gestionem, no? És a dir, què volem fer amb aquest acte, no? I tots aquests petits detalls de les prèvies que en diem nosaltres, Josep, d'anar a visitar l'espai on el volem fer, què volem fer... quins parlaments hi hauran, posem música o no posem... És a dir, hi ha tota una feina de preparació que després no es veu. És a dir, que al final jo sóc molt exigent a mi mateixa i moltes vegades quan ha acabat l'acte, doncs, ostres, ha anat bé, no? I penso, no, allò no hem estat a l'alçada. Són moltes coses, no?, les que has de tenir en compte, si posem llenguatge de signes, si es passa un vídeo, si hem de fer algun obsequi... És a dir, hi ha tipus i tipus d'actes. Hi ha actes que són més petits, hi ha actes que són d'una gran envergadura. Llavors, no els podem posar tots al mateix sac. Però sí que és cert que implica una preparació abans. És a dir, implica tenir tota una fitxa de pautes molt clares, no? De qui es convida, la invitació, si és un acte que només liderem nosaltres, on anem de la mà d'algú, qui parla, en quin moment hi ha música, en quin moment hi ha vídeos... cal convidar algú de forma especial, qui és l'anfitrió, és a dir, hi ha tota una sèrie de terminologia que forma part de tot aquest engranatge, no?
0: I quines diferències hi hauria amb un acte privat on es convida, per exemple, a l'alcalde, no?
2: Clar, pensa que en els actes privats nosaltres anem de convidats. Diguem, els actes que organitzem nosaltres com a institució els liderem nosaltres, ja sigui el Departament d'Esports, que supervisem protocol, ja sigui el Departament de Cultura, etc. En els actes que nosaltres ens conviden, és a dir, en aquest cas, conviden a l'alcalde o al regidor que pertoca, i nosaltres anem així de convidat, és a dir, ens conviden a la celebració del seu 25 aniversari, llavors són ells els encarregats de preparar-lo, de preparar aquella festivitat. Ara, per exemple, mira, aquest dissabte tenim els 40 anys d'Òptica Mirasol, no?, a la plaça Barcelona. Llavors, doncs, ells han preparat tota una sèrie d'activitats per celebrar aquest acte i han pensat en nosaltres com a institució. Llavors, ells ens diuen, escolta, voleu que vinguem i el vostre paper seria aquest. Nosaltres el que fem en moltes ocasions és suggerir a vegades, no?, perquè ells tampoc no tenen per què entendre o saber de protocol. Ells et conviden, però també a vegades no tenen per què saber, no? Llavors nosaltres, en aquest cas, el que fem és estendre la mà per tal de facilitar al màxim, no? Voleu que hi hagin uns parlaments, doncs, bueno, qui ha de parlar, en quin moment, nosaltres entregarem un present amb motiu d'aquests 40 aniversari, estenem una miqueta la mà per ajudar i facilitar, però la responsabilitat és d'ells. Nosaltres únicament aquí anem com a convidats, com a espectadors, i assumim el paper que ens donen. És a dir, que a vegades ens diuen no volem que vingueu i simplement és un paper merament presencial, o hi ha d'altres vegades que tenim un paper més destacat, no?
0: I quins diries tu que són els errors més habituals? També en un acte institucional, no? Hi pot haver alguna cosa que no ha acabat de quadrar, també en els privats.
2: Clar, jo crec que és molt important d'entrada i tenir molt clar a quin públic va adreçat. És a dir, el deixar-te de convidar algú, el no comptar amb aquella persona, és a dir, ja d'entrada et complica bastant la vida. No sé si estàs d'acord, Josep.
1: Totalment.
2: És a dir, el fet de tenir clar qui has de convidar, perquè a vegades et ha passat que pel que sigui, és a dir, jo normalment aquesta llista de mapa de públics la repasso moltes vegades, es repassa amb l'alcalde, es repassa amb el cap de gabinet, perquè et sap greu després, arribat el moment, que aquella persona que hi hauria de ser-hi no hi sigui. I això d'entrada ja és un problema, no?, perquè fereixes sensibilitats, no? I això moltes vegades passa, no?, perquè el dia a dia ens absorbeix moltes hores, no, Josep? I a vegades, doncs, tu mires ràpidament i 24 hores abans de l'acte algú et diu i aquest no se l'ha convidat, i penses, macatxuns, és a dir, no ho hem tingut present.
0: No sé, Josep, si és una feina una mica poc valorada, desagraïda, no?, perquè, com deies tu al principi, ha de ser, doncs, molt en un segon pla, no?, gens o res de protagonisme, però les coses han de sortir impecables.
1: Sí, jo és molt poc reconeguda, evidentment, però sí molt necessitada. És a dir, quan moltes vegades algun polític que entra nou en una administració, el primer que fa és, jo no necessito protocol, però després què haig de fer en aquest acte? Llavors, clar, es contradiu ell mateix quan hi ha aquestes coses. I, probablement, sí que és cert que és una d'aquelles tasques que gairebé les de tenir, portar dins, perquè absorbeix molt. És una feina que absorbeix molt, sembla que no, però intentar, el que comentava abans la Mireia, de tenir totes les coses pensades, de poder acompanyar la gent de quan es fa una cosa, de quina manera fer-ho, per fer-ho més fàcil, fer-ho més... perquè a vegades intenten fer, o proposen de fer alguna cosa i ho fan molt complicat i tu intentes fer-ho de manera que tot lligui i vagi molt bé, que sigui com un vídeo. És a dir, nosaltres hem d'estar sempre pensant amb tants detalls, coses que impensables, que la gent no li dona importància, però que quan estàs al davant ho trobes, doncs tu ja tot això ho has d'estar preveient. Llavors, és una feina gairebé 24-7, saps? Vull dir, estàs sempre pensant, sempre... I, a més, no és el que estaràs fent en el dia d'avui, o, per exemple, ara ja, la Mireia deia de l'Òptica de Mans, ella està pensant en d'aquí un mes que hi haurà no sé quina cosa i està treballant aquella cosa avançant-se per anar-ho... És a dir, que estàs com amb 15.000 coses alhora intentant fer que el que sí, és veritat, que el que tens més proper ho treballes més directe, però realment tens el cap pensant també en moltes altres coses. Llavors, és una feina que realment s'ha de sentir, és a dir, és
2: molt
1: una
2: vocacional.
1: Professió molt vocacional, això és claríssim. I precisament, d'aquí és la part aquesta que comentava abans, que moltes vegades es confon com un càrrec polític, perquè estàs al costat d'un polític, però tu l'únic que estàs fent, mai estàs al costat d'un polític, tu estàs al costat d'un càrrec, d'una persona, no ni de la persona que és d'aquest partit, ni el nom de la persona, és l'alcalde, en aquest cas seria la Mireia, seria un conseller, seria el president d'un banc, tu estàs treballant per aquesta persona. Sí que ells et donaran unes premisses que diuen jo vull no sé què, llavors tu podràs fer de més o de menys, però hauràs de seguir una directiu. Però tu podràs marcar una mica el camí que s'ha de seguir, en aquest sentit.
2: De totes maneres, parlant del tema protocol, simplement un apunt. És d'aquelles feines que, si funciona, moltes vegades ningú diu res. Ara, quan no funciona...
0: Quan falla,
2: surt a tot arreu.
0: Te les carregues
2: totes. El protocol
0: totes.
2: Ha fallat. El protocol,
0: el
2: ha fallat.
0: Protocol ha fallat. Bé, doncs...
1: Mira, perdona,
0: molt ràpidament, Josep, que hem d'anar tancant.
1: Diré molt ràpid. Amb això que acaba de dir ara, només pels mitjans de comunicació i per les persones en general, mai es trenca el protocol ni se salta el protocol. Pot ser un protocol que sigui diferent, però no es pot trencar ni saltar perquè no és cap cosa tangible.
0: Perfecte.
1: Només dic això.
0: Perfecte. Això ens ho apuntem. Doncs avui hem volgut donar una mica més de visibilitat a aquesta feina, podríem dir que invisible, no, per a molts. I, per tant, avui hem convidat el Josep Solà, el president de l'Associació Catalana de Protocol, per parlar-ne. Josep, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Al contrari, a vosaltres per tenir-ho en compte.
0: Gràcies. I a tu, Mireia, també.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
3: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: Avui al Faves Comptades volem posar el focus en la nova programació de prop de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat. Un cicle que ens acosta la cultura al barri, al carrer i sobretot a les persones. Per conèixer de primera mà què ens espera aquest 2026, avui ens acompanyen el Josep Pla, que és responsable de la programació de prop. Josep, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: El Pau Sans, referent de la PUA, oficina musical. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I l'Arnau Serrallonga, que és de l'equip de la PUA, de l'oficina musical.
3: Hola.
0: Què tal, com esteu?
3: Molt bé, merci.
0: Comencem amb el Josep parlant grans trets d'aquesta xarxa de centres culturals polivalents. Josep, com definiries l'esperit, la filosofia, la idea que engloba la programació de prop?
1: Doncs diguem que una mica el que jo he agafat el testimoni de l'Alba Joé, que ha estat la programadora fins ara, i sempre diguem que en aquesta programació de prop, aquesta programació dels centres culturals, ha premiat aquesta cultura de proximitat, aquesta, no?, arribar a tothom de la millor manera, i diguem que seguim amb aquesta línia. Arribar a tothom, no, als barris, aquí a Sant Cugat, a través de tota aquesta xarxa que tenim.
0: Mm-hmm. No cal fer invents quan les coses funcionen, no?
1: Exacte. Sembla.
0: Hi ha algun tema, algun eix conductor en la programació d'aquest any?
1: Diguem que seguim una mica doncs, intentant acostar el màxim possible la cultura a tothom, tocant una mica tots els pals que podem, des del circ als tallers, teatre d'objectes, i seguim una miqueta amb aquesta línia.
0: Grans, petits, una totes, mica per tothom, no?
1: Correcte.
0: I com a objectiu us heu marcat què, per aquesta temporada?
1: El mateix, diguem que tenim l'objectiu d'arribar i diguem que jo almenys el que estic intentant ara des de que he començat és anar a conèixer, per exemple, pel que fa als barris, no? Doncs anar a conèixer bé els equipaments, anar a conèixer bé la gent que hi treballa, que coneix al barri, que coneix la gent que és habitual en aquells equipaments, i d'aquesta manera crear aquest pont, no?, aquest contacte,
0: vincle
1: mm-hmm. Per saber què és el que volen, què és el que demanen, què és el que, no?, funciona millor també, i seguim aquesta línia, seguim amb la programació a Mirasol, enfocada als espectacles familiars de qualitat. Seguim amb les propostes d'agents locals, no? Aquesta convocatòria que tenim d'agents locals, perquè a través d'aquesta convocatòria doncs, les companyies de teatre locals, d'arts escèniques, doncs, tenen aquesta possibilitat de fet, tenim diverses propostes molt interessants a la programació. També m'agradaria destacar que aquest any neix una companyia nova a Sant Cugat.
0: Ah, sí?
1: Una companyia nova. A més, em fa especial il·lusió.
0: De teatre?
1: De teatre.
0: No n'hi ha poques, eh?
1: Companyia Jove.
0: Ah, sí?
1: Companyia Jove, sí. És la companyia... Mira, companyia... La diré bé perquè no... Companyia Jove dels tallers de teatre Sílvia Cervant, que representen el 12 de juny l'espectacle La Ratera, de l'Agatha Christie. Mm. I això em fa especial il·lusió perquè està bé, que està molt bé que companyies joves, no?, doncs s'engresquin i s'animin, i em consta que els fa molta il·lusió aquest 12 de juny estrenar aquest espectacle.
0: Doncs aquesta és una bona novetat.
1: Molt bona.
0: No? La xarxa de centres culturals polivalents treballa, com ara explicava el Josep, a diversos barris, a districtes de la ciutat. Com articuleu la programació per garantir aquesta varietat a l'hora d'adaptar-se a cada territori? Perquè, clar, a l'hora de programar heu de pensar, a veure, què puc programar a la Floresta, a Mirasol, en funció de què?
1: Val, doncs, com et deia abans, una miqueta jo el que estic fent és anar a conèixer una mica més el territori, més a través també dels referents d'allà. Ens fixem, sobretot en un primer moment, amb l'espai que tenim, no? si tenim una sala, si tenim una pista, com és a les Planes, no? En base a això, doncs, també ja ens marca una mica la programació. I després, què és el que funciona i què és el que demana i què és el que agrada allà, no? Per exemple, doncs, ara al Casino de la Floresta hem programat un espectacle que, a més, és companyia de Sant Cugatenca, una companyia de circ, que farà un espectacle al pati, no?, d'allà al casino. A les Planes també portem circ, tallers de circ, perquè funcionen bé. Ara, diguem que ens hem centrat molt en el circ, perquè allà està funcionant molt bé. També a la Floresta tenen l'escola de circ d'Aire, Aire en Viu, que fan circ allà a l'Auref. I, per exemple, doncs, al Xalet Negre, per l'espai que tenim, fem servir també la plaça en Coll, però sobretot la sala de dintre, multifuncional, doncs fem contes, fem tallers, que els tallers funcionen molt bé, bueno, i una miqueta...
0: Varietat, no?
1: Varietat, molta varietat.
0: Com sempre, hi ha música, sí, hi ha teatre, sí, hi ha dansa, circ...
1: Volia fer una... Sí, un apunt, que és que encara tenim en programació ara aquest gener, d'aquest semestre, però hi ha un canvi, que el 30 de gener havíem de tenir l'espectacle Gente Bien Pero No Tan, de Teatre a l'Ombra, però hem hagut de canviar-lo el 21 per un tema de la companyia, el 21 de febrer, val? Només...
0: I on, en quin equipament?
1: Al Teatre Mirasol.
0: Al Teatre, sí, de Mirasol.
1: Sí. Aquest és, val, un dels espectacles que entren dintre de la convocatòria d'agents locals, amb una companyia de Sant Cugat, que és Teatre a l'Ombra.
0: A l'hora de triar, doncs, aquella activitat, aquell espectacle, allò que es proposa a cada equipament, doneu prioritat sempre al talent de casa, al talent local?
1: Sí, ho tenim molt present, i d'alguna manera és el que intentem. Tenim aquest primer semestre, diguem, hem tingut una programació farcida de talent local, de companyies locals, i de fet, i ara, doncs, això, el que et deia, que tenim aquesta companyia jove, que aquest nou semestre, diguem.
0: I quan no són companyies ni, sí, artistes locals, quin és el criteri?
1: Qualitat, diguem, el contingut també, ens agrada que ens expliquin històries interessants, i busquem varietat també, doncs, des de teatre de titelles, no? A mi m'agrada tot allò que es programa, anar-ho a veure, viure-ho, moltes vegades m'emporto la meva filla amb mi, perquè és...
0: Fa de jutge, no? Una mica.
1: Absolutament, absolutament. I anar a festivals i veure tot allò que... I parlar amb companys, recomanar, no?, que també et recomanen coses. Però, sobretot, per mi és molt important veure i viure allò que es programa, perquè, si no, per mi perd el sentit.
0: Mm-hmm. Josep, digue'm un espectacle, un projecte que diguis això no se us pot escapar. Difícil?
1: És difícil. Per mi és difícil.
0: Ves-t'ho rumiant, si vols.
1: Sí, però jo et diria
0: que... I continua amb el Pau.
1: Jo et diria que com que el primer que tenim així familiar, que és un espectacle d'una companyia bueno, amb molta experiència, molts anys i molts quilòmetres de... és el Rux, la maledicció del bruixot, amb la Pere Llimonera. És una companyia, no sé si són 20 o 30 anys d'experiència de carrera, i és un espectacle que ha tingut premi al millor espectacle familiar a la Fèria de Castilla i León.
0: I què són? Són titelles? Són,
1: és clown.
0: Clown.
1: Sí. Mm. Sí, clown. Al Teatre Mirasol.
0: Al Teatre Mirasol, quin dia?
1: El 8 de febrer.
0: 8 de febrer.
1: Sí. Uh-huh. I després, bueno, tallers també, els divendres, que funcionen molt bé, tots penso que tenen. Jo animo a la gent que consulti la web i el programa, i que s'ho mirin, i si poden, que vagin a tot.
0: Si poden, que vagin a tot. Que no és poca cosa. Anem amb la Pua. Pau, el paper de la Pua en aquesta programació és habitual?
2: Sí, la Pua des del primer moment va entrar dintre la programació de la xarxa, donant sortida al màxim en què es pugui al talent local. Aquest és l'objectiu principal.
0: Mm-hmm. Prioritat, però com es combina aquest talent local amb el que us arriba de fora?
2: Doncs mira, es combina tan simple com que el 100% que podem dir, quasi el 100% són talent local, bàsicament. O sigui, diguem que tenim diferents cicles de programació musical i en uns dels cicles, ja en, o sigui, no diré tots, si no la ràdio t'ho explicarà després, però diguem que hi ha un cicle que és el del Bocamoll, que és l'únic que contempla ara mateix a donar sortida a música que no és local, perquè és un cicle que són cada dijous, d'acord? La resta de cicles, que són més, concerts més puntuals, sempre l'objectiu és que hi hagi un artista o projecte amb component local.
0: Mm. I com us ho feu per escollir entre aquestes moltes propostes musicals de
2: doncs,
0: Sant Cugat?
2: Una miqueta seguint la línia de, que també fa servir el Josep, és propostes de qualitat, propostes noves, nous projectes d'artistes ja més consolidats, propostes d'artistes emergents de la ciutat. Diguem que tots aquests criteris serveixen per acabar completant aquesta programació.
0: Bé, doncs com avui us hem convidat, perquè avancem una miqueta, que és el que ens oferirà aquest 2026, la PUA dins de la xarxa de centres culturals polivalents, parlem una mica de les novetats, no? No sé si podem parlar de novetats en quant a formats de concerts, cicles, residències... Qui m'ho explica, això?
2: Mira, jo crec que la novetat pot explicar una miqueta en general els cicles que tenim i després ja destacarem el que és més important.
0: Vinga, som-hi.
3: Nosaltres tenim un cicle que m'agradaria molt destacar perquè crec que és molt bonic el que passa allà, que és el cicle Book and Roll, que bàsicament tracta de tots els grups i artistes que passen pels books d'assaig de la PUA, el casal de Torreblanca. Doncs tots aquells que volen fer un concert en directe, doncs està disponible a la sala annexa, que en la mesura que puguem doncs anem programant amb aquestes bandes i artistes emergents en aquest cicle Book and Roll, que és una mica tipus del book d'assaig a l'escenari. Mm. Això passa alguns divendres del mes, i ara mateix doncs, tenim un al gener, un al febrer, un al març, un a l'abril, així que és una molt bona notícia. I també com els grups han de saber que si estan assajant allà els books de Torreblanca, que ens podem posar en contacte i programar doncs, un concert de cara al futur, que al final doncs, l'objectiu també és ser el màxim de propers possibles i posar totes les facilitats possibles perquè els grups i artistes que vulguin puguin fer un concert en directe. Com comentava el Pau, també tenim doncs, els dijous al Bocamoll, amb música de petit format. Tenim el festival Quilòmetre Zero, que cada vegada comença a ser més influent i més principal en la dinàmica de la PUA i de la cultura.
0: Quantes edicions portem del Quilòmetre Zero?
2: Portem dues edicions i esperem que el setembre que ve sigui la tercera.
3: Sí, i, bueno, i van sortint diferents coses. Nosaltres també fem una programació un dissabte de cada mes amb un artista una mica més consolidat o agrupació musical, i a partir d'aquí també doncs, ens encarreguem de l'escenari de la Festa Major i tot plegat, que això sí que són petits projectes que al llarg del temps cada vegada es consoliden més i cada vegada també tenen més importància. Mm. I el que comentaves de residències, jo crec que també és una cosa que ara mateix no podem oferir des de la PUA, crec que és un dels nostres molts desitjos del 2026.
0: Ja heu demanat als Reis?
3: Sí, a veure si arriba al llarg del curs.
2: Bueno, jo vull fer un puntualitzat. Tot això depèn sempre de la disponibilitat dels espais. Nosaltres treballem amb espais que són molt polivalents. I què passa? Que al final hi ha molta demanda per la situació d'espais que tenim. Llavors, és veritat que fer una residència implica doncs, potser bloquejar un espai escènic durant una setmana, o que sigui, o un mes. Llavors, clar, amb retiment d'altres activitats. I això és aquí, l'equilibri aquest és el que hem de trobar per poder acabar desenvolupant projectes com de residències.
3: Uh-huh. Efectivament.
0: Imaginem el calendari. Quins dies hem de marcar o ens hem de reservar per anar a veure alguna
2: actuació?
0: Doncs mira,
2: jo començaria ja aquest 24 de gener. Tenim el que seria la tercera edició de la nit de Punt Rock, que fem conjuntament amb Punt Cugat. Diguem que és l'edició d'hivern del Punt Cugat, d'acord? I com és, com ja és com a tercera edició ja consolidada, bueno, són tres bandes vallesanes, de les quals una és Sant Cugatenca, que són els Dròpols, i dos altres, que és Encefàlica i Nul, que faran d'aquesta nit una nit de Punt Rock, que conjuntament amb Punt Cugat, la PUA, fem al Casal Torreblanca, 24 de gener.
0: 24 de gener. Alguna més?
2: Vale. Llavors, a trets generals podem dir moltes dates, però bueno, tenim uns concerts més concrets o de músics més consolidats, que tenim el 7 de febrer, on Nun, que és un projecte on el músic sancotenc Pau Rosés és el baixista, llavors és una música d'autor on està la Núria Fossas i la Maria Oliver, que van crear en aquest projecte el 2021, música d'autor, fusió de tots els estils, on les lletres són molt ben cuidades, i on el baixista Pau Rosés, que és d'aquí Sant Cuat, doncs n'és un dels creadors també, i partíceps. Tenim també el que seria en el març, el 14 de març, tenim un concert de funk amb Slans Projects, on Juan Slans, es fa dir així, és un músic sancuatenc, dèiem que no fa molt temps que està aquí, que a més professor de l'Escola de Nota de Pas, que està a Plaça Barcelona, i fa poc ens va presentar aquest projecte, on fusiona el que seria el pop, rock, jazz i el funk, pues, amb temes propis i versions. Podríem destacar, pues mira, podríem, i per acabar podríem destacar també una nit de música urbana, on treballem en col·laboració del Bali o Andreu Porroi, que és un artista local, i hi haurà un espai de showcase, DJ i de música afrobeat, vale, que fem conjuntament amb ell. I per això seria l'11 d'abril, i al maig, acabem el 14 de maig, un concert doble amb Cantema i Nanara. Nanara és un projecte de fusió música, també world music, funk, amb instruments africans, i Cantema és un projecte de trio de músics on hi ha un senegalès, que és el Mamadou Lamine Lamal, que és un dels professors que també tenim al Torre Blanca de percussió africana, i que faran un concert, un doble concert, per acabar el que seria...
0: Però això és un sobrenom, això de
2: la... No, és el seu nom.
0: És el seu nom?
2: Sí, sí. Mamadou
0: Lamine Lamal.
2: Sí, perquè és marroquí, bueno, és senegalès, perdona, però és un nom àrab, vull dir, al final és...
0: Sí, sí, va, també és molta coincidència, no?
3: Amb tot això també dic que ens seguiu a les xarxes, perquè allà ho publicarem tot el que anem fent. Abans ho comptàvem amb el Pau i tenim més de 30 propostes programades al llarg dels mesos. O sigui, com que això és un petit resum, però realment hi ha moltíssimes propostes.
0: No pareu, no pareu, perquè després al juny ja no hi ha concert, perquè té la Festa Major, no?
2: Festa Major, bueno, sí, i al juliol diguem que afrontem propostes puntuals que no estan dintre la programació, però bueno, ja per treballar el que és el setembre, i seguim.
0: No, ja ho sé. Josep, abans de marxar, on i quan es pot consultar tota la programació completa?
1: Doncs a partir del 13 de gener, que estarà penjat a la web.
0: Això és la setmana que ve. Perfecte, doncs el Pau, el Josep i l'Arnau, els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat avui en aquest Faves Comptades per avançar part de la programació, fer un tastet molt ràpidament. De seguida arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals. Tornarem demà a partir de les 10. Gràcies a tots.
3: Gràcies.
4: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
5: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda, Menja't la vida. Què tal?
2: Doncs molt bé.
1: Sí? M'alegro de que estiguis aquí, de parlar amb tu. I avui volíem obrir un altre meló, americà en aquest cas, perquè s'ha publicat la piràmide dels aliments a Estats Units, Amèrica, Nord-Amèrica, i hi ha hagut molt rebombori. Per què? Què és el que passa amb aquesta piràmide? Per què no coincideix amb la nostra? Què passa aquí? No? I per què tothom també en parla, sobretot nutricionistes?
2: A veure, avui parlem d'un tema que ha generat força debat, no? Que són les noves guies alimentàries d'Estats Units, com dius. Aquestes recomanacions es publiquen cada 5 anys i orienten doncs, les polítiques públiques, doncs, les recomanacions dels menjadors escolars, els missatges de salut, o sigui, són com una guia, no? Perquè després doncs, treballin tots amb el mateix missatge. Bàsicament, l'edició actual el que fa és apostar per un canvi de discurs, no? O sigui, el que ens diu aquesta última guia dels Estats Units és que doncs, s'ha de tornar als aliments reals i reduir el consum d'ultraprocessats. Probablement m'esteu escoltant dient això i em dieu, i què hi ha de nou?
1: Sí.
2: No?
1: Sí.
2: Què hi ha de nou? Doncs aquí, a Catalunya, no hi ha res de nou. De fet, o sigui, les principals novetats que hi ha en aquesta nova guia és que les recomanacions són molt més semblants a el que ja portem treballant, no? En el que es porta recomanant des de fa molts anys. El debat i la controvèrsia que hi ha hagut és que s'ha publicat una piràmide, sí?
1: És aquella piràmide que veiem a les xarxes socials com, quan l'expliquen, van girant el cap.
2: Sí, perquè, clar, o sigui, si veiem la piràmide, que és una piràmide invertida, però que a la base, val, hi ha una quantitat molt alta d'aliments d'origen animal, val? Quan a la guia, les recomanacions escrites, hi posa doncs, que s'han de reduir els greixos animals. No? O sigui, la controvèrsia ve en que la part escrita no correspon amb el que han posat a la piràmide, no?
1: Ah, i llavors hi ha algun gràfica, i com que la gent no llegim, bàsicament.
2: Exacte. Llavors el que es veu aquí és doncs que s'han de reduir els cereals, val? I que s'han d'augmentar les carns i els làctics, no? I tots aquells doncs aliments d'origen animal. I les llegums no estan amb una part principal, no? Quan realment és important fer-hi promoció. Llavors, hi ha un no sé si és un reel o un TikTok, un metge, un cardiòleg, està com girant el cap, no? Perquè si realment gires la piràmide de costat, correspon a les recomanacions, no? I, bueno, una mica, hi ha una mica d'humor amb això, perquè és, bueno, l'editor no va ficar la piràmide
1: com pot ser que sigui un error.
2: Pot ser que sigui un error.
1: Sí,
2: no crec,
1: creus,
2: no crec. Al final, als Estats Units hi ha un interès en la promoció de carn, no? I de productes làctics. Llavors, doncs, per molt que les guies i les recomanacions basades en l'evidència doncs, no diguin el mateix, doncs amb aquesta piràmide han jugat amb això. Ara bé,
1: sí.
2: I això és important. Què més ens dona a nosaltres la piràmide d'Estats Units? No, o sigui, que sí, que està bé, que surt una guia, que la comentem i que diguem, ostres, això ha sortit, però és que donar-li tan bombo i discutir tant el que ha passat, el que m'he trobat jo és persones que em diuen, ara hem de menjar més carn, Naila? Ara per què han canviat la guia? No. A Espanya tenim unes recomanacions, a Catalunya en concret tenim unes recomanacions totalment actualitzades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i aquestes són les que hem de seguir nosaltres, sí? Amb la nostra dieta mediterrània. O sigui, no hem d'anar a seguir guies d'Estats Units, a no ser que ens estigueu escoltant des d'allà.
1: Per tant, aquí, mira, s'obre un altre paradigma. Ens alimentem diferent segons el de la zona del món que siguem?
2: Sí,
1: amb productes diferents, però l'essència deu ser similar.
2: L'essència dels nutrients que necessitem, o sigui, els nutrients que una persona necessita, sí, són similars, òbviament.
1: Clar, sí.
2: Sí, pot ser que hi hagi algun petit canvi, però, vaja, en principi és el mateix, no? La qüestió és quins aliments hi ha o es produeixen en aquestes zones. Mira, just ahir, Pili, si em dóna temps, us conto una anècdota. Estava fent una xerrada i tenia diverses persones de diferents llocs del món a la xerrada i hi havia una dona de Colòmbia que em deia és que jo no menjo aquests peixos. Jo al meu país no menjava aquests peixos, no? I em comença a dir els peixos que menjava a Colòmbia, no me'n sonava cap, val? Perquè, bueno, clar, vull dir, al final no són del mar Mediterrani, no? Clar. O sigui, doncs hi ha unes altres espècies, doncs mengen uns altres peixos, però això vol dir que estigui malament? No.
1: No, potser la... els hidrats, en comptes de ser, jo què sé, aquí de patata, allà són d'arròs, m'ho invento,
2: per exemple, eh? No sé. Per exemple, no? O sigui, les costums, o sigui, són diferents i les hem de respectar i la gastronomia de cada entorn s'ha de respectar també en funció de la producció dels productes. Clar, o sigui, al final, el que, no? Que tot el món sigui accessible està molt bé, però la globalització a nivell alimentari crec que ens ha fet més mal que bé.
1: I, de fet, no, dels productes de proximitat que es facin als territoris i no de les indústries alimentàries dels territoris.
2: Exacte. O sigui, el que hem de mirar és això. O sigui, quina és la nostra dieta? La nostra dieta és la dieta mediterrània i, per tant, hem d'intentar buscar doncs aquest patró, el patró mediterrani. I un patró mediterrani no és una pizza mediterrània, un jugo mediterrani i, sí, que la indústria treu perquè caiem allí a les xarxes, no? No, és doncs, això, fruita, verdura, més peix que carn, no? Tot i que la carn també hi és, llegums, vull dir, això, l'oli d'oliva verge extra, això és la nostra dieta. Llavors, aquella piràmide
1: sí.
2: No correspon als nostres aliments. Correspon, doncs, als aliments que, o als costums, o als hàbits que tenen als Estats Units. Per tant, està bé que entenguem què ha passat, sí, però crec que el fet de que s'hagi fet viral i que molts nutricionistes doncs, ho hagin volgut comentar, perquè realment és indignant, però aquí ha donat com peu a que les persones del nostre entorn pensin que han de seguir aquella piràmide i que ara que hem de fer menjar més carn, no. O sigui, oblideu-vos d'aquesta piràmide, val? És una notícia, és una anècdota que ha passat als Estats Units, però nosaltres hem de mirar les nostres guies, les nostres recomanacions, i aquí, com us dic, i sempre ho cito, l'Agència de Salut Pública de Catalunya té recomanacions actualitzades, poblacionals, que s'hi poden accedir, que són gratuïtes, que es poden descarregar i que són les que doncs, la població d'aquí hem de seguir.
1: Naila Martínez, gràcies. Ara ho hem entès millor, eh? T'esperem la setmana vinent. Una abraçada enorme i et seguim a mai-nutricionist. Recordem que tens a la venda a la mesa S'Impressiones i que ho podem fer encara a la precompra fins el dia 30. Un petó.
2: Gràcies. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.
4: De dilluns a dissabte, t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Si teniu a casa un gat i un gos, aquest poema és per vosaltres. I si no en teniu, també, perquè és un poema molt divertit.
8: Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. Lola Sánchez Gatxi. El poema que he escollit es diu Gat i gos i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè tinc un gat i un gos. Gat i gos. Era un gatet esquifit, desnerit, escarrancit, arraullit, vora el foc que es petegava. Foc de troncs mal estallats, retorçats, apilotats, enfumats, sota l'olla que besava. No gaire lluny, veia el gos, pel cendrós i malmirós, neguitós, per la teca que es petegaven. L'un de l'altre no es fiava i es miraven de reull tot aguantar-se la gana mentre l'olla vull que vull.
7: Moltíssimes gràcies per recitar aquesta poesia, Lola. Et felicitem per tenir un gat i un gos i per llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major arriba aquest dilluns 29 de juny al seu punt final amb la Diada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagalí Joan, el Seguici de Sant Pere, les Albades i el Castell de Focs marcaran una jornada plena d'actes de cultura popular. També hi haurà activitats infantils, concerts, esport, la Festa de l'Aigua i propostes familiars repartides per tota la ciutat. Podeu consultar el programa a www.cugat.com. En surt en plena Festa Major al bell mig de Sant Cugat. El xiprer que hi ha a la plaça d'Octavià, davant de Cal Gerrer, s'ha incendiat aquest diumenge durant la trobada d'entremesos de la Festa Major. Les espurnes d'una de les colles participants, els Diables de Torredembarra, han saltat fins a l'arbre quan girava des del carrer de Sant Medí cap a la plaça, fet que ha provocat que el fullatge comencés a cremar. Els primers a intervenir han estat els efectius d'ADF, que han aconseguit controlar les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del xiprer. Entre 5 i 10 minuts després han arribat els bombers que han remullat l'arbre per extingir completament l'incendi i evitar que es revifés. L'incident no ha causat cap ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit a la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser atesa. En el moment dels fets, fonts municipals informaven que no presentava ferides greus derivades de l'accident. Ara, però, comuniquen la seva defunció després de contactar amb la família. Segons les mateixes fonts municipals, l'ingrés hospitalari no va estar motivat únicament per les lesions de l'accident, sinó també per altres problemes de salut, dels quals no s'han transcendit més detalls. I encara queda un dia de Festa Major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la Gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per

0: nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
0: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Healthy Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
0: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai Polític de Cugat Mèdia ens acompanya Bernat Picornell, portaveu d'Esquerra Republicana i tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat. Bernat, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Recentment hem vist posicionaments diferents entre els socis de govern, que sou vosaltres i juntament amb Junts, en temes que diríem que són de ciutat. Per exemple, hem vist com Junts votava a favor de treure Sant Cugat de la zona tensionada. Com afecta això en les relacions de l'executiu?
1: Qualsevol govern de coalició, doncs, sempre hi ha diferències, perquè al final doncs, hi ha dos partits amb dues ideologies diferents i aquí cadascú doncs, té els seus matisos. Hi ha moltes de les coses en les que no hem estat d'acord amb Junts, no estem d'acord amb Junts, que no es poden regular des de Sant Cugat i, per tant, doncs, el Parlament de Catalunya, per exemple, o el Congrés doncs, de Diputats, doncs, evidentment, aquí cadascú manté la seva posició. El que és rellevant és que a Sant Cugat puguem fer les polítiques doncs, que ens toquen a nosaltres doncs, amb l'accent doncs, d'Esquerra Republicana. No? I això és el que nosaltres doncs, prioritzem. Necessitem doncs, que Sant Cugat avanci en alguns temes, amb les nostres regidories doncs, que governem, i això és el que estem fent, més enllà doncs, que, evidentment, doncs, Junts pugui tenir o no doncs, determinades opinions amb temes doncs, que podem estar d'acord o podem discrepar, com ja hem explicat algun cop.
0: Compartiu full de ruta en matèria d'habitatge?
1: Des de la perspectiva estrictament de les competències municipals, sí. Des de la perspectiva doncs, de les competències que té el país o que té l'Estat, doncs, evidentment això ja és una altra cosa i segurament doncs, la diagnosi no és la mateixa, com per exemple pot ser doncs, la qüestió dels lloguers de temporada. Però sí que coincidim que Sant Cugat, que és el que li toca fer a l'Ajuntament, necessitem construir més habitatge protegit doncs, perquè la gent de Sant Cugat pugui seguir vivint a Sant Cugat i la gent que ha marxat sobretot pugui tornar. No? I amb això estem alineats i treballant doncs, perquè efectivament sigui una realitat.
0: Diferenciaves ara en clau local i en clau nacional. També us separa el posicionament sobre qüestions com la multireincidència. Són debats que es donen en clau nacional, però al final també cauen en l'àmbit local.
1: A veure, pel que fa a la multireincidència, nosaltres tenim clar, i això és una cosa amb la que podem coincidir amb Junts, que és que una persona doncs, que reincideixi doncs, moltes vegades doncs, en un determinat delicte, amb diferents delictes, evidentment doncs, l'ha de pagar i no pot ser doncs, que doncs, segueixi doncs, reincidint. No? Ara bé, l'enfoc o l'acostament a aquesta qüestió segurament és diferent. Junts no, probablement ho enfoqui molt des de la perspectiva estrictament doncs, migratòria i nosaltres creiem que va per una altra banda, que és per una qüestió doncs, relacionada amb els drets socials. No? Qualsevol persona que té reconeguts o que té la vida diguem encarrilada des de la perspectiva doncs, laboral, familiar, educativa, etcètera, doncs segurament doncs, no es troben en aquestes situacions. I, per tant, nosaltres el que hem d'assegurar és que Sant Cugat dona resposta a les polítiques socials que són necessàries, perquè hi ha molta gent aquí a la ciutat doncs, que necessita suport, i nosaltres, doncs, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, nosaltres no mirem d'on ve la gent, i crec, a més, que en el cas Sant Cugatenc doncs, no tenim cap situació doncs, d'enquistament no? de delictes vinculats a la multireincidència. No? I, per tant, doncs, nosaltres seguim fent la nostra feina pel que fa a la seguretat des d'una perspectiva que és la nostra, que és la comunitària, que és la de ser propers, etc.
0: Encara queda un any i mig per les eleccions, però ja és inevitable pensar-hi i enfocar-nos en elles. Com visualitzeu des d'Esquerra aquest temps i com ho veieu mantenint el pacte de govern que hi ha ara mateix?
1: El que és rellevant en relació al pacte de govern és que les polítiques que afecten a Sant Cugat es puguin seguir fent. Si demà doncs, Junts per Sant Cugat ens diu, mira, és que això que veníem fent així d'aquesta manera ho canviem, doncs evidentment nosaltres haurem de replantejar-nos el nostre paper, però a dia d'avui no és així, per exemple. En relació, per exemple, al padró, no? Que se n'ha parlat molt. Per nosaltres és molt important que aquelles persones que necessiten estar empadronades doncs, a Sant Cugat, doncs, perquè han d'accedir a l'educació dels fills o han d'accedir a la sanitat pública, etcètera, puguin seguir estant empadronats, perquè en realitat recordem que el padró és un dret, no? Si això en algun moment si volgués posar fre o es negués, doncs la possibilitat d'empadronar-se a qualsevol persona, nosaltres evidentment replantejaríem la situació, però la millor notícia és que no som aquí, és que seguim fent el que hem fet doncs, durant molts anys, que és donar resposta al que necessita la ciutadania de Sant Cugat, que és accedir als serveis més bàsics, no? Per tant, en relació, per exemple, al padró, la millor notícia és que seguim on érem, malgrat doncs, que, evidentment, aquí cada partit doncs, fa els discursos que fa. Evidentment, pot ser que el discurs porti a una situació doncs, de por, per exemple, no? d'una persona doncs, que vulgui empadronar-se a Sant Cugat. Nosaltres el missatge que enviem és de tranquil·litat, de serenitat. Aquest govern, Junts per Sant Cugat, amb l'impuls d'Esquerra Republicana, perquè som els que portem doncs, l'àrea de drets socials, garantim que tothom es pugui seguir empadronats. No? Per tant, com enfoquem el futur? Doncs de la mateixa manera, si es mantenen les línies per fer avançar la ciutat i per fer avançar la ciutadania de Sant Cugat, nosaltres hi serem, tenim aquesta vocació de treballar, de remengar-nos, de posar-nos-hi doncs, per donar resposta a la ciutadania. No? Si això es trenca, evidentment, en parlarem, però avui no som aquí.
0: Per tant, tenint en compte on som avui, a hores d'ara es podria repetir perfectament aquest pacte.
1: Bueno, haurem de veure si l'any 27, els números, quina és la situació, què és el que passa al llarg d'aquest proper any, etc. Per tant, evidentment, aquí s'obre doncs, una situació que ningú coneix i en funció dels resultats electorals decidirem. Crec que és molt, molt prematur avui, perquè, en altres coses, al llarg del proper any segur que passen políticament doncs, moltes coses, hi ha molts moviments, i, doncs haurem de veure com avança la ciutat, què és el que necessita a la ciutat, què és el que Esquerra pot aportar a la ciutat. Nosaltres crec que hem arribat a un nivell doncs, de coneixement de Sant Cugat doncs, molt i molt important. Sabem què és el que necessita, sabem què és el que hem de fer i si això doncs, s'engloba, ho podem agafar per treballar, doncs perfecte. En el moment en què no sigui així, doncs Esquerra Republicana doncs, no podrà seguir governant. Però no estem parlant de Sant Cugat, estem parlant de qualsevol administració a la que Esquerra Republicana tingui l'oportunitat de governar.
0: Quan parles de que poden passar moltes coses aquest pròxim any, quines coses podrien passar?
1: Per exemple, ja hem vist en els últims mesos no, que hi ha hagut eleccions anticipades a Extremadura, a l'Aragó, hi haurà eleccions a Andalusia, estem veient doncs, com Vox està creixent, com el Partit Popular, malgrat diuen el que diuen, doncs, no està creixent el que voldrien. De fet, en alguns casos van endarrere, el Partit Socialista doncs, no travessa el millor moment. Estem en un moment en el que les estratègies, les tàctiques polítiques es mouran perquè hi ha moviments polítics doncs, diversos, no? I per tant hem de veure com afecta no? la possible entrada doncs, d'Aliança Catalana a les eleccions municipals, etc. Per tant, tot això doncs, òbviament ens preocupa, no? Perquè aquest ascens de l'extrema dreta és un ascens que nosaltres volem frenar i el volem frenar des del treball, des de la feina, no? Des de la voluntat d'arreglar part doncs, dels problemes que té la ciutadania, que són molts, que són molt complexos cada cop més i que requereixen de respostes complexes. Nosaltres, quan vam entrar en el govern actual, abans d'entrar, abans d'acceptar l'acord, vam preguntar a molta gent al nostre voltant no, què és el que havíem de fer o què és el que creien que havíem de fer. No? I majoritàriament la resposta va ser us heu de remengar. Perquè això de que la política serveixi per tirar-se els pats pel cap ja no serveix. I per tant ens havíem de remengar i per tant havíem de treballar. Això a qualsevol preu? No. Nosaltres vam negociar, doncs governem algunes doncs, àrees claus de ciutat, crec doncs, que estan ordenades i anem fent la feina, crec que el govern doncs, funciona en aquest sentit de forma correcta i per tant doncs, totes aquestes condicions són les que ens porten a ser on som. El que hagués sigut més fàcil és que els de l'oposició començar a criticar, doncs mira, no. Nosaltres, malgrat les contradiccions, perquè la política és la gestió de les contradiccions, nosaltres ens hi posem i no amaguem el cap sota l'ala. No?
0: Us fa por, a Esquerra, l'arribada d'Aliança a Sant Cugat?
1: Nosaltres ens fa por l'arribada de qualsevol partit d'extrema dreta aquí, a l'Estat, als Estats Units, a Brasil, a l'Argentina, on sigui, és igual. Nosaltres necessitem que la resposta als problemes de la gent sigui una resposta d'acostament a això, als problemes. No a intentar donar solucions doncs, que no serveixen o que, no, o que són simplistes i que, per tant, potser a primer cop d'ull doncs, sigui fàcil doncs, donar resposta, però és que cap proposta de l'extrema dreta soluciona la vida de la gent. Per tant, efectivament, a nosaltres ens fa molta por que l'Aliança Catalana doncs, entri en força als ajuntaments, entri en força al, o segueixi entrant en força, o segueixi creixent en nombre de diputats al Parlament de Catalunya, etc etc etc. Però això val per Vox, val per l'Aliança Catalana i qualsevol partit que vulgui posar en escac no, el sistema democràtic.
0: Ho deies fa un moment, em fa dues respostes, i precisament coincideix amb el que vas dir el dia de l'acte, que et vas posar a disposició del partit per encapçalar la candidatura a Sant Cugat. Sabeu què necessita Sant Cugat i sabeu què és el que heu de fer, no? Deies, quins són aquests aspectes que heu de fer i que coneixeu que necessita la ciutadania?
1: Mira, nosaltres dividim les polítiques o la nostra proposta política en dos. Primer, es podria resumir en viure a Sant Cugat i l'altre és viure a Sant Cugat. Què vull dir? Viure a Sant Cugat és el principal problema que avui, diguem, la ciutadania de Sant Cugat té, que és l'accés a l'habitatge. Una ciutat, un poble, ho és en tant que la gent hi pot viure. Si la gent no pot viure allà on vol, en aquest cas a Sant Cugat deixa de ser ciutat, deixa de ser poble. Si d'aquí 10 anys seguim la tendència d'increment de lloguer de preus del lloguer, recordar que els últims 10 anys s'ha doblat. Si en els propers 10 anys no fem res, Sant Cugat deixarà de ser un lloc per viure. I, per tant, nosaltres volem aturar aquesta deriva de que Sant Cugat deixi de ser el que és. I, per tant, necessitem cobrir aquest viure a Sant Cugat, no? Però, per altra banda, també necessitem treballar molt el viure a Sant Cugat, que és doncs, tot aquest entramat social, cultural, associatiu que coneixem, que ens fa rics i que ens fa doncs, molt singulars. No? I aquestes són les dues grans potes. I quan diem que ho coneixem i que coneixem què és el que necessita Sant Cugat, és que el vivim, és que l'hem viscut des de moltes perspectives, des de fa molts anys, jo particularment, però evidentment tota la resta d'equip, de grup municipal, però també del partit. Coneixem què és el que necessita Sant Cugat, ja tenim una experiència doncs, important doncs, a la ciutat. Crec que portem doncs, un punt de voluntat de treball molt interessant, molt important, perquè al final intentem donar respostes doncs, directes. Ara bé, és veritat que l'administració no dona solucions ràpides, i això és el que demanda la ciutadania, no? No m'expliquis històries, Bernat. Jo no puc seguir vivint al meu pis, què faig, no? Doncs nosaltres hem intentat des de l'administració anar al màxim de ràpid possible amb aquestes respostes, tant pel que fa a l'habitatge com pel que fa a totes les polítiques socials, que això és una cosa que va a més, però també doncs, associatives, de desburocratització, etc etc.
0: Des d'En Comú Podem, el portaveu Ramon Gutiérrez feia aquí a Cugat Mèdia unes declaracions l'altre dia que comentava la possibilitat de fer una candidatura més àmplia d'esquerra. No sé què li sembla. D'entrada, ahir parlava com si hagués tocat la porta de la CUP, no sé pel que fa a Esquerra, però de moment què et semblaria aquesta proposta?
1: A veure, cal veure com es transforma això exactament o com s'aterra. Nosaltres, benvingudes siguin totes les propostes que vagin en la direcció de donar solucions a la ciutadania des d'una perspectiva social, d'esquerres, etc. Ara bé, avui Esquerra Republicana, menys que l'Assemblea doncs, demani i dictamini el contrari, es presentarà doncs, amb la fórmula d'Esquerra Republicana. Ara bé, això vol dir tancar la porta a futures aliances amb l'Esquerra? Nosaltres no tanquem la porta mai a cap possibilitat d'entendre'ns doncs, amb partits doncs, que ens entenem molt bé en temes doncs, socials, en temes culturals, en temes associatius, etc. No? Ara, aquí les estratègies electorals de cadascú doncs, són les que són. Jo crec que el que és interessant és que tothom intenti traçar la millor estratègia per aconseguir la millor de les representacions. I, per tant, si en Comú Podem necessita o vol o creu que és important doncs, pel moment polític i social que vivim doncs, arribar a aliances doncs, amb altres partits, doncs hauran de veure doncs, si és beneficiós per ells i si és per Esquerra Republicana, doncs haurem de veure en quins termes, si amb un acord de mínims, si amb un... el que sigui. En qualsevol cas, tot el que maximitza analitzi resultats electorals i reforci doncs, una posició doncs, del que deia, no? De donar resposta a aquest viure a Sant Cugat i viure a Sant Cugat, doncs per nosaltres benvingut sigui.
0: Parlem de seguretat. Tot just fa una setmana presentàveu les dades de seguretat. Sembla que la criminalitat baixa, tot i que han pujat els robatoris. Dic que han pujat és com anecdòtic, perquè al final han pujat en 13, que és una xifra que evidentment estan afectades les persones, però no és una xifra ni molt menys alarmant. Quina feina s'està fent per revertir-ho? Imagino que han molt satisfet d'estar al capdavant ara mateix aquesta cartera.
1: Mira, és una cartera i crec que denota fins a quin punt Esquerra Republicana ens arremenguem, perquè sempre és una cartera difícil, la de la seguretat, no? Però no per això ens arronsem i no per això deixem de treballar-hi, no? I nosaltres estem satisfets perquè la feina, i això és una cosa que he explicat sovint, els resultats acompanyen la feina, no? Podria ser que estiguéssim fent la millor de les feines i que els resultats no acompanyessin, però en aquest cas, per sort, tota la feina molt professional doncs, del cos de la policia local es veu reflectida amb les dades i nosaltres estem molt orgullosos doncs, que segueixi sent així perquè és un reconeixement a la feina doncs, que fan doncs, tots els comandaments i tots els agents de la policia local. Nosaltres sempre diem, malgrat tot, que per bé que les xifres doncs, són molt bones, sempre hi ha doncs, algú doncs, que ha patit un robatori a dintre de casa o li han fet una estrabada, etc. I, per tant, nosaltres no volem entrar en triomfalismes perquè necessitem que la gent doncs, pugui doncs, viure amb tranquil·litat. I aquest és l'objectiu. La seguretat és una política social molt, molt, molt important. No? Nosaltres necessitem que tothom que torna de la feina, per entendre'ns, o qualsevol persona doncs, gran o qualsevol jove de la ciutat visqui amb seguretat i tranquil·litat a Sant Cugat, no? I això és el que, amb el que treballem i crec que les dades ens acompanyen. La ràtio de delictes per cada 1.000 habitants, a Catalunya està amb 60 delictes i Sant Cugat estem a 36. I és una xifra que va baixant des de fa molts anys. I el nostre objectiu és que segueixi baixant fins a la mínima expressió si és possible. No? Però, malgrat això, doncs, evidentment, hem de seguir treballant. No? I una última cosa, que és que el que és interessant és que les dades de seguretat van acompanyades de la sensació de seguretat, no? I això ens ho diu l'enquesta de l'àrea metropolitana, una enquesta doncs, que fa molts anys que es fa, molta trajectòria, per tant no és puntual en aquest moment, sinó que fa doncs, uns 30 anys que es fa i que dona la millor nota de sensació de seguretat a Sant Cugat de tota l'àrea metropolitana, no? I això és un motiu d'orgull. Ara bé, insisteixo, sense oblidar doncs, que hem de seguir treballant perquè no pot ser que hi hagi una sola persona a Sant Cugat que visqui amb por o visqui amb l'ai al cor de si un dia doncs, m'entren a casa. Això no pot ser.
0: Recentment, l'inspector en cap de la policia local, Josep Maria Escarré, explicava a Cugat Mèdia que hi havia dificultats per arribar a l'objectiu dels 100 agents pel nivell, potser, dels aspirants, per les dificultats de les proves. Et preocupa?
1: Sí que ens preocupa, perquè... Sí que ens preocupa, però alhora és un punt positiu, o si vols li podem donar la volta. La gran majoria d'aspirants, o una part molt important dels aspirants a qualsevol de les proves de la policia local de Sant Cugat, els exàmens els aproven. Per tant, no és un problema, diguem, de no estudiar, per entendre'ns. No? Però el nivell que exigeix ser membre de la policia local de Sant Cugat és molt elevat, i per tant, quan arriben les entrevistes, nosaltres filem molt prim, perquè nosaltres el que volem és tenir els millors agents de tot Catalunya, i de fet, per això som on som, perquè ja fa molts anys que es fa la feina de manera ben feta, no? I per tant, nosaltres què podríem haver fet? Nosaltres podríem haver dit, de cada convocatòria, donem el 100% de les places ofertades, les omplim i arribem als 100 agents. No? I avui seríem 100 agents, ja seríem 100 agents, però no ho hem fet perquè volem créixer en qualitat, no? I crec que és una cosa positiva pel que fa a la seguretat a Sant Cugat. Ara bé, és veritat que això ens fa, doncs, per exemple, no arribar a la xifra dels 100 agents, però hi arribarem, perquè d'aquí uns quants mesos s'incorporaran doncs, 6 o 7 agents nous i estarem doncs, a 2, 3 o 4 agents d'arribar a la xifra aquesta dels 100. No? Però positivitzant el que va dir l'inspector, que és correctíssim, jo sí que vull trencar una llança a favor doncs, a tots els comandaments de la policia local, perquè el que fan és que les persones que entren a la policia siguin molt i molt bones, i això ens ho reconeixen arreu, no? I per tant, totes les persones que superen un procés de funcionaris, diguem, de carrera, doncs, en el cas de la policia local de Sant Cugat, doncs tenen un nivell molt i molt alt, no? I per tant, això és una bona notícia.
0: Un dels temes que s'arrossega des del mandat anterior, que ja sabem que segurament no serà realitat aquest mandat, és el de la comissaria descentralitzada a Valldoreix, que fins i tot s'havia arribat a parlar d'una possible ubicació a prop de l'estació de ferrocarrils de Valldoreix. Com està el tema i quines novetats hi ha al respecte?
1: Mira, és veritat que amb aquest tema ens hem trobat amb amb alguns entrebancs que està bé comentar. El local possible, diguem, a prop de l'estació de Valldoreix és una realitat. Aquest local és propietat de Promusa i, per tant, és propietat municipal. És veritat que perquè l'Ajuntament pugui fer ús d'un local de Promusa ha d'haver-hi, doncs, o un conveni o una venda i, per tant, estem aquí. Estem intentant accelerar al màxim perquè aquest local el pugui utilitzar l'Ajuntament de Sant Cugat i allò sigui un punt de seguretat més de la ciutat, però no només de seguretat, sinó també d'atenció al ciutadà a molts nivells, no? Per tant, nosaltres voldríem haver anat més ràpid amb aquesta qüestió. Jo mateix vaig dir que l'any 2025 seria un any, doncs, decisiu en aquesta qüestió. Anem treballant, doncs l'objectiu és que en un temps, doncs, raonable, doncs l'Ajuntament pugui acabar utilitzant aquest espai, el pugui rehabilitar amb el bàsic, amb el que calgui per obrir l'espai, i es pugui efectivament obrir l'espai.
0: Parlem de la grua, que és un tema que, si més no, sembla curiós i sembla difícil de creure que en una ciutat de Sant Cugat passi el que està passant, no? De fa més d'un any que no hi ha aquest servei, que fins i tot al desembre es va saber que havia quedat desert, deserta la licitació. Ara mateix hi ha servei de grua. Es passa com, no?, com vau dir anteriorment, que mentre no hi hagi el sistema, el servei contractat, anirem contractant puntualment. Com està el tema?
1: Avui a Sant Cugat hi ha grua. I quan dic avui, vull dir fa molts mesos que Sant Cugat hi ha grua. De fet, molt poques setmanes ha deixat d'haver-hi grua, no? I es fan els serveis, doncs, que toca. El que no hi ha és una grua internalitzada 24/7, en el sentit que això s'aconsegueix, doncs, tenint un contracte, doncs, en vigor, i aquesta licitació va quedar deserta. Nosaltres vam fer tot el que estava a les nostres mans perquè, doncs, la licitació sortís endavant, va quedar deserta, i la posició següent de l'Ajuntament és: d'acord, com que ha quedat desert i, per tant, no hi ha ningú interessat en assumir aquest servei, el que hem de fer és internalitzar el servei. Per tant, vol dir que l'Ajuntament compri una grua, que això és una cosa que estem treballant, trobi, doncs, qui condueix la grua, per entendre, no?, els treballadors de la grua, vehiculi tot això i, per tant, doncs, tornem a tenir, doncs, una normalitat en el servei, que la tenim, perquè davant de qualsevol persona, doncs, que necessiti la grua, fem les gestions que calgui i s'activa la grua i ja està. És veritat que probablement no s'activa amb la velocitat que es podria activar en altres moments. No és el mateix tenir la grua, doncs, al centre de la ciutat, diguem, que hagi de venir, que tardarà sempre uns minuts, no? Però en qualsevol cas, de grua n'hi ha, de servei de grua n'hi ha, i el que estem fent és fer les passes, doncs, per internalitzar el servei i que la grua sigui municipal.
0: Una de les coses que s'han fet durant aquests dos, ja quasi tres anys de mandat des de les carteres d'Esquerra és el fet de rellençar els mercats de Volpelleres i el mercat de Pere Sant. No sé si teniu xifres, si podeu fer una valoració de com estan funcionant.
1: Tenim xifres. De fet, els mercats és una altra de les polítiques, no?, que complexes de l'Ajuntament, perquè veníem d'una situació que, per A o per B, per la situació que fos, doncs, s'havia quedat, doncs, molt buit el mercat de Volpelleres. El mercat B, doncs, estava, doncs, no en la millor de les situacions. El mercat de Torreblanca faltava licitar parades. Avui on som? Avui som que tenim una pràctica cobertura de totes les parades de tots els mercats de Sant Cugat, no? I per tant, això vol dir que el mercat de Volpelleres està ple del tot, això vol dir que el mercat vell, diguem, la seva singularitat vinculada també a la restauració, però també venda, està obert i és un èxit, i el mercat de Torreblanca, on s'han acabat de licitar, doncs, les parades, o s'estan licitant, diguem, les últimes parades, i s'han fet, doncs, les obres que tocava, doncs, de millora de d'algunes qüestions vinculades a seguretat, per exemple, i s'ha fet la feina doncs, per poder fer les obres doncs, de la cobertura del mercat. No? I, per tant, hem treballat molt, la regidora de mercats, l'Ester Madrona, doncs, ha treballat moltíssim doncs, perquè la situació fos aquesta. És una molt bona notícia, perquè tenim 4 mercats i els 4 mercats han de funcionar molt bé i és un èxit de feina feta. No? Per tant, nosaltres contents de tenir la pràctica totalitat doncs, de les parades obertes i en funcionament.
0: Suposo que mai un pot estar content del tot quan es parla de recursos cap a drets socials i gent amb diverses necessitats, però aquest any, 2026, comença amb un clar augment del pressupost cap a aquesta àrea, entenc per donar resposta a les necessitats reals de la ciutat, però això donarà marge a fer molta més cosa.
1: Mira, la situació social... Moltes vegades, quan parlem de drets socials, no, pensem en aquells... en els pobres, diguem, no? Però és que la situació social del país, a tot el país, ens porta que cada cop hi ha més gent amb més dificultats per arribar a final de mes. I no estem parlant de situacions doncs, d'extrema vulnerabilitat. No. Estem parlant que hi ha un percentatge molt elevat de gent a la ciutat que rep algun tipus d'ajuda i així ha de ser perquè puguin seguir vivint a Sant Cugat. No? Aquell concepte que deia abans de viure a Sant Cugat, però de viure a Sant Cugat també doncs, amb el dia a dia, amb que el teu fill doncs, pugui fer determinada activitat, etcètera, no? I per tant, la situació cada cop és més complexa i això anirà més. Per tant, la injecció de milions d'euros que li hem fet a drets socials és molt important, però ha de seguir aquest camí, perquè del que es tracta és que la gent pugui desenvolupar el seu dia a dia amb tranquil·litat i no amb l'angúnia de, ostres, és que no podré pagar el pis, ostres, és que no puc comprar doncs, el menjar més bàsic, ostres, és que no puc pagar doncs, la calefacció, etcètera, no? Nosaltres hem injectat, com deia, molts milions, més de 3 milions en els últims 2 anys, i això ha de seguir doncs, amb aquesta línia. Sabent que, com deia, la situació cada cop és més complexa i que, per tant, hem de seguir doncs endavant amb tota la gestió. No? Nosaltres, a Serveis Socials, una de les demandes històriques era cobrir com a mínim les ràtios, perquè això, la Generalitat imposa demana un seguit de serveis de tècnics, no? Feia anys doncs, que no cobríem les ràtios, ara s'han cobert les ràtios, però la situació és tan complexa que en cap cas podem dir que estem fent que la feina que estem fent sigui definitiva. No. La feina és diària per assegurar que els serveis es poden seguir ofertant, malgrat totes les dificultats, que, insisteixo, són moltes, moltes de la ciutadania, però també moltes internes del servei, perquè al final un tècnic doncs, de drets socials, de serveis socials, carrega doncs, amb una càrrega, no? Mai millor dit, emocional, doncs, molt important de tots els casos doncs, que va treballar i, per tant, des d'aquí també el meu reconeixement perquè la tasca és titànica.
0: Mm-hmm. Què és el que ens pots dir del Pla Local d'Abordatge d'Exclusió Residencial? Som conscients que es presentarà aviat, però no sé si ens pots explicar alguna cosa.
1: El que intenta és posar en un únic document o polítiques tot el seguit de polítiques que es van fent amb diferents serveis de l'Ajuntament, no? des de serveis socials, a la regidoria d'habitatge, a l'oficina local d'habitatge, amb l'objectiu d'intentar sumar totes les polítiques i que aquestes polítiques puguin donar resposta a la situació doncs, d'exclusió residencial. Com deia, la situació és molt complexa, les polítiques són moltes, cap de les polítiques assegura que la situació pugui millorar, però sí que la suma, nosaltres intentem que la suma de totes elles doncs, sí que puguin arribar doncs, a donar resposta. I això vol dir doncs, moltes coses, des de l'acompanyament més personal, a assegurar doncs, que tenim un seguit de polítiques o de parc d'habitatge o de solucions doncs, pel sensellarisme, per exemple, etcètera.
0: El sensellarisme, recentment teníem publicat una notícia que les dades s'havien multiplicat, i de fet és un fet. Per Sant Cugat feia temps que no s'observaven tantes persones en situació, bueno, que estiguessin sense llar, i dona la impressió que ara mateix n'hi ha bastantes. Ho teniu detectat? A què es deu?
1: No, es deu a la situació general que viu el país, no? I crec que regularment surten casos, no? De part de la ciutat de Barcelona, no? Gràcies a Reals, no? Que per exemple, doncs, hi ha altres entitats que també visibilitzen molt la situació de casos de persones que tenien una feina estable, una bona feina, cada cop, doncs, o perquè han perdut la feina, o perquè, i per tant, el tema de les polítiques d'ocupació, i si vols ara ja entenc, doncs, també són molt, molt rellevants, o perquè han perdut la feina o perquè el nivell de vida ha pujat molt, ja no poden pagar el lloguer. I si no pagues el lloguer, doncs et quedes al carrer i entres en una espiral, doncs, molt, molt, molt negatiu. No? Per això és molt important que el treball que fem amb cada una d'aquestes persones sigui individualitzat i poder-ne fer el seguiment durant molt de temps. Una persona sense sostre probablement no podrà solucionar la seva situació de forma immediata, sinó que el que hauràs de fer és fer-ne un seguiment amb ell. No? Jo crec que és part de la tasca, doncs, que fa serveis socials, i crec que és, doncs, molt i molt important. Com deia, és una situació que va a més, per tant, no al contrari, sinó no va a menys, i per tant hem d'abocar-hi molts recursos, perquè una de les coses que expliquen les persones sense sostre és que bueno, avui estàs en una bona situació i demà per les circumstàncies de la vida no. Per tant, és una cosa que ens pot passar a tots, i per tant és molt important, doncs, que la gent pugui, doncs, com deia, viure la seva vida amb les condicions, doncs, que tothom vol viure-les, no? Que és, doncs, amb un nivell, doncs, acceptable, doncs, per poder fer el bàsic, com a mínim.
0: El sistema, evidentment, és molt complicat que em diguis sí, però el sistema, com a mínim, a nivell local, hi ha prous polítiques i prous protocols per donar resposta a aquestes necessitats?
1: Probablement no. I, per tant, no es tracta només que l'administració local doni resposta, sinó que són el conjunt d'administracions que han de donar resposta. I avui, amb els recursos que tenim la gent de Sant Cugat, probablement, o segurament, no podem donar resposta a moltes d'aquestes situacions, no? I fem mans i mànigues. També és veritat que hi ha, doncs, alguns casos, doncs, que de persones, doncs, que rebutgen inicialment, doncs, les ajudes. No per això nosaltres hem de seguir treballant-hi, però no, la resposta és, si avui tinguéssim 1 milió més, 2 milions més per poder abocar, doncs segurament els hauríem d'abocar aquí, i és una cosa que segurament al llarg dels propers anys hem de fer segur, perquè necessitem més recursos o doncs, trobar nous mecanismes, no? Per exemple, el centre d'atenció de persones sense llar, doncs, que s'obre la Creu Roja, doncs, és molt important, una miqueta també per intentar, doncs, aquest acompanyament, no? I com deia abans, les polítiques d'ocupació també són molt, molt importants, no? Una persona, doncs, que té una feina digna i de qualitat, nosaltres no volem que la gent tingui feina només, nosaltres volem que la tinguin digna i de qualitat, no? I a Sant Cugat, la situació de l'atur és molt baixa, tenim un 5% d'atur, però necessitem donar resposta a l'atur estructural, a aquest atur enquistat, no, que afecta persones de més de 45 anys i sobretot afecta dones de més de 45 anys. No? I per tant, necessitem treballar personalment amb cada una d'elles per aconseguir que trobin feina i aconseguir, doncs, baixar encara més les dades de l'atur.
0: M'agradaria saber la teva pregunta sobre un tema que ja parlem des de fa gairebé 2 anys, que és el tancament de l'oficina del DNI. Recentment l'alcalde va dir que l'oficina s'ubicaria juntament amb els jutjats, i va ser com un tema de dir polèmica tancada. Com que això s'ubicarà ja, deixem de tenir aquest servei. I sembla que sigui un tema molt, molt estancat. No sé des d'Esquerra com ho entomeu, perquè sí que els altres partits han anat verbalitzant molt més la posició i com veien aquest tancament d'un servei tan bàsic com el DNI.
1: Jo crec que s'ha explicat altres vegades, però crec que cal insistir-hi. L'Ajuntament de Sant Cugat, el govern de l'Ajuntament de Sant Cugat, va oferir de forma proactiva diversos locals amb molt bones condicions i amb molt bona ubicació perquè s'instal·lés l'oficina. I va ser el Ministeri de l'Interior qui va dir que no. Per les pressions que siguin internes seves, no ho sé. Però es van oferir locals de molts més metres quadrats que no on era fins ara la comissaria de la Policia Nacional aquí a Sant Cugat, i es van rebutjar. I, per tant, Nosaltres necessitem que, com deia, tothom tingui doncs, els serveis bàsics, en quant necessita una oficina de DNI, i per tant, pot semblar que reclamar al Ministeri que es posin les piles i que facin el favor de venir aquí sigui tirar pilotes fora, però és que la competència és seva. O sigui, si de nosaltres depengués només l'expedició del DNI, escolta'm, perfecte, no pot ser que una policia que té un sistema de demanar de cita prèvia, no? Tu vas a la web, demanar cita prèvia, et demanin, jo et poso la furgoneta, però tu em gestiones la cita prèvia. No, perdona, per què vols? Que t'ho fem tot? O sigui, no. Crec que aquí el Ministeri de l'Interior ha de treballar. Que altres partits diuen, bueno, però és que l'Ajuntament hi podria tornar a insistir, a oferir... Nosaltres ho farem les vegades que siguin necessàries, però és que la feina de promotor immobiliari ja la van fer fa dos estius o tres, no? I per tant, que aquí crec que el Ministeri també té responsabilitat. I a mi m'agradaria saber quina és la responsabilitat que assumeixen.
0: Molt bé, Bernat Picornell, doncs ho deixem aquí, portaveu d'Esquerra i tinent d'alcalde de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres.

0: la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Hola.
2: Hola, què tal? Que bé que estic aquí, presencialment.
1: I nosaltres, ai, que bé, contents estem. Que vinguis, que ens omplis d'energia. Ostres, és que tu ets vitamínica. No només perquè parlis de menjar, és que ets vitamínica, Naila.
2: Això és una cosa molt
1: bonica. Dones vitamines.
2: Que et diguin, com persona vitamina és un... Ai, és
1: molt
2: bonic.
1: Ets com el sol. Avui, vinga, va, avui vens una mica eufòrica.
2: Avui vinc eufòrica.
1: Perquè estem a la setmana dels cargols, l'aplec del cargol a Lleida. Ets penyista, tu?
2: Soc penyista, sí.
1: Sí? I què? Amb ganes de festa de cap de
2: setmana? Amb ganes, perquè ja no només és la festa, no? És com una festa molt de Lleida, no? O sigui, que els caragols estan formant part de... I a mi m'encanten els caragols des de que, jo crec que des de que tinc ús de raó. Però també és una festa molt xula perquè, al final, sobretot a la ciutat de Lleida, gairebé tothom va a l'aplec del caragol i és un moment de retrobament, de després de l'hivern, no?, i que comença l'estiu. És com un cap d'any, no? Un cap d'any d'anar cap a l'estiu, de trencar ja amb l'hivern, amb la rutina, i anar a fer doncs, coses una miqueta més socials i més festives.
1: De totes... Bueno, ja poden intuir els oients que parlarem de caragols, eh?
2: Parlarem de caragols.
1: Perquè els caragols ho agraden molt o fan molt fàstic. No sé si hi ha punt intermig.
2: És complicat, jo crec que no. Jo crec que els caragols t'agraden o et desagraden, que moltes vegades el que et desagradi un caragol és més per la textura, probablement, no? Que té aquesta textura com a més llefiscosa, com un bolet, no? O sigui, és algo... o perquè, per el rebuig que et fa el fet de menjar un caragol que pot ser, no?, culturalment, depèn d'on vius, doncs és com si nosaltres em posessin unes formigues, no?, per menjar. Doncs en algun lloc del món es mengen les formigues, però si a mi me posen formigues pot ser d'entrada tindre un rebuig. Però al final el caragol molt sabor no té. El sabor que té és depèn de com el cuinem, no? Si posem la sal, si posem el pebre, si els fem amb samfaina...
1: Mira, amb salivo.
2: És que estan boníssims.
1: Sí, sí, a més és que els caragols són festa, no sé com dir-ho, no? És un àpat que pots menjar, quan vulguis, sí, evidentment. Però sempre sols associar-lo a dies de festa, no? A dies d'estiu o de primavera. Més que d'hivern, per tant, de bon temps, no?
2: Sí, i a més, és un d'aquests aliments que associem amb festivitat, però que és saludable, també.
1: Ah, d'acord.
2: Vull dir que moltes vegades els aliments que associem a festivitat sembla que ha de ser un aliment, no?, que ha de ser preparacions doncs, menys saludables, més greixoses, més... I no té per què. O sigui, el caragol en si és un aliment que ens aporta proteïna, que ens aporta ferro, que és baix en greix. Per tant, és un aliment doncs, que podem incloure...
1: Un superaliment, gairebé.
2: Sí, ja saps que a mi no m'agrada parlar de superaliments, però bé, és molt nutritiu i per aquest motiu també, doncs, a moltes cultures mediterrànies doncs, l'incorporen a la seva gastronomia, no? En el cas de Lleida, doncs, tenim aquí els caragols. Jo, per mi, no sé, Pili, a tu, és que més t'agraden, jo he de dir que sóc pro a la llauna i d'aquí no em traguis.
1: A mi també, a la llauna, també m'encanten amb samfaina.
2: Amb samfaina...
1: M'agraden molt, molt, molt. I no els havia menjat mai fins fa molt poc a la Brutesca.
2: Molt bons,
1: que
2: també.
1: Estaven una mica xurrascats, perquè si no vas amb compte que jo no havia avisat mai a la Brutesca. Suposo que també cadascú té la seva recepta, eh? Però un llit de sal, els caragols, a damunt d'una pedra o d'un maó o d'una teula, diguéssim, després a sobre li van posar palla i li van pretar foc. I així es van fer.
2: Això té una història, Pili, que saps?
1: No.
2: Doncs que abans al camp, quan ja havien fet la collita, quedava la palla, cremaven la palla...
1: Quan cremaven
2: els rostolls, els pagesos anaven passant i s'anaven menjant els caragols que quedaven rostits.
1: Ah, sí?
2: O sigui que l'inici de la Brutesca és així.
1: I es diuen a la Brutesca perquè realment és molt pringat, perquè els caragols estan plens, doncs, això de... d'allò negre, doncs, com es diu això?
2: De cendra.
1: De cendra,
2: sí, que no
1: i que és tot brut. Ah, d'acord. I tu, els teus preferits són a la llauna?
2: Els meus preferits són a la llauna. Llavors, caragols en podem menjar? Sí, en pot menjar gairebé tothom. Hem de tenir en compte, sobretot, amb la població més vulnerable, no?, amb un sistema immune més vulnerable, com són nens i nenes, o persones grans, o amb el sistema immune deprimit, doncs que hem de realment comprar els caragols en un lloc de confiança, sí, i cuinar-los molt bé, perquè doncs, bueno, al final van arrossegant-se per terra, no? Van
1: prenen antibiòtics en principi.
2: Exacte.
1: Són naturals del tot. Clar.
2: Llavors, doncs, cuinar-los molt bé, i amb els més petits de casa, doncs això sí que tallar-los a més petitets o amb persones més grans que ells i falten peces dentàries, no? Doncs adaptar-ho una mica, perquè sí que costen una mica de mastegar. I per les persones que tenim peces dentals, per favor, mastegueu-los bé, perquè estic farta de sentir, és que a mi els caragols se m'indigesten, me senten fatal.
1: Ah, és per això.
2: Masteguem-los, que els que moltes vegades els engullim sense mastegar-los bé, els hem de mastegar molt bé. I després compta amb les salses que hi posem, també.
1: Clar, això, aquí sí.
2: Aquí sí.
1: Aquí sí.
2: El caragol,
1: no,
2: hem dit, la base. La base és saludable, no? Però amb què ho acompanyem? Clar,
1: podem
2: acompanyar amb l'allioli, sí. Però mira...
1: L'allioli tampoc seria de les salses més dolentes, només perquè porta molt oli, diguéssim, però
2: sí,
1: res més.
2: Sí, però
1: no?
2: Res més. Ou, podem
1: allioli,
2: sí, sí, sí. No, podem incorporar-ho. I a la família de la meva parella hi posen tomata dins de l'allioli.
1: Ah, sí?
2: Trossets de tomata. Està boníssim, no ho havia tastat mai. És una forma d'incorporar les verdures també, no?, en un àpat. Però està
1: més fresquet.
2: De veritat, està superbo, tasteu, de posar trossets de tomata a dins de l'allioli.
1: Jo el que sí que he sentit, i de fet l'he tastat, és un allioli fet amb llet, o en comptes amb ou, o amb patata.
2: Sí, i també podem fer l'allioli amb ou dur.
1: Amb ou dur?
2: Sí, per a aquelles persones que no poden menjar ou cru, no?, com són nens i nenes petits, dones embarassades...
1: Ah, no es poden menjar?
2: No poden menjar-hi perquè si, si aquest ou tingués salmonella, en una persona adulta amb un sistema immune sa, doncs combatríem aquesta salmonella, però en aquells que tenen un sistema immune més deprimit o que doncs, poden afectar, no, en aquest cas en el bebè que està a la panxeta, doncs les conseqüències d'una salmonella poden ser més greus. Val? Per això no es consumeix l'ou cru, però es pot fer amb ou dur i té un sabor igual. O sigui, primer collem els ous i després hi posem l'oli, posem l'all i ho triturem i ens queda una massa emulsionada amb sabor a l'oli.
1: Que bo, que bo, gràcies. Gràcies per aquests consells. I una cosa que a mi se'm preocupa. Val. Les persones que som tendents a tenir la pressió alta, perquè estem en perimenopausa, perquè ja... el que sigui. Problema dels caragols... A la llauna tan salats.
2: Doncs reduir aquest aport de sal i podem utilitzar espècies. Podem utilitzar pimentó, podem utilitzar farigola, no? O sigui, espècies que a nosaltres ens agradin per donar-li aquest sabor reduint la quantitat de
1: Llavors,
2: sal.
1: Llavors, prohibit rellepar aquell caragol tot salat. Quina llàstima.
2: És el més bo, no? A vegades dius, lleparia lo de fora i lo de dins quasi em sobre. Sí, doncs això, reduir la quantitat de sal. També és veritat que si tenim hipertensió i ens mengem dos caragols, doncs no passa res, no? Allò de dir, ostres, és que tinc ganes i han cuinat amb molta sal, doncs mira, me'n menjo dos o tres per treure'm el desig i ja està, no? I menjo una altra cosa. O sigui, intentem també que hi hagin altres aliments, no? Pues, que hi hagin amanides, no? Que hi hagin... Normalment quan fem caragols a la llauna després sempre hi ha algú de brasa, no? O de carn, però hem dit que els caragols porten proteïna, per tant, no podríem acompanyar, o sigui, caragols amb una amanida i el pa, no?, que ens mengem amb l'allioli, doncs això seria un àpat equilibrat dins de el que coneixem com a plat saludable.
1: I una altra pregunta per la meva banda. La panxa no, el budell del caragol no, jo li trec.
2: És que el sabor, no? O sigui, algú l'ha tastat alguna vegada, és que és amarg, vull dir que és
1: fora.
2: Lent, fora, sí, això ho traiem.
1: Sí, ho traiem, eh? I aquí se'l menja sencer, jo no. Fa angúnia
2: i a part allà hi ha tota la part de, doncs, el que tu deies, el budell d'intestí, no?
1: Clar,
2: doncs
1: no,
2: que
1: fora,
2: la part allà
1: no.
2: Acumulada, fora. Això ho traiem,
1: fora.
2: Sí?
1: Molt bé.
2: Fiquem el ditet i fem l'estirada.
1: Després ens rentarem les mans.
2: I després ens rentarem les mans.
1: Molt bé. Alguna cosa més a afegir dels caragols?
2: Doncs no, que els gaudiu, que els disfruteu, perquè doncs, és tan boníssim que us llepeu els dits i que us mengeu els caragols doncs, amb sense pressions i disfrutant-lo. Eh? I si aneu a l'aplec del caragol, doncs disfruteu-la també, perquè menjarem caragols per avorrir-los també aquest cap de setmana i res, que ens veiem per allà.
1: Doncs escolta, Naila, gràcies per ser-hi, gaudeix moltíssim i quines ganes menjar caragols. Una abraçada.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Continguts en xarxa.

0: Una curiositat sorprenent és que Venus gira al revés comparat amb la majoria de planetes del sistema solar. És el que s'anomena rotació retrògrada. Això provoca un efecte molt estrany. A Venus, el Sol surt per l'oest i es pon per l'est. Però encara hi ha més. Venus gira tan lentament que un dia venusí dura aproximadament 243 dies terrestres. En canvi, l'any de Venus dura uns 225 dies terrestres. És a dir, un dia Venus és més llarg que un any. Els científics creuen que aquesta rotació tan peculiar podria ser conseqüència d'un gran impacte amb un altre cos celeste en els primers temps del sistema solar o bé d'efectes gravitatoris acumulats al llarg de milions d'anys. Tot plegat fa que Venus sigui un món extremadament estrany, un planeta on el temps literalment funciona d'una manera completament diferent a la nostra experiència quotidiana.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que, si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: 19 de juny, el seu punt final amb la Diada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagal i Joan, el Seguici de Sant Pere, les Albades i el Castell de Focs marcaran una jornada plena d'actes de cultura popular. També hi haurà activitats infantils, concerts, esport, la Festa de l'Aigua i propostes familiars repartides per tota la ciutat. Podeu consultar el programa a www.cugat.cat. En surt en plena festa major al bell mig de Sant Cugat. El xiprer que hi ha a la plaça d'Octavià, davant de Cal Gerrer, s'ha incendiat aquest diumenge durant la trobada d'entremesos de la festa major. Les espurnes d'una de les colles participants, els Diables de Torredembarra, han saltat fins a l'arbre quan girava des del carrer de Sant Medí cap a la plaça, fet que ha provocat que el fullatge comencés a cremar. Els primers a intervenir han estat els efectius d'ADF, que han aconseguit controlar les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del xiprer. Entre 5 i 10 minuts després han arribat els bombers, que han remullat l'arbre per extingir completament l'incendi i evitar que es revifés. L'incident no ha causat cap ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit a la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser atesa. En el moment dels fets, fonts municipals informaven que no presentava ferides greus derivades de l'accident. Ara, però, comuniquen la seva defunció després de contactar amb la família. Segons les mateixes fonts municipals, l'ingrés hospitalari no va estar motivat únicament per les lesions de l'accident, sinó també per altres problemes de salut, dels quals no s'han transcendit més detalls. I encara queda un dia de festa major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la Gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
10: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
9: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
10: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
9: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Anna Conte, president de l'Associació de Joves Africans de Catalunya i veí de Sant Cugat des de 2023. Provenent de Gàmbia i després de viure en diverses ciutats de Catalunya i Europa, ha convertit la seva experiència migratòria en una eina de transformació social. Compromès amb la joventut, la cooperació i l'economia social i solidària, treballa per crear oportunitats tant aquí com a l'Àfrica. Avui coneixerem la seva història vital i els reptes i projectes que impulsa des de la JAC. Com estàs, Tijan?
1: Molt bé, encantat.
0: Vas néixer a Niyamanari.
1: A Niyamanari, sí.
0: Ahà, a Gàmbia. Però tu has crescut a Catalunya.
1: Sí, sí, sí.
0: Te'n recordes quan vas marxar de Gàmbia?
1: Sí, vam marxar, bueno, conjuntament amb ma mare, que ens va portar aquí el meu pare, quan tindria uns 8-9 anyets.
0: I tens records de... d'aquests primers anys de vida allà a la teva ciutat natal?
1: Sí, sí, sí, tinc records. Hi ha molts que ja s'han esborrat, no?, o que estan allà, però que no els tinc ja presents, però sí que en tinc molts que sí. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Tu has viscut a ciutats com Vic, Olot, Manresa, Dakar, Oslo... Què és el que t'ha portat a fer tots aquests canvis?
1: Sí, bueno, per vivències o experiències de la vida, no?, que a nivell familiar, doncs, a l'Àfrica ja hem estat visquent, o hi he estat visquent, i aquí, diguem-ne, a Catalunya ens hem anat movent en diferents llocs, i alhora a nivell europeu m'he mogut en algun moment, i bueno, és el que m'ha portat tot això, poder estar en diferents ciutats, o haver estat en diferents moments en diferents ciutats.
0: L'any 2023 tu arribes a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Què és el que et porta a fer aquest pas i com ha estat la teva adaptació a la ciutat?
1: Sí, bé, va ser una experiència nova, no, per mi. Estic amb una parella amb la que ens estàvem coneixent a la Garrotxa i, bueno, també amb una situació en la que jo he estat durant molts anys, bueno, porto molts anys amb una pancreatitis crònica. I, bueno, ella també, al veure la meva situació allà a la Garrotxa, doncs em va decidir també donar un cop de mà per veure de quina forma podíem millorar aquest estat. I, bueno, això també va ser un dels motius que ens va fer moure'ns cap aquí. I alhora per la JAC, no?, també, perquè, bueno, estàvem en un moment en què també volíem donar-li un impuls i, bueno, va ser per diversos motius que vam decidir, doncs, moure'ns cap aquí.
0: Mm. La teva família continua molt vinculada a... entre Catalunya i l'Àfrica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Esteu repartits. Aquí a Catalunya, qui tens?
1: Aquí a Catalunya tinc els pares, per sort, i els germans i germanes que han nascut aquí, a Catalunya.
0: Quants germans?
1: Són 5 germans en total, nosaltres.
0: I, i està vivint a on, la família?
1: A Vic.
0: A Vic.
1: Sí.
0: I a l'Àfrica, qui tens?
1: A l'Àfrica tinc una germana gran, tinc l'àvia, els cosins, tinc, diguem-ne, tota la resta de l'arbre genealògic, no?, que encara segueix allà.
0: I per tant, la relació és... es manté amb freqüència? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, normalment, sempre que podem, no?, sempre que es pot, anem a visitar-los o anem a veure'ls. I en el meu cas... no, una miqueta que quan fem viatges o de cooperació o una mica de projectes, doncs també puc passar a veure'ls. I, bueno, és com que està en aquests dos mons, no?, d'alguna forma.
0: Precisament és el que et volia preguntar, com, sí, es viu aquesta realitat entre dos mons? Perquè el teu sentiment, quan persones com tu de vegades es pregunten d'on som, no?
1: Sí, sí. És difícil perquè, bueno, a vegades en l'etapa, no, de creixement, que és com que vius... no, de portes en dintre de casa, és una cultura, és un idioma, és una forma de fer africana, no? I de portes en fora, no, és l'occidental, les amistats, és l'escola, és un altre idioma, vull dir, has d'estar, no, convivint com el que diem, no? No ho és, però és com estar en dos mons paral·lels alhora, no? I això, doncs, mentre vas creixent, has d'anar muntant la teva identitat pròpia alhora, no? En la que has d'anar tocant o agafant el que tu millor creus que has d'agafar de cada part per formar-te el teu jo. I, bueno, és a vegades és complicat perquè no saps qui agafar o no? Se t'estira de cada banda i, bueno, per això alguns de nosaltres, com afrodescendents, que ens, no, que ens diem, doncs, hi ha dificultats, sobretot a l'etapa de l'adolescència. Sí. Mm.
0: Tu vas estudiar comerç i màrqueting, comerç internacional... Quan vas descobrir el teu interès per l'economia social i solidària?
1: Sí, bueno, va ser una mica... perquè pel comerç era... vaig estudiar-ho més que res per no buscar vies de com poder ajudar la família, no? I una de les que jo pensava que seria, doncs, emprenent algun negoci, que fos la via per poder donar un cop de mà a la situació familiar. I, bueno, va ser un punt que bueno, m'agrada explicar-ho perquè va ser una excursió a la Garrotxa, a la Fageda d'en Jordà, que, bueno, vaig descobrir el projecte de la Fageda i per mi va ser com, no, ostres, és molt maco, no?, com es pot trobar una via o una fórmula de poder, no, a través, utilitzant el comerç o l'economia en si, però mirant-lo d'enfocar per resoldre problemes, no?
0: Expliquem a la gent el per què, perquè, clar, potser no ho sap tothom, que en aquesta empresa, sí, doncs, hi ha la participació de treballadors sí, que tenen discapacitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi ha diversitat funcional, exacte, hi ha síndrome, persones amb síndrome de Down, etc. Uh-huh. No? I, bueno, això per mi va ser com, ostres, és molt maco, no?, que a vegades no totes les empreses s'enfoquen en poder donar una oportunitat a aquestes persones i que hi hagi un col·lectiu o una organització que s'enfoqui en poder crear un producte i poder, doncs, amb aquesta via donar-los feina o donar-los un lloc de treball, per mi era molt important. I alhora que, bueno, ho traslladava molt en la meva inquietud en aquell moment, no?, que era que molt de jovent no havia tingut la sort que jo havia tingut que m'han portat cap aquí, o precisament el que va passar al meu pare, que va haver de fer el camí clandestí, que li diem, per venir cap aquí, i bueno, arriscant la seva vida, no? I el principal motiu en molts d'ells és això, la búsqueda de feina. I bueno, per mi era com una mica de connexió amb tot això.
0: O sigui que el projecte de la Fageda va ser inspirador per a tu.
1: Absolutament. Sí.
0: Has treballat en sectors diversos, des de la indústria fins a la gestió de projectes, a la, sí, dinamització juvenil. Quina d'aquestes feines et fa sentir més realitzat? Amb quina et sents millor?
1: Jo diria que amb tot el que és el treball amb el jovent, no? Em sento molt més identificat. Sé que he treballat en molts àmbits de les indústries i Anna, sobretot, per això, no? Perquè per la meva condició també, en el tema que he d'explicar, la pancreatitis, no em permetia poder tenir, diguem-ne, una estabilitat, no?, amb una feina, no?, i això se'm complicava molt. Per això sempre, doncs, malauradament, havia de treballar amb ETTs, en els que, bueno, si tenia els atacs, doncs, mira, em posava de baixa, no afectava l'empresa directament, sinó que, doncs, m'afectava a mi, perquè no cobrava. Però almenys això em permetia que l'empresa, doncs, em pogués sostenir una mica més, no? Però si treballés per empresa estant de baixa, al final no surts a compte d'alguna forma. I per això he estat en molts tipus, no?, d'indústria, moltes empreses, però tot això a vegades ha sigut més que res per sobreviure. I el poder o el tenir l'oportunitat de poder treballar com, tant en l'etapa de dinamitzador com en projectes amb jovent, per mi era, no?, el que, ostres, puc aportar el meu granet de sorra a la societat d'una forma que jo crec que realment és el que em toca.
0: Sovint expliques que de petit somiaves ser emprenedor i ajudar la teva comunitat. Quan vas començar a veure possible aquest objectiu?
1: Sí, va ser, bueno, els primers anys era com molt, sempre m'he sentit com un somni, no?, com molt de somiatruites, amb tota la circumstància, no?, en la que estava, era com que... Sí, tens una mica somiatruites, perquè tens uns somnis que és molt difícil, molt, que puguis, amb les condicions, etc., que puguis arribar, no?, a realitzar. Però, bueno, no sé, a vegades la vida dona voltes i bueno, a poc veus que aquest somni la gent s'interessa, o hi ha gent que li crida l'atenció i et dona un cop de mà perquè el puguis arribar a complir, i a poc, no?, vas... com fent aliances, com vas teixint xarxa, i veus que a poc, oh, poder, no?, en algun moment, podríem, sol impossible, però no, ajuntant-me amb tots aquests col·lectius que existeixen, d'organitzacions, de persones, poder pot arribar el dia, no?, en què, unint tot això que hem anat enxarxant al llarg dels anys, doncs podem arribar a construir aquest somni.
0: La migració és una experiència que a tu t'ha marcat profundament. Ara parlaves de com ho va haver de fer el teu pare, com ho ha fet tanta gent, no?
1: Sí.
0: De manera clandestina, jugant-se la vida.
1: Sí.
0: Com ha influït en la teva manera d'entendre la societat i aquest compromís social?
1: Sí, bé, per mi ha sigut algo molt present, no?, des de petit, tant amb la història del meu pare com amb la de molts amics al voltant que havien vingut d'aquesta forma, no?, i que m'explicaven les experiències que havien hagut de passar per arribar aquí. El fet és que, a part d'això, doncs jo hi va haver una època en la que, bueno, a Manresa, després de la crisi, diguem-ne, econòmica, en aquella etapa, vam passar unes etapes molt complicades en què el meu pare, doncs, no tenia feina, ma mare tampoc, i, bueno, teníem dificultats a nivell familiar. I el meu pare va haver de marxar també per veure si trobava feina en família, que tenim també repartida per França. I a mi em va tocar, va ser com, ostres, no?, des de petits va haver de sortir al poble per donar-me un cop de mà, i ara, amb l'edat que tinc també, no?, què puc fer-hi jo, no? I, bueno, molts de nosaltres, o de joves afrodescendents, alguns van anar a Anglaterra, alguns... Aquella època va ser això, no?, d'anar a buscar poder feina a altres llocs, no? I una amiga estava a Noruega, i, bueno, que era un amic proper allà a Manresa, i, bueno, vaig decidir, mira, m'aniré, sí, a veure si a provar sort per allà. I això em va portar que jo, al no tenir nacionalitat espanyola, tampoc no tenia permís de residència. Era molt jove, també, i hi havia molta desconeixença pel mig. Vaig arribar allà i bueno, no, amb aquest amic no ens vam acabar de trobar, perquè ell s'havia marxat a una altra part del país. Jo estava allà a la capital on vaig arribar. I tot això em va portar que estar-hi un temps, però de forma il·legal, d'alguna forma, perquè no era ciutadà d'allà i tampoc sóc nacional, no, espanyol. I tot això, al perdre els meus documents, se'm va agafar i se'm va deportar a Gàmbia, no? Sí, perquè, bueno, tot allò va ser culpa meva, ja et dic, reconeixent-ho, i és així. Però era molt jove i molt inexpert en tot. Llavors, això, l'estar allà a Gàmbia deportat, em va fer com que, no?, quedar-me allà com un jove més allà, com algú, com si no hagués estat aquí. Vaig estar-hi un any visquent com tota la, no?, com el reste de jovent, i veient, no?, les dificultats o les mancances, o en adonant-me de les oportunitats, sobretot, que tenia aquí, no?, valorant molt el que tenia, que en aquell moment no havia fet. I tot allò em va portar a, ostres, a entendre la realitat, no?, del per què poder el meu pare va decidir sortir d'allà, del per què molts joves decideixen, no?, emprendre el camí. Jo, fins i tot jo mateix, va arribar el moment de pensar, ostres, tu ara agafaries aquest camí, no?, del desert, o d'agafar una patera per tornar un altre cop allà. No, tot això va ser coses que em van passar, que va ser com... van fer entendre una mica més, no?, aquesta realitat. No?
0: I com vas tornar?
1: Al final, amb l'ambaixada, a través de molts tràmits, no?, al final se'm va permetre, doncs, amb un visat de retornada, poder tornar aquí i poder recuperar el meu NIE, diguem-ne, permís de residència estranger. I això va ser com l'aventura aquesta, que va ser com un punt d'inflexió en la meva vida, no?, de dir, ostres, adonar-me de tota la realitat, de tot el que passa, i això em va portar com a accentuar-me molt més, no?, a ficar-me en aquest món.
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do. Sí. Tu has encuat, no fa gaire que hi ets, que hi sou, amb la teva parella, de fet,
1: sí.
0: Però ja tens xarxa, estàs vinculat a entitats...
1: Sí.
0: Com la Unipau, sí. Cal Temerari, la xarxa d'entitats solidàries,
1: sí.
0: de Sant Cugat. Quin és el teu paper en tots aquests espais?
1: Bueno, és... aportar el que pugui, jo diria, no? Per mi és com... És, estar aquí a Sant Cugat per mi ha sigut una oportunitat molt gran, de millora tant a nivell personal com a nivell professional en tots els àmbits, i li estic molt agraït a la ciutat, realment, I per mi és important, no?, mirar de, ostres, de també fer un retorn, o poder aportar alguna cosa també, no? I per això també com a entitat poder-nos enxarxar amb tota la resta d'entitats que ja existeixen aquí ens ajuda molt com a entitat, però també, no?, creiem que el nostre perfil pot aportar alguna cosa a aquestes entitats. I no ho sé, jo en el meu cas és... no sabria en què els hi serveixo, perquè no sé si de gaire, realment, però sí que, ostres, estar-hi en el
0: col·labores,
1: que... Col·labores... Sí. A la Unipau, per exemple, no? Estic com a dinamitzador juvenil, estem en projectes escolars, en instituts, en un projecte, per exemple, que es diu el Teixint Xarxa, que realitza l'Unipau, que és un projecte molt maco, que he estat desenvolupant amb ells al llarg d'aquest any, en diversos instituts, no?, de la zona, i bueno, per mi és molt maco, no?, poder aportar dintre del projecte també la teva mirada, la teva experiència, per mirar de sensibilitzar sobretot el jovent, no?, que pensem que és una de les... que són el futur, i a vegades, no?, que poden estar com una miqueta, o que hi poden haver barreres entre cultures o entre no realitats, no?, i per mi és com que crec que puc aportar una miqueta d'apropament entre el que dèiem, entre aquests mons paral·lels a vegades, no? Dels que jo he estat visquent, i poder servir de pont.
0: Com neix l'Associació de Joves Africans de Catalunya, que neix el 2010?
1: Va començar una mica després, que va ser tot el tema de la fageda, tot el tema d'ostres, hem de buscar unir-nos com a joves afrodescendents i mirar de fer una estructura d'aquest tipus, etc. Això va ser com una mica les arrels.
0: I tu ets, no?, una mica el partícip d'aquest naixement?
1: Una miqueta de promotor. Però ja et dic, no som els únics. En moltes zones, no?, arreu del territori, hi ha entitats semblants, que són de joves que som com aquesta primera generació, no?, d'afrodescendents d'aquí a Catalunya, no?, que els nostres pares van arribar aquí i va ser com molt en foc de feina, de buscar treball, i nosaltres, que alguns vam néixer aquí o alguns hem crescut aquí, no?, doncs som aquesta generació que ens veiem que, ostres, tenim com un perfil nou, no?, que no som africans ni som del tot. Poder catalans, alguns som una barreja, no?, i clar, pot ser una cosa maca, no?, un híbrid que pot aportar coses diferents, no?, i aquí va ser, no?, ostres, tenim alguna cosa que podem aportar. I aquí va néixer, aquí van ser les arrels de JAC. I ja et dic, en diverses...
0: I això quin any era?
1: Això era el 2018 que vam consolidar-nos com a grup, però els inicis eren el 2012-2013, més o menys.
0: Sí. I la idea des d'aquesta associació, ho dic perquè vosaltres parleu molt d'empoderament juvenil, sí, i de crear oportunitats, és aquest nou enfocament, aquesta nova visió que ara comentaves, no?, sí, de la vostra generació.
1: Sí, és precisament això, no?, de, ostres, per un punt, pensem que dintre del jovent, que hi ha molt de jovent que arriba aquí nou, no?, que poder... Li ajudaria molt una entitat com la nostra en la seva integració, ja que nosaltres, doncs, no tenim, molts de nosaltres tenim l'idioma autòcton o ètnic o com li vulguis dir, africà, i alhora el català o el castellà d'aquí, i alhora que, doncs, ens hem anat enxarxant en diverses organitzacions al llarg dels anys, en el que, doncs, també podem facilitar o ajudar a altres organitzacions d'inserció, no, aquesta tasca, que és mirar de col·laborar també, no? Alhora, amb l'aspecte de feina, com et deia, pensem que és una de les vies, no, de poder-te integrar, perquè si no tens feina és com que tens moltes dificultats, i alhora pensant en l'Àfrica, no? Pensant en l'arrel del problema, no? O l'arrel d'aquesta migració forçada que a vegades passa, no? Que és com que la gran majoria és això, és feina, i és com de quina forma podríem arribar a aconseguir, no?, crear una estructura de l'economia social i solidària, sobretot, no?, que enfocats en aquí, en què podem crear llocs de feina allà per a aquest jovent, no?, i poder-nos connectar amb ells i que no hagin de patir tot això per arribar aquí.
0: Yes. Quins diries tu que són els principals reptes dels joves africans i els afrodescendents, com tu comentes, aquí a Catalunya?
1: Sí, una... Jo diria que és la identitat, no? De que alguns i algunes de nosaltres doncs, ens ha costat poder-nos crear una identitat pròpia, no? D'acceptar que som un híbrid, que a vegades la part africana et tira que no, ets africà, no t'has de sentir, no? Que, per no perdre't d'alguna forma. I alhora aquí és com que no, t'has d'adaptar, has de ser del tot d'aquí perquè tu ets d'aquí. Llavors tu crec que t'has d'agafar, no, formar-te el teu jo, no, agafant, entenent o acceptant que tens part d'una cultura, que tens unes arrels que també doncs s'han de valorar i s'han d'acceptar que formen part teu, i a l'hora que ets d'aquí, que has crescut aquí, que formes part d'aquesta societat i que és un orgull per nosaltres, o hauria de ser un orgull per nosaltres. Llavors és això. És una de les dificultats que tenim, jo crec.
0: Quin tipus de projectes teniu, Tijan, allà a l'Àfrica, que esteu treballant, sí, actualment?
1: Actualment estem col·laborant amb diverses organitzacions, que és una de les branques, no? Hi ha moltes organitzacions aquí, no? que es dediquen a la cooperació, a la col·laboració amb països africans, i creiem que, ostres, poder el nostre perfil d'entitat els hi pot ajudar, no? En la desenvolupació en el desenvolupament de moltes de les activitats que realitzen. Per tant, una tasca és aquesta, col·laborar amb diverses organitzacions, i alhora nosaltres hem decidit emprendre, no, diversos. Una és el projecte Cantora, que és un projecte, doncs, que volem realitzar desenvolupament comunitari a Gàmbia, a la regió de Cantora, el que utilitzem el futbol, que és una de les eines, no, que pensem, doncs, que agrada molt a la comunitat. El 2023 vam fer un viatge, que és quan va sorgir aquest projecte, en el que vam arribar a aquesta zona, que és el Yamanari, el meu poble, també està en aquesta regió, per això també vam arribar-hi fent com creuant tot el país, coneixent moltes organitzacions, no? Fins a arribar a la punta del país, i és la zona com més abandonada o més allunyada de la capital i no, com una mica de la mà de Déu, d'alguna forma. Llavors, era com ens van sol·licitar això, que molt del jovent l'única part lúdica que tenen és el futbol, perquè, clar, no hi ha infraestructura de cap tipus. I, ostres, el que em va ressonar era que l'única cosa que tenim per no pensar en Europa, per no pensar en anar cap allà, és quan juguem a futbol, no? I per mi em va tocar allò, i va ser com, ostres, realment és així. Fins i tot hi havia tres equips femenins que s'havien muntat allà en la comunitat, que això em va sorprendre fins i tot a mi, que soc d'allà, imagina't, no? Perquè, ostres, que la comunitat hagués acceptat això i que s'haguessin alhora, era com que aquí també, no, el futbol femení era com algo que estava com molt, no, empoderant-se d'alguna forma, era com una connexió, no, de dir, ostres, que fort, no, que això estigui passant i que la comunitat ho estigui acceptant, perquè sent sincers penso que en gran part són machistes, és bastant difícil per la dona alguns aspectes, no, dintre la comunitat, i això per mi va ser molt maco. I aquí va sorgir de que, ostres, podem utilitzar tot aquest moviment, que no és nostre, perquè el que hem pensat sempre és que nosaltres som d'aquí, i anar allà a proposar projectes o a dir el que s'ha de fer no té sentit, per molt afrodescendents que siguem. No havien de ser ells i elles, no, des d'allà que ens diguessin en què podem aportar. I això va ser la via, no? Ostres, vale, doncs anem a mirar de gestar aquest projecte, anem a mirar de crear una estructura en què es puguin desenvolupar, que és el que ens van demanar en una carta, i alhora utilitzar també aquest lloc d'unió de joves de tota la regió per també mirar de fer formacions, per crear un espai de cohesió social, on puguem, no, al final crear aquesta estructura empresarial d'economia social i solidària que en parlàvem, que és el somni, no, final, doncs unir tot això en un mateix lloc. I bueno, això és el que estem gestant ara mateix.
0: Un parell de preguntes molt, molt ràpides. Sí. Fora de la feina i del teu compromís associatiu, què t'ajuda a desconnectar?
1: Bueno, sí, estic amb... l'esport és una de les coses que m'agraden, que m'he de practicar més realment, perquè bueno, he jugat al futbol molts anys de la meva vida també, no? Però fa temps que doncs no he pogut fer. La música, poder llegir de tant en tant, mirar documentals, com les meves vies d'escape, no? D'alguna forma, de desconnexió.
0: I escolta una cosa, mirant ja de cara al futur, quin somni t'agradaria haver complert d'aquí uns anys?
1: Bueno, un d'ells és això, no? Poder mirar de portar alguna cosa en aquesta terra que em va acollir a mi, que va acollir a la meva família, que ens ha donat una oportunitat a tots i a totes nosaltres. I alhora també el que et deia, no? Des de petit, aquest somni d'ostres, de poder, que va sorgir a la Fageda i de que tots aquests anys ha anat com que no ha mort, no? Que no l'hem deixat caure per moltes coses. Doncs no sé, poder ajudar a que aquest problema migratori, no? Que sabem que no podem ser-ne no, erradicar-lo, però sí poder fer tot el possible perquè hi hagi persones que tinguin altres alternatives, no? Haver de ficar-se en una patera, haver de ficar-se al desert i acabar doncs, arriscant amb un percentatge molt alt la seva vida. I per mi és seria com una contribució, d'alguna forma, no? Al món. I bueno, aquest és com un somni que tinc pendent.
0: Doncs avui ens ha agradat conèixer la història del Tijan Conte, la seva personal i també la que porta associada a través de la JAC, sí. No? Que ja sabem que des de no fa massa està vinculada a la nostra ciutat. Tijan, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I bé, un punt és això, aquest projecte de cooperació cantora, que també doncs, l'estem desenvolupant conjuntament amb la mà del Fons Català de Cooperació, de la mà del Ramassà, una associació esportiva, que és de les Franqueses del Vallès i bueno, de la Fundació Calilu Jambé, que és també dir-ho, no?, que són entitats que estan ajudant-nos en aquesta tasca. Per tant, també m'agradaria això dir-ho.
0: Doncs queda dit. Moltíssimes gràcies, Tijan.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: Aquest estiu queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu
3: i la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.

0: Fer-se un lloc dins del panorama musical no és gens fàcil. Cal talent, moltes hores de feina, constància i debades també, per què no dir-ho, un polsim de sort. Avui posem el focus en el talent emergent de casa nostra amb l'Abril Pastor. Ella és la primera veu del segell de la Nina Academia Music, que presenta un record. És el seu tercer senzill, és el primer en català, produït pels germans Chasky i Tony Ten. Un llançament que marca un nou capítol de la seva trajectòria artística. Per parlar d'aquest moment clau, del seu recorregut i del camí compartit fins aquí, ens acompanya l'Abril Pastor i estem intentant posar-nos en contacte també amb la Nina, amb qui va començar tot aquest trajecte. Abril, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí.
0: A tu per acompanyar-nos. Tu recordes, Abril, ets molt jove, l'audiència no et veurà, però tens 20 anys.
1: 20 anys, sí.
0: És el teu tercer senzill, per tant, ja fa uns anys que camines en el món de la música.
1: Sí.
0: Tu te'n recordes de quin va ser el teu primer contacte en el que fossis conscient de dir, ai, aquí hi ha alguna cosa que...
1: Bueno, jo a casa des de sempre jo he crescut amb música, als meus pares els agrada molt la música i bueno, el fet de... Bueno, em van regalar un teclat ja molt petit, amb 7 anys, i ja quan vaig començar a tocar el piano i començava a cantar i a versionar les cançons molt conegudes, ja jo deia, això m'agrada molt, jo vull seguir aprenent, i així ha sigut, sí, sí.
0: De fet, em sembla que amb 8 anys ja vas començar a fer les teves primeres classes de piano, que podríem dir que és el teu instrument.
1: Sí, és el... Bueno, el meu instrument principal és la veu, però sempre vaig acompanyada del piano, que realment fins fa poc no em desenganxava d'aquest, no era capaç de sortir
0: de cap a...
1: Sí, de fer aquest pas... Però sí, sí, sí, és el meu company en el piano, sí, sí, va sempre amb mi.
0: No sé si a casa teva hi ha tradició musical o si va ser una qüestió molt teva, no?, aquest vincle que has establert amb la música.
1: Bueno, és el que he dit, he crescut amb la música, als meus pares els agrada molt, i sí que és cert que el meu pare, de petit, als meus avis li van regalar un teclat. I va ser justament amb aquest teclat, que el meu pare el va guardar, amb el que vaig començar a tocar el piano a casa. I és aquest el motiu com que em va fer començar a endinsar-me en aquest món de la música, però també és una cosa que porto jo dins des de sempre i que m'ha agradat molt.
0: Ens explicaves, no?, des de ben petita, acompanyada pel piano, que feies aquestes versions, aquestes covers. Hi ha algun moment que vas fer eureka, no? Jo vull ser cantant, jo vull ser artista.
1: Bueno, en el moment en el que... Ja, el simple fet d'estar versionant cançons i escoltar artistes diferents i alimentar-me de música tan diferent, de diferents èpoques, jo vaig dir, m'agrada molt versionar cançons, però jo també vull explicar el que em passa al meu voltant, el si passa a les meves amigues i escriure cançons i ser cantant.
0: Clar, perquè tu ets cantant, però també ets compositora, és a dir, tu et fas la teva lletra, et fas la teva música, és allò que diguem una mica una artista completa. Vas començar la teva formació molt jove, amb 8 anys, i arriba un moment que decideixes anar a la Nina Acadèmia, no? No sé què et va fer decidir per fer aquest pas i què buscaves en aquell moment.
1: Bueno, era molt petit, ara ho tinc com molt recent, però ja fa 7 anys, si no m'equivoco. I doncs va ser també que ho van veure els meus pares, per si va sortir per Instagram o per internet, i m'ho van comentar i jo de cap, perquè clar, feia classes de piano i no feia res de veu.
0: Uh-huh.
1: I tenia unes ganes immenses de focalitzar-me en la veu i aprendre molt. I això, créixer, aprendre i saber més coses, perquè no sabia res.
0: Em sembla que tenim ja la Nina a l'altra banda del fil telefònic. Nina, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos amb l'Abril. Nina, en el cas de l'Abril, què us va cridar l'atenció d'ella quan la vau conèixer a l'acadèmia?
2: Moltes coses. Moltes coses, especialment la maduresa amb la que ja cantava amb 13 anyets, i el fet també de que s'acompanyés ella al piano, la sensibilitat, la musicalitat. L'Abril és molt especial, és molt especial, i és d'aquelles persones que quan obre la boca i canta es fa un silenci, no? Recordo un programa de televisió en el que vam anar de promoció, que normalment en els platós hi sol haver molt de soroll, els tècnics parlen, i a vegades hi ha com poc respecte cap a l'artista que està provant so, no? I es fa un silenci. Vull dir que l'Abril és això, és tot sensibilitat, i fa que quan ella canta, doncs, la gent l'escolta.
0: Abril, tu com recordes el teu pas per la Nina Acadèmia? Què t'ha portat? Jo crec que podem parlar dels vessants fins i tot, no? El nivell artístic i potser també aquest nivell personal, aquest acompanyament que fa la Nina.
1: Doncs molta constància, bueno, m'emporto moltes coses, com t'ho dius, a nivell professional, a nivell musical, a nivell personal, i és això, una manera de treballar, una constància, una sensibilitat, un amor i un carinyo cap a la música i el que és tot aquest món. Bueno, per sempre, això m'emporto per sempre.
0: Nina, quin és el valor diferencial que vosaltres voleu transmetre des de la vostra acadèmia, no? Quan entres a la pàgina web, on hi ha la teva presentació, dius que tu vols oferir tot allò que tu en una part has tingut i que t'hagués agradat tenir. Què és important? Quin valor afegit teniu vosaltres a l'hora de formar aquests artistes? Que n'hi ha molts que arriben molt joves perquè també voleu fomentar aquest talent emergent.
2: Crec que hi ha dues coses fonamentals i que tot el meu equip té molt clar, perquè són com dues dèries meves, no? La primera és ensenyar la veu des de l'anatomia, la fisiologia i l'acústica, de manera que l'alumne sigui autònom, que sàpiga com funciona el seu instrument i que pugui fer amb ell el que vulgui, amb el gènere que vulgui, amb l'estil que vulgui, no? Aquesta és la primera. I la segona és intentar canalitzar el talent. Ens arriben molts alumnes amb un talent extraordinari, perquè som testimonis de tota una generació que tenen una preparació musical i que han begut de moltíssimes veus i de moltíssima música gràcies a internet, però de vegades no saben canalitzar el seu talent, no? Aleshores, és aquí on nosaltres, a través d'una formació específica del recorregut professional en veu, intentem canalitzar aquest talent, intentem orientar-los i guiar-los perquè desenvolupin els seus projectes propis. Arriba un moment en què una persona que té un talent especial per la música, fer només unes classes de cant li servirà de poc, no? Hi ha d'haver alguna cosa més, hem d'oferir alguna cosa més. És aquest acompanyament que, per sort, jo tinc l'experiència de 43 anys d'ofici en la música, en la televisió i en el teatre, i em sento útil també aportant aquesta informació, que espero i confio que a ells també els hi pugui ser útil.
0: L'Abril va ser la primera artista del segell Nina Acadèmia Music. Ara recordo la presentació que vau fer aquí a Sant Cugat. Abril, sí. Què va suposar per tu això en aquell moment, no?
1: Doncs un somni fet realitat. Realment és el somni des de que era ben petita, poder publicar les meves cançons i que el públic les escoltés, i de la mà de la Nina, que ja portàvem uns anys treballant juntes allà a l'acadèmia, i molt contenta, un somni.
0: Era aquell Esperando Primavera, sí, que tenim ara, que ens acompanya de fons. Nina, tu recordes aquell inici del segell amb l'Abril? Quina aposta hi havia al darrere?
2: Sí, bé, l'Abril, a més, va ser l'alumna de la primera promoció del recorregut professional en veu, i amb ella, jo crec que ella és la culpable, entre cometes, feliçment, de que jo impulsés el segell. Perquè hi veia un potencial tan enorme, i va ser a través de l'Abril que vaig visualitzar la possibilitat d'impulsar un segell, i que alguns dels alumnes que cursen el recorregut poguessin culminar aquesta etapa amb el seu, diguem-ne, amb el seu recorregut i amb el seu treball, no? Amb el seu projecte creatiu materialitzat, en aquest cas en un disc, no? En altres alumnes es concreta amb altres formes, i els ajudem igualment, però en el cas de l'Abril, doncs, era molt clar: compositora, autora dels seus propis temes, per tant, la cosa havia d'anar cap aquí. Jo ho recordo com un moment... Clar, en aquests 12 anys de Nina Acadèmia hem passat moltes etapes, i etapes que ens han marcat. Recordo perfectament el moment en què vaig dir, no n'hi ha prou amb unes classes de cant aquí, hem d'oferir alguna cosa més. Aquell és un moment decisiu. I el moment d'impulsar el segell i de fer-ho amb l'Abril, per mi també va ser un abans i un després. I ja et dic, de fet, ella va ser, sense ella saber-ho potser o sense ser-ne conscient, va ser inspiradora de que al final el segell tirés endavant.
0: També és un acte de valentia, no? Ho parlàvem al principi, que fer-se un lloc dins del panorama musical no? requereix de talent, de moltes hores de feina, de constància, però també hi ha aquest punt a vegades de sort o d'atzar. Des de Nena Academia us vau llançar amb aquest segell per impulsar el talent emergent. Una valentia per les dues parts, suposo, tant per vosaltres, Nina, per fer aquestes apostes amb persones que encara no són conegudes, com per l'Abril, per fer el salt.
2: Jo no sé si és valentia, però el que sí que sé és que jo em sento amb l'obligació de fer-ho. Sí, sento una obligació de fer-ho i de fet, és molt divertit, entre cometes, perquè el contracte que els hi fem és un contracte que és tot a l'inrevés de les clàusules que porta un contracte estàndard d'una discogràfica. En aquest contracte el que se'ls diu és que se'ls donarà suport i se'ls farà una producció. En el cas de l'Abril en vam fer dues. Se'ls farà una producció i se'ls ajudarà tant com es pugui, i en el moment en què alguna discogràfica els vingui a buscar o els contacti, se'ls donarà la carta de llibertat. O sigui, és totalment al revés.
0: Al revés perquè de la indústria.
2: Sí, perquè nosaltres el que volem és precisament això, vull dir, fer aquesta primera empenta i doncs tant de bo es doni aquest escenari en què una discogràfica petita o no tan petita o més gran s'interessi per ells i els vingui a buscar, no?
0: No és...
2: Aleshores, no sé si és valentia, però sí que és sí, és gairebé un deure, no? que tinc. I també el fet de que jo, de jove, també hagués passat per tot això, i crec que hi ha algú aquí de reparació, no amb mi mateixa, perquè amb mi ja no puc reparar res, sí, però sí de fer allò que no van fer amb mi. De fer allò que no van fer amb mi. Els alumnes que graven amb mi en Academia Music decideixen absolutament tot. Jo hi estic molt al damunt, aconsello, oriento, però ells són els responsables. Ara mateix estem fent una altra producció i l'artista està decidint des de la portada, des d'aspectes de la mescla, tot, perquè això forma part de l'aprenentatge. Ells han d'aprendre una cosa essencial en aquest ofici, i és que tu hauràs de decidir des de la primera fins a la darrera de les qüestions, no? Això també forma part de l'aprenentatge. I en aquest sentit jo em sento molt... Em sento molt útil de poder fer això pel jovent.
0: I ara ha arribat aquest punt, no?, que ens deies, Nina, dius, nosaltres els impulsem, però anem al revés de la indústria i el que no fem, volem és retenir-los, no? Quan ens arribava el correu des de l'Acadèmia de la Nina, ens deia, l'Abril Pastor ara vola sola, no?, amb aquesta nova cançó, és la tercera que presenta, es diu Un record. Com vius aquest canvi d'etapa, no?, aquest desenganxar-te d'alguna manera de...
1: Bueno, bé. Bueno, al final, clar, bueno, la Nina porta molts projectes, molts alumnes al seu voltant i, bueno, crec que va arribar el moment com de llançar-me també jo sola, no?, a la piscina i va sortir aquest tema, que és una cançó que vaig començar a escriure realment fa gairebé un any, amb molta calma, amb molta paciència. En cap moment vaig voler caure en cap estereotip de... Et passes més de 4 minuts, més de... No, volia fer una cançó amb la que estigués a gust, que tot tingués un sentit, i així ha sigut. Estic molt, molt contenta amb aquesta cançó.
0: És la teva tercera cançó, i ara deies, no em vaig voler senyar el tempo. De fet, jo, quan em preparava l'entrevista i escoltava els teus tres temes, amb el primer ja vaig pensar, ostres, no està fent allò que busca la indústria d'aquell moment de TikTok, que són cançons curtes, no, dura 5 minuts llargs, no? Trenques una mica aquests cànons dels artistes. Parla'ns d'Un record. És la tercera cançó? És la primera que fas en català?
1: Sí, bueno, la primera que faig en català i que surt.
0: I que surt
1: de la llum, sí, perquè tinc moltes cançons en català, en castellà, també al principi també feia en anglès, de tot. I un record neix els records ens remouen a tots, ens generen una nostàlgia que és molt bonica i també és molt necessària, però tots tenim un record a dins que per molt que ens volem desfer d'aquest record, la vida d'una forma o d'una altra ens el retorna. Llavors, doncs, hem de viure el present, hem de mirar cap endavant, cap al futur, però quan una persona es troba una mica perduda i no sap com tornar al camí, doncs està bé, de tant en tant, mirar cap endarrere i recordar d'on venim i qui som.
0: Les teves lletres, tu ets la compositora de tot allò que cantes,
1: No. Sí. T'ho
0: escriu ningú per entendre'ns, tenen part autobiogràfica? No sé com és el procés també de composició, si primer va la música, a la lletra...
1: No, va una mica de la mà, en el meu cas, jo també ja va una mica com per ratxes, no? Per dir-ho d'una manera, hi ha vegades que m'assento al piano i ja puc estar 2 hores allà que no em surt res. I hi ha vegades que em poso 15 minuts i em surt una melodia i ja comença a sortir una lletra que té un sentit i un rerefons. Va, depèn del moment.
0: Has produït aquest tema amb els germans Ten, d'aquí de Sabadell,
1: sí.
0: Que han fet produccions per a artistes d'arreu del món. Com ha sigut aquesta experiència?
1: Bueno, jo vaig conèixer els germans Ten gràcies a la Nina, perquè el primer tema els van produir amb ells, i, bueno, uns professionals i unes magnífiques persones. És tan fàcil treballar amb ells i jo, que la meva experiència és una mica limitada fins on arriba.
0: És que tens 20 anys.
1: Clar. però molt, molt bé, molt a gust i molt, molt contenta.
0: Nina, tu ens deies, no?, que engegant el vostre segell per a músics emergents, tu d'alguna manera volies fer allò que potser no s'havia fet amb tu, que et senties com amb la necessitat o d'alguna manera amb les ganes i amb l'obligació de fer-ho. Ara ja tens a l'Abril Pastor, criada a casa d'alguna manera, formada a la Nina Acadèmia, que publica el seu tercer senzill, ho fa amb els germans Ten. Quina sensació et genera, no?, veure que fa això, que ja comença a volar sola.
2: Mira, cada any fem el concert de final de curs i l'any passat va ser el primer any que estan entre caixes i veient tota aquesta fornada de joves i veient a l'Abril, perquè va venir a cantar, i quan veus, no?, aquesta dona amb la que s'ha convertit ara, amb aquesta professionalitat, que puja a l'escenari, que prova so, que després actua, quan veig tots els alumnes, quan veig la seva evolució... L'any passat, de sobte, estant entre caixes, vaig dir: home, que fort, això ho hem fet nosaltres. Enguany, que hi haurà una edició del concert de final de curs que per mi és especial, perquè tota la recaptació anirà a parar a la Fundació Miquel Valls, a la Fundació Catalana Adela. Ja és la segona vegada que ho fem, i per mi això és important, perquè jo estic molt vinculada en aquesta malaltia. Enguany tenim una edició especial, no només per això, sinó també perquè tenim 5 alumnes molt potents del recorregut professional en veu, i perquè, a més, al final del concert el tancaran els tres artistes de la discogràfica, no? L'Abril, el Nesso i el Pol Lupion, que és l'artista que llancem enguany. I clar, és molt fort.
0: Fa il·lusió, entenc.
2: Fa molta il·lusió. Sobretot fa il·lusió quan els veus a l'escenari, els veus com han crescut en tan poc temps, no? Com han crescut professionalment, com han madurat, i és preciós veure això. És preciós. No hi ha cap satisfacció tan gran com aquesta.
0: Abril, ara has tret aquest tercer senzill, Un record. És el moment, no?, de gaudir-lo, de presentar-lo, que la gent el conegui, però si fas un exercici de mirar cap al futur, què tens ganes de fer? On et veus?
1: Home, jo em veig des de sempre, des de petita, que m'he imaginat a mi mateixa en un dels escenaris, gaudint de la meva música amb el públic i gaudint de la música i de les cançons, que al final és el que més m'omple i més feliç em fa.
0: Estàs treballant en algun nou tema?
1: Sí, bueno, jo vaig fent. Sí, començo un, no l'acabo, començo un altre, sí.
0: Doncs, escolta'm, moltíssima sort en la part aquesta que hi influeix. D'altra banda, no? La feina hi és, està feta, amb aquest recorregut a l'INA Acadèmia, i ara amb aquest començar ja a volar sola. Nina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Estarem
2: gràcies,
0: pendents.
2: Gràcies a vosaltres per donar veu als joves i per fer-vos en ressò. Els joves no tenen gaire espai als mitjans de comunicació convencionals, així que us ho agraeixo molt.
0: És part també de la nostra responsabilitat, també i sobretot com a mitjà públic, donar oportunitats a tot el talent. També ens fa molta il·lusió els que d'alguna manera tenen aquestes arrels a la ciutat, en aquest cas amb l'INA Acadèmia. Estarem pendents d'aquest concert de final de curs. I també a abril seguirem com evoluciona, sí. Seguirem escoltant un record amb les altres cançons que ja tens publicades. La gent les pot escoltar a totes les plataformes i et seguirem amb les ulleres per veure què ve més endavant. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en té li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major arriba aquest dilluns.

0: Xiprer que hi ha a la plaça d'Octavià, davant de Cal Gerrer, s'ha incendiat aquest diumenge durant la trobada d'entremesos de la Festa Major. Les espurnes d'una de les colles participants, els Diables de Torredembarra, han saltat fins a l'arbre quan girava des del carrer de Sant Medir cap a la plaça, fet que ha provocat que el fullatge comencés a cremar. Els primers a intervenir han estat els efectius d'ADF, que han aconseguit controlar les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del Xiprer. Entre 5 i 10 minuts després han arribat els bombers que han remullat l'arbre per extingir completament l'incendi i evitar que es revifés. L'incident no ha causat cap ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit a la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser atesa. En el moment dels fets, fonts municipals informaven que no presentava ferides greus derivades de l'accident. Ara, però, comuniquen la seva defunció després de contactar amb la família. Segons les mateixes fonts municipals, l'ingrés hospitalari no va estar motivat únicament per les lesions de l'accident, sinó també per altres problemes de salut, dels quals no s'han transcendit més detalls. I encara queda un dia de Festa Major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Generalmente hay algún componente familiar, ¿sí? Genético, padre, madre, hermanos, abuelos, que está en nuestro ADN, ¿no? Pero más allá de eso, siempre se suele acompañar de sobrepeso o obesidad. El sobrepeso o obesidad es como la antesala a la diabetes, ¿sí?
1: Atenció, doncs.
0: Entonces, eso es un factor de
1: Sí,
0: riesgo
1: sí.
0: para tener diabetes 2. Entonces, y también se caracteriza la diabetes 2 por el sedentarismo, no hacer actividad física, tener malos hábitos alimentarios, tóxicos. Esa es la diabetes 2, la que generalmente se da en el adulto mayor, pero que ahora se está viendo un poco más joven por los hábitos
1: Sí.
0: actuales que no son los más adecuados, ¿sí? Esa es la diabetes 2. Después tenemos la diabetes 1, que ya la diabetes 1 tiene otro mecanismo, ¿no? En el cual se generan anticuerpos, nuestro sistema inmune, por diferentes causas que todavía no son del todo conocidas, genera anticuerpos que destruyen a la célula que forma la insulina, ¿sí? Entonces, llega un momento que no hay insulina. Al no haber insulina, se genera la diabetes 1. Esta es más frecuente en niños, adolescentes, adultos jóvenes o adultos menores de 35 años que la vienen llevando en forma latente y en algún momento se hace presente, ¿sí? Entonces, ese tipo de diabetes sí o sí va a llevar un tratamiento insulínico porque la característica es que no tienen insulina, ¿sí? Después tenemos la diabetes gestacional, que es la diabetes que se produce en el embarazo, ¿eh? Durante el embarazo hay distintas situaciones, hormonas, que hacen que el páncreas esté como más perezoso y hay más riesgo de tener diabetes. Entonces, siempre entre la semana 24 y 28 se rastrea. ¿Por qué? Porque es frecuente, ¿sí? Esa sería la diabetes gestacional. Y después tenemos un pequeño grupito de diabetes que son más raras, ¿sí? Que son las genéticas, las que se producen a veces cuando hay pacientes que están con corticoides, con quimioterapia, con determinados fármacos, ¿sí? ¿Qué otra más? Más o menos serían eso. Entonces sería diabetes 2, 95%, muy asociado a los hábitos y a antecedentes familiares. Diabetes 1, no hay insulina, hay autoinmunidad, hay anticuerpos que destruyen la célula beta. Diabetes gestacional, ojo que es frecuente, hay que rastrear en el embarazo, ¿eh? Y los otros tipos que son más específicos, que son los menos, pero hay que tenerlos en cuenta, ¿sí?
1: Molt bé.
0: No sé si quedó claro.
1: Sí, anem molt ràpidament als símptomes. Quan ens alerta alguna situació, doncs, que podem estar patint diabetis?
2: El problema de la diabetis principal
1: Digues, digues.
2: és que, com hem dit, és silent.
1: Ara.
2: Sí?
1: Sí.
2: La diabetis, com hem dit, és silent. Sí, em sentiu bé?
1: No.
2: No?
1: No, et sentim bé. No sé si és que...
2: Si no, canvio. Ara em sentiu millor?
1: Sí.
2: Vale. Doncs el problema principal que tenim amb la diabetis és
1: Sí.
2: que és silent. Aleshores, podem tenir certs símptomes, però el més habitual és que es trobi o es diagnostiqui en un anàlisi d'una revisió rutinària, com per exemple la de la feina o la que ens podem fer anualment en el ginecòleg. O, val? En
1: Sí.
2: aquest tipus d'analítiques sol aparèixer algun valor alterat on el metge ens diu hem de començar a vigilar amb això perquè és possible que hi hagi una diabetis. Llavors és quan arriben a nosaltres i fem un diagnòstic. Si no, quan hi ha una diabetis en una fase una mica més avançada i no s'ha trobat en una analítica, la sintomatologia que podem tenir és tenir molta set, tenir molta gana, fer molt de pipí i potser tenir sudoracions en certs moments. Val? Aleshores, si tenim aquests símptomes, també el seu seria anar al metge que ens revisi, que miri, perquè és possible que hi hagi una diabetis.
1: Val. Hem parlat, o abans ho ha fet la doctora, d'algun dels factors de risc, alimentació, estil de vida, sedentarisme, totes aquestes qüestions. No sé si hi ha algun altre factor que volguéssiu apuntar.
2: Principalment serien una alimentació saludable, és a dir, la prevenció es faria amb una alimentació saludable, amb evitar el sedentarisme i després doncs, portar un bon control mèdic.
1: I per què està augmentant, doctora? Perquè també ho comentava abans, que està augmentant tant a nivell mundial com també entre la incidència entre la població jove.
0: Claro, el aumento está dado justamente porque los hábitos de mala alimentación, sedentarismo, se dan, se están dando con más frecuencia. Uh-huh. O sea, las personas no se mueven, se vehiculizan en auto, en moto, en tren, hay muy poca movilidad, hay muchos trabajos en los cuales la persona está sedentaria, está quieta, y son horas y horas y horas. Por un lado, el sedentarismo, esto de estar mucho periodo del día quieto, eso es,
2: exacto,
0: es un tema. Y por el otro lado, toda la oferta de alimentos industrializados, rápidos, que nos ofrecen hoy en la industria de alimentos, que son rápidos y que la gente tampoco cuenta con mucho tiempo, y también tienen cierta palatabilidad, que son muy ricos porque tienen muchas grasas y azúcares. Y bueno, y eso hace que,
1: ¿no? Sí.
0: Que se consuman. Mm. Y bueno, y eso lleva al sobrepeso, obesidad, que és otra epidèmia, que és l'antesala de la diabetes.
1: Exacte. Molt bé. Parlem de les complicacions que es poden produir si no es controla correctament la diabetes.
0: La diabetes, o sea, el aumento de glucosa en sangre, lo que va generando, junto con los otros factores de riesgo que se asocian a la diabetes, ¿sí?, que son el colesterol aumentado, la presión arterial, generalmente es un pack que generalmente el paciente diabético lleva consigo, eso lo que hace es ir obstruyendo las arterias, ¿sí? Entonces, al ir obstruyendo las arterias, se van afectando distintos órganos. ¿Cuáles son los órganos que son predilectos por la diabetes? Bueno, tenemos los ojos, que nos puede llevar al síntoma máximo, que sería la ceguera, el corazón, un infarto, el hígado, el riñón, los vasos arteriales, los periféricos. Entonces tenemos propensión a que, si no controlamos correctamente la diabetes, tener una retinopatía diabética, una ceguera, una cardiopatía isquémica, un infarto, un hígado graso, una enfermedad renal crónica. Podemos tener un accidente también cerebrovascular, podemos hacer úlceras en los pies y después tener una amputación. Entonces, lo que nosotros lo queremos hacer es controlar esa glucemia, porque controlando la glucemia, controlando los factores de riesgo, esas arterias no se obstruyen y esos órganos no se complican. Mm-hmm. Sí?
1: Déu-n'hi-do, quina llista, eh?
2: més val
1: que ens ho prenguem seriosament. Per això, m'imagino, doncs, que des de l'Hospital Universitari General de Catalunya voleu posar especial, doncs, interès a través d'aquesta unitat de diabetis, no? Que quan neix i quina és la necessitat que vol cobrir?
2: Doncs, realment, a l'Hospital Universitari General de Catalunya hi ha unitat d'endocrinologia, i sempre a la unitat d'endocrinologia s'ha fet un seguiment dels pacients amb diabetis. Però és veritat que en els darrers anys, doncs, hi ha hagut un augment, i aleshores, degut a aquesta necessitat, des del mes d'abril de l'any passat, vam començar amb la unitat de diabetis, i ara, dins d'endocrinologia, estem intentant focalitzar i dirigir tots els pacients amb diabetis a aquesta petita unitat interior, fent així que aquests pacients puguin tenir un millor seguiment, un seguiment més pròxim, que també potser ells ens coneguin més, nosaltres els coneguem més, i que s'estableixi també una relació i un vincle pacient-professional més forta, i que la continuïtat i la prevenció de totes aquestes complicacions que hem dit, que és el que sempre volem evitar, doncs sigui sempre més estreta i més constant.
1: Mm. Quin tipus de professionals en formen part d'aquesta unitat, i com es coordinen entre les diferents disciplines?
0: Bien, la unitat de diabetes se encuentra en el servicio de endocrinología y por ahora estaría conformada por María Godina, que es educadora en diabetes y nutricionista especializada en diabetes, y por Oñatibia Evangelina, que soy yo, que soy médica diabetóloga. Obviamente tenemos el soporte de todas las especialidades de las cuales afecta la diabetes. Por ejemplo, oftalmología, nefrología, cardiología, cirugía vascular, traumatología, enfermería. Bueno, todas esas especialidades tenemos un vínculo permanente porque necesitamos de ellas. Entonces la idea es que a partir de esta unidad también se vayan relacionando con las otras especialidades para que esa unidad de diabetes vaya creciendo y, bueno, se vaya, digamos, conformando en una forma más completa. Podología también, bueno. Y siempre con el respaldo del servicio de endocrino.
1: I a nivell tecnològic, no sé si incorporeu tecnologia nova, eines digitals per al control i el seguiment de la malaltia.
2: Sí, ara mateix, principalment el que més utilitzem són sobretot els sensors de glucosa, que avui en dia ja estan molt universalitzats, hi ha molts pacients que en porten, i llavors ens ajuden al seguiment perquè al final és... Per qui no conegui, és com una mena de parche que posem en el braç i aquest parche ens va donant les lectures de glucosa durant tot el dia. Ja no és la glucèmia que es feia, bueno, que fem, que seguim fent capilar, que ens dona la imatge d'un moment, sinó que ens dona un continu de tot el dia. Què passa? Que aquests sensors de glucosa el que tenim és que es connecten a una plataforma que nosaltres podem veure des de l'ordinador. Llavors, si el pacient necessita fer una visita a distància, telefònica, videotrucada, el que sigui, telemàtica, no hi ha cap mena de problema perquè nosaltres estem veient en temps real les seves glucèmies i les passades. Per tant, també es poden prendre decisions farmacològiques, podem fer un abordatge nutricional més intens, podem fer una educació una miqueta més acurada. I després, a banda dels sensors de glucosa, també tenim les bombes d'insulina que, poquet a poquet, ens estan arribant també més pacients des que s'estan assabentant de la unitat de diabetis, ens estan arribant més pacients portadors de bombes de glucosa. Ai, de bombes d'insulina, perdó. Que aquestes bombes d'insulina, generalment, van connectades també amb un sensor de glucosa i són uns dispositius que ja porten molta més tecnologia incorporada i que el pacient, simplement amb dir-li vaig a fer exercici o vaig a menjar tanta quantitat d'hidrats de carboni o vaig a fer X cosa, la bomba d'insulina ja insufla, ja la deixem programada perquè insufli la insulina que el pacient necessita. Això sempre en pacients que tinguin dependència a la insulina. Generalment estem parlant de tipus 1. Amb els sensors podem portar pacients de tot tipus.
1: Doncs veiem que gràcies a aquests avenços doncs, el tractament està canviant, no?
2: Sí, està canviant i també és més fàcil pel pacient perquè, ostres, això d'estalviar-nos tots, el que ens diuen és això d'estalviar-me punxades als dits m'ha retornat la sensibilitat. És normal, és normal. Dona més comoditat perquè no has d'anar amb tants dispositius a sobre. I després a nosaltres ens dona moltíssima més informació per poder actuar en conseqüència i ajustar el tractament en conseqüència.
0: I a part tenen tota una lectura de tot un dia. O sea,
2: eso para nosotros es maravilloso.
0: Ese tipo de tecnología tiene, digamos, podemos conocer cómo se comportó la glucosa durante las 24 horas. Y eso es mucho a la hora después de hacer un ajuste en el tratamiento. És un gran adelanto.
1: Per tant, estem explicant que a través d'aquesta unitat el que s'intenta fer és un tractament integral, no?
2: Sí, sí.
1: Qui s'hauria de fer un control? Quines persones s'haurien de fer un control?
0: Ah, quines s'haurien de fer un control, sí. Bueno, principalmente todas, pero vamos a un poquito a
1: focalitzar.
0: A focalizar. Las personas que tienen familiares de primer grado, padre, madre, hermanos o abuelos, ¿sí?, se tendrían que hacer un control de glucosa, ¿sí? Las personas que tienen sobrepeso, obesidad, también. Las personas que tuvieron diabetes gestacional, también se tienen que avisar, tuve diabetes gestacional, para que se les haga el control. Y después la población que no tiene nada de esto, ¿sí?, serían los mayores de 35 años, eso según las guías, los mayores de 35 años se tendrían que hacer un control glucémico y si esa glucemia da bien, cada 3 años se tendrían que hacer un control, ¿sí?
1: Mal.
0: Eso, pero bueno, la realidad es que el control de salud es anual generalmente y siempre se le hace una glucemia al paciente cuando viene a control y se le, digamos, se ve la glucosa i tot el que és metabòlic també.
2: Sí, és una cosa per la que potser no ens hauríem de preocupar, perquè realment, si anem de manera rutinària al metge a fer-nos un...
1: una analítica completa.
2: Chequeo. Tampoc ha de ser excessivament completa, perquè en les analítiques habituals que es demana ja surt el paràmetre de la glucosa, per tant, ja és una cosa que es mira de forma rutinària. L'únic que sí que hem de tenir en compte és anar al metge, això, de forma periòdica.
1: Mm-hmm. Un últim missatge, doctora?
0: Un mensaje?
1: Sí.
0: Bueno,
1: a modo de resum,
0: sí. El mensaje que queremos dejar es que, bueno, que la diabetes, bueno, es una enfermedad crónica. Obviamente que el saber que uno tiene una enfermedad no es nada agradable, ¿sí? Pero, digamos, lo bueno es que tiene un tratamiento, ¿sí? Y que ese tratamiento, si lo hacemos adecuadamente, manteniendo los cuatro pilares, que es la alimentación, la actividad física, los controles médicos, la medicación, va a hacer que no surjan las complicaciones, que es lo que la persona, cuando se le hace el diagnóstico, es el temor. Entonces, el mensaje es que si hay control, baja el riesgo cardiovascular y baja el riesgo a complicaciones crónicas graves, ¿eh? Por eso hay que controlarse. Hay que hacer un diagnóstico precoz. Siempre todo lo que se diagnostique precoz va a ser mejor tratado. Y una vez que está tratado, hay que seguir las indicaciones que les vamos dando en la unidad de diabetes para evitar las complicaciones. Y si hay una complicación, también enseguida, o sea...
1: abordarlo.
0: Exacto, atacarla para poder darle el mejor tratamiento posible.
2: Y donar un missatge una mica esperançador de si tenim una bona educació diabetològica, que al final això es dona des de la unitat, portem uns bons controls, la diabetis no ens dona cap mena de problema, no...
1: podem conviure.
2: Podem conviure amb ella amb tranquil·litat i sense que apareguin totes aquestes complicacions que hem parlat al principi, que potser espanten una mica.
0: Y puede ser una oportunidad también para tener una vida más saludable, porque como nos obliga a alimentarnos mejor, a hacer actividad física, a hacer los controles, en cierta manera, el que cumple y el que va bien va llevando una vida mucho más saludable, que también le previene de la diabetes y de muchos otros factores de riesgo cardiovascular.
1: Segurament. Molt bé, doncs agraïm moltíssim a la Maria Godina i a la doctora Evangelina Oñatibia que ens hagin visitat avui en el programa, i gràcies per il·lustrar-nos sobre aquesta nova unitat i també sobre la malaltia. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Un miler de nens i nenes de Sant Cugat ja estan comptant els dies que queden per fer una de les cites més esperades de l'any, la marxa infantil. Tota una tradició santcugatenca que uneix natura, excursionisme i competició. A 5 dies de la gran cita tenim amb nosaltres el president del Club Muntanyenc, que és l'entitat que organitza la marxa, el Joan Bel. Molt bon dia, Joan, benvingut.
1: Bon dia.
0: I tenim a l'altre costat de la línia telefònica l'Oliver Giral, que ell és el cap de la marxa infantil. Oliver, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Si us sembla, comencem per el que jo diria que és la preocupació de cada any, que és el temps. Plourà o no plourà diumenge? No sé si esteu allò enganxats fent, actualitzant el Meteocat.
1: Bueno, ja ha plogut tant que esperem que no plogui més, ja no. Vull dir que esperem que el diumenge del dia sigui bo i, en principi, les previsions no són dolentes.
0: Sembla que el temps ha d'aguantar.
1: Sí.
0: Clar, són moltes les edicions que, després de tota la feina per organitzar un esdeveniment tan multitudinari com és la marxa, mil nens i nenes, més les seves famílies...
1: Exacte.
0: Mobilitzar tots els voluntaris, les famílies... Finalment s'ha hagut de posposar per la pluja. És molt complicat fer aquests canvis d'última hora?
1: És complicadíssim. Vull dir, si hem de canviar de dia, vaja, això, l'Oli ho pot comentar millor, però si hem de canviar de dia és una cosa complicadíssima, perquè, clar, hi ha molts actors que estan implicats, els voluntaris, les famílies, els nens, però està implicat l'Ajuntament, Protecció Civil, Creu Roja... Vull dir, aleshores... combinar tot això, doncs és molt complicat. O sigui que creuem els dits i esperem que diumenge sigui un dia bo pel que fa al temps i bo pel que fa al desenvolupament de la marxa.
0: Jo, per si de cas, no cantaré, no fos cas que fes venir el mal temps. És un dels grans mal de caps que té organitzar això, Oliver, la previsió meteorològica?
2: Sí. De fet, fins divendres... tenim marge, segons la normativa, segons el reglament, per poder prendre aquesta decisió. Aquesta decisió d'anul·lar la marxa per causes de males condicions meteorològiques no és una decisió que prenem nosaltres, és una decisió que es pren des de Protecció Civil i per tant, en aquest sentit, és una decisió tècnica. Uh-huh. En tot cas, com bé ha dit en Joan, les previsions a mig termini, perquè d'aquí diumenge encara falten dies, apuntant de que el dia serà estable. Tot i això, si hagués de ploure una mica, estem parlant de que és una marxa de regularitat excursionista i, per tant, l'excursionisme contempla que es pugui fer amb pluja. I, de fet, demanem a tots els infants que portin un calçat adequat i un jaqueta impermeable. Per tant, si ha de ploure una mica, no passa res i la marxa serà amb total normalitat. Altra cosa és que vingués una gran tempesta, aleshores això, divendres amb Protecció Civil es valoraria i aleshores prendria una decisió. El mateix divendres, però després hi ha un altre escenari que potser divendres la previsió és una i es pren la decisió de tirar endavant i poder pot passar que el mateix dissabte o el mateix diumenge a primera hora aquesta previsió canvi, perquè uh-huh. Com un país...
0: Clar. Són previsions.
2: Poden passar, exacte. Aleshores, doncs exactament el mateix, es pot anul·lar a última hora perquè la previsió sigui diferent. En tot cas, sempre és una decisió absolutament tècnica i es pren des de Protecció Civil. I pel que fa a l'opció de plantejar-ho amb una altra data, això és actualment tècnicament impossible. Ja des d'aquest any s'ha plantejat la marxa infantil amb una única data. I sí, pel que fos s'hagués d'anul·lar, aquest any no es faria marxa infantil. És impossible coordinar el volum de persones voluntàries i de mitjans externs que es mobilitzen. Estem parlant de 175 voluntaris i més de 30 persones de mitjans externs, Protecció Civil, ADF, Creu Roja, etc. Policia local. És impossible organitzar-ho amb una segona data. Mira. Perquè no hi ha l'opció de mobilitzar aquest recurs humà. I, per tant, tenim una única data i si pel que sigui s'ha d'anul·lar, doncs l'any que ve serà un altre any.
0: Te m'has avançat, perquè ara pensava que tota la feinada que suposa organitzar la marxa deu implicar moltes persones, les voluntàries, ara tu em deies les xifres. Més enllà de les tasques del dia en si, del dia de la marxa, hi ha d'haver una gran feinada de preparació abans. En quanta antelació prepareu la marxa, tot i que és una cosa que ja fa molts anys que feu?
2: Doncs la setmana vinent tenim encara feina per l'entrega de premis, que és el dissabte 8 de novembre, però a la setmana següent, o sigui, a la segona setmana de novembre, ja comencem a organitzar la Marxa Infantil 2026. No descansem, no parem. Som un equip de persones que liderem l'organització de la marxa i durant tot l'any estem treballant per organitzar-la.
0: Quantes persones mesos, sou, Oliver?
2: Els primers mesos és una feina menys intensa, però a partir de la primavera aproximadament ja puja una mica l'exigència de la dedicació. Actualment el nucli de l'equip són 5 persones.
0: Déu-n'hi-do. Actualment els participants completen la marxa amb una marge de 3-4 hores. Antigament, per això, la canalla es passava el dia sencer a Collserola, fins i tot dinaven acompanyats per les famílies que volguessin anar a Sant Medir. Per què s'ha reduït el temps d'aquesta experiència? Quins són els factors que us han fet canviar una mica la marxa?
1: Oli, o...
2: Sí, bueno, jo puc explicar. Sí. De fet, això fa anys que va canviar, sí. I es va prendre aquesta decisió per un tema de logística i un tema de seguretat. Arriba un moment que la marxa va esdevenir, amb el creixement de la ciutat, de la nostra ciutat, demogràfic, va esdevenir un esdeveniment molt multitudinari. I, esclar, abans, quan no era tan multitudinari, era més senzill coordinar i organitzar l'esdeveniment, però va arribar un moment que es va complicar molt. I al final l'objectiu és que els infants puguin gaudir d'un recorregut sense controlat, però un recorregut per Collserola i sobretot amb seguretat. Aleshores es va prioritzar això, no? Tenir controlats els infants i que el recorregut fos segur. I aleshores, tècnicament i organitzativament, va ser inevitable concentrar-nos en una jornada sense aquesta aturada de trobada familiar que francament era fantàstica, però es complicava molt.
0: Clar, en totes les edicions que s'ha fet de la marxa, la ciutat ha canviat molt, ha crescut molt, sí, ara ho deia l'Oliver, també han canviat la tecnologia, no? Ara alguns nens poden portar un telèfon a la butxaca que els permet comunicar-se, els permet també localitzar-los en el cas que hi hagués algun incident. No sé si també ha tingut algun tipus d'afectació aquesta irrupció de les noves tecnologies en la manera de fer la marxa.
1: Bueno, en aquest sentit ha ajudat moltíssim, perquè ja avui dia, per exemple, doncs els pares poden estar molt tranquils perquè poden seguir en tot moment, mitjançant la tecnologia, poden seguir en tot moment on són els seus fills i veure que les coses van bé i que estan totalment controlades. O sigui que això ha ajudat molt a tenir, com diu l'Oli, a tenir sobretot la seguretat i la tranquil·litat de que tot està sota control i que no hi ha cap problema, o sigui, algun petit problema, també s'informa ràpidament a les famílies, vull dir que en aquest sentit ha anat molt bé. Jo volia dir respecte amb això que comentàveu de la jornada sencera que s'organitzava, que aquest any hi ha una novetat a la marxa infantil que permetrà també doncs una mica participar de les famílies i tal, que és que s'inclou una botifarrada al llarg del dematí. Sí. No sé si pensàveu comentar-ho, però s'inclou una botifarrada.
0: Fem-ho ara, aprofitem la benentesa i tant.
1: I això permetrà, entre cometes, recordar aquella antiga marxa que s'organitzava de tot el dia, d'alguna manera.
0: És amb aquesta voluntat que incorporeu aquesta botifarrada a la jornada, també, per interpel·lar d'alguna manera aquests antecedents de la marxa amb aquest dinar a Sant Medir, amb una manera actualitzada.
1: Té una voluntat de que, ja que els pares són allà, les famílies són allà, els voluntaris són allà, el Ramon Bernils, doncs bé, doncs de fer una mica de festa mentre esperen que els nens tornin i en fi, que hi hagi un ambient festiu i concentrat en allà al llarg del dematí. És aquesta la voluntat.
0: Per qui encara no ho sàpiga, com es pot participar en aquesta botifarrada, no? Hi pot anar tothom. Com ho haurem de fer?
1: Sí, en principi és una botifarrada oberta a tothom, vull dir que, si no recordo malament, el preu de la botifarra i tal són 6 euros, em sembla recordar, oi que sí, Oli?
2: Sí, són 6 euros.
1: I tothom hi pot participar, òbviament que sí.
0: Doncs tothom convidat, eh? En sí, aquesta sí. Festa del mentrestant, també, que les sí. Famílies, mentre els infants estan fent la marxa, doncs tenen aquesta estona d'espera i poden gaudir-la amb la botifarrada i fent relacions socials també amb les altres famílies que hi ha allà. Els infants també, si tornem a la tecnologia, reporten aquest xip. No?
1: Sí,
0: que ens permet
1: sí, sí.
0: Fer aquest seguiment. No sé per què quan es va prendre aquesta decisió i per què, si era per aquesta seguretat, o és que, permeteu dir-m'ho, no sé si els pares d'ara també tenen unes necessitats de control que potser abans no teníem. La societat ha canviat.
1: Totalment,
0: també
1: totalment.
0: Les relacions dels pares amb els fills i aquestes relacions de control.
2: Sí, totalment. De fet, es va incorporar el xip per un tema de traçabilitat de cada parella d'infants i d'alguna manera aquesta traçabilitat transmet seguretat i confiança en l'organització de les famílies, perquè esclar, hi ha famílies que entenen que cedeixen la custòdia dels seus fills durant el temps de funcionament de la marxa. Però, esclar, hi ha famílies també que ho viuen amb una certa preocupació, no? El meu fill, filla, estarà durant 3 hores que anem per Conxabola i com sé jo com el vigilaran. Uh-huh. Doncs aquest és un dels mecanismes que en tenim molts altres, també, perquè hem de pensar que tots els voluntaris...
0: Home, tot el recorregut,
2: Està ple de voluntaris, sí. I, per tant, tots aquests voluntaris estem treballant i connectats en xarxa i, per tant, qualsevol incidència, qualsevol cosa que pugui passar... En seguida arriba al centre de control i molt ràpidament s'activen els sistemes d'emergència per si en cas de que passi alguna cosa que normalment no passa res, s'actuï ràpidament. I l'objectiu principal és això, que les famílies estiguin tranquil·les i que sàpiguen que sabem on estan els seus fills i quan aproximadament triaran a arribar un altre cop a Ramon Vermell.
0: Per tant, un missatge de tranquil·litat també a les famílies, que està tot, sota control
1: encara,
0: i que hi ha molts anys d'experiència.
1: Encara que donis aquest missatge, sempre n'hi ha, que estan molt preocupats. Vull dir, estigueu tranquils.
0: No cal patir tant.
1: No patiu.
0: Escolteu una cosa. Tots els infants que participen a la marxa, creieu que tenen clar que la marxa és una marxa de regularitat? Perquè encara es veuen de tant en tant aquelles corredisses que a vegades potser això de la regularitat sembla que no tenim ben assumit.
1: Ja, sí, realment els insistim molt en que no cal ser el primer, però bueno, això ja sabeu que amb els nens a determinades edats és gairebé impossible. I per tant, vull dir, aquest esperit de competitivitat i de jo el primer i tal, doncs continua sent i ja insistim ja perquè no hi sigui. Però bé, va com va en aquest sentit, no?
0: I per aquells infants que participin per primera vegada, per segona, per tercera, tant li fa, teniu algun truc per aconseguir aquesta regularitat? En parlàvem a la redacció amb els companys i companyes, que clar, aquí en infantesa molts han passat per la marxa, sí. I els preguntava, perquè tenim una companya a la Sara Vella, que justament en una edició va quedar segona, i deia, i com ho feies, no? Comptàveu com ho fèieu? Quins trucs els hi donaríeu als infants?
1: L'Oli, que és el tècnic, a veure.
2: Aviam, d'entrada, aquesta pregunta, tot i no ser polític, podríem respondre com si fóssim polítics i li tocaríem una mica el violí, però de fet seria justificat perquè el temps de regularitat és un temps secret que no el fem públic, mm-hmm. Però el que sí que podem donar és alguna pista.
0: Vinga.
2: I la pista que podríem donar és una pista de sentit comú, que és trigar, estar sempre en el mateix centre que estan en marxa, no neutralitzats en algun dels controls de pas que els neutralitzem, amb el mateix ritme de caminar. Això segurament ajudarà a ser regulars. I una altra cosa és que aquesta regularitat s'ajusti a la que nosaltres hem determinat. Això ja és una mica més complex, però bé, aquí està una mica la gràcia. Però bé, l'important és acabar la marxa i després, en tot lloc, gaudir-la i, finalment, si aconsegueixen ser regulars i queden ben classificats, aleshores ja és fantàstic, però tampoc és rellevant, perquè hem de pensar que premiem gairebé un 10% de les parelles.
3: ràpid.
0: Sí, de fet, ara una de les particularitats de la marxa és la quantitat de premis i obsequis que reben els participants.
1: Sí.
0: És fàcil trobar tants patrocinadors i col·laboradors per la marxa?
1: Bé, per això treballem cada any i realment, bueno, estem contents perquè hi ha molts patrocinadors que col·laboren. Aquest any hem incorporat un patrocinador molt important, que és Sant Cugat Centre Comercial, que s'ha convertit en el patrocinador principal, al qual li agraïm la col·laboració en la marxa infantil, però a més d'ells n'hi ha molts altres que d'una manera o altra col·laboren amb nosaltres i ajuden a que puguem fer organitzar aquest dia tan maco, tan emblemàtic de Sant Cugat, perquè la marxa infantil s'ha convertit en un emblema d'alguna manera de Sant Cugat.
0: Aquells dies marcats en vermell al calendari de moltes famílies,
1: exacte,
0: oi?
1: Perquè a més tothom la recorda, vull dir, tothom que l'ha fet en algun moment la recorda i per tant és un dia molt maco pel qual treballem i intentem que tot surti molt bé.
0: De fet, no sé si us trobeu allò, famílies amb germans de diferents edats, que els més petitons a vegades encara no poden participar quan ja hi ha els grans. Clar, s'ha de tenir paciència per arribar a l'edat mínima, no?
1: Sí, s'ha de tenir paciència per part dels infants i per part dels pares, perquè
0: també
1: els hi passa el mateix, també, de dir, ui, el meu fill aquest any encara no pot anar i haurem d'esperar un any més, dos anys més, vull dir que també, una mica de calma que arriba a tothom.
0: Estem a punt d'acabar, no sé si voldríeu aprofitar per donar algun missatge als infants i també a les famílies de cara a diumenge.
2: Home, sí, el missatge seria que sobretot llegeixin bé els consells generals que els hem donat a l'entrega de material quan han vingut a buscar els pitralls, que és important que portin motxilla, que aquesta motxilla porti una jaqueta impermeable, que portin una cantimplora plena d'aigua, que portin a esmorzar, i molt important el calçat, que cada any ens trobem amb alguns infants que no venen correctament calçats, de portar un calçat que sigui adequat per caminar per conservar durant 3 hores i que la sola no sigui plana. Un calçat que sigui adequat per caminar per camins, per corriols, i que ens podem trobar doncs, amb alguna trilera, inclús, amb algun pas una mica més tècnic. Per tant, és important que tinguin ben calçat, que la vigília, que dissabte se'n vagin a dormir ben d'hora, perquè és exigent el recorregut, són 10 quilòmetres, i poder no tots estan acostumats a ser un recorregut com aquest, i les famílies molta calma, que estiguin tranquils, que anirà tot bé i serà una jornada fantàstica.
0: Doncs així desitgem que sigui i que hi hagi moltes més marxes infantils, que segur que les podrem viure i les podrem gaudir. Joan Bel, Oliver Giral, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Contades per fer aquesta prèvia de la marxa infantil que aquesta ciutat viurà aquest diumenge, aquesta cita, ara ho dèiem, marcada en vermell al calendari de tantes i tantes famílies de la ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.

0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Avui aquí, que a vegades penso que cada cop parlo menys d'aliments.
1: Vols dir, potser que parles menys de, no sé, de què són els carbohidrats?
2: Exacte, sí, però ja m'agrada, perquè tenim massa informació d'això.
1: Bé, és que si no, podem tirar de hemeroteca o podem tirar de podcast i podem recuperar que al llarg de tots els anys que has fet capítols i capítols aquí, hem parlat de tot, absolutament de tots els nutrients i de com trobar-los i de el plat de Harvard, etc. Però avui volem continuar parlant d'aquestes motxilles de plenes d'experiències que ens fan tenir normalment una mala relació amb el menjar. La setmana passada parlàvem d'aquestes motxilles que més o menys heretem amb el nostre entorn més proper, a la nostra família, cadascú les seves, però moltes molt comunes. I avui volíem continuar parlant d'aquestes motxilles socials, no?, que sobretot ens entren a través dels missatges de la tele, de la publicitat i de la indústria. Mm-hmm. I aquí, deixa'm dir que s'obre un meló, però molt poc saludable, no?
2: Sí, un meló processat, ultraprocessat.
1: Ultraprocessat. La setmana passada acabàvem amb aquell exemple i direm el nom, el nom comercial, del Häagen-Dazs de Kilo,
2: sí.
1: Quan en les pel·lícules romàntiques allò hi ha un trencament i veus la protagonista, normalment dona, menjant-se aquell gelat gegant mentre plora.
2: Plorant, sí, ara ho estava visualitzant.
1: Sí, sí, però clar, hi ha molts altres exemples que ens fan tenir un vincle emocional poc saludablement menjar, no? Mm-hmm.
2: Són aquests missatges que rebem i que els anem posant sense ser conscients a les nostres motxilles, i molts d'amb ells doncs, ho fem a través dels anuncis de productes doncs, que normalment són poc saludables, no? Però que ja no és el que l'aliment sigui poc saludable o no, sinó el missatge que transmet. No sé si vols començar tu amb algun exemple.
1: Per exemple, sí, tant. Em vaig quedar amb ganes de parlar-te de les pizzes.
2: Sí.
1: No? De quan tens un problema familiar, quan la nena adolescent no entén els pares, se soluciona menjant pizza.
2: Sí, és divendres.
1: És divendres i toca pizza i, no? I el món s'arregle.
2: I el món s'arregla amb la pizza.
1: Exacte. I d'entrada ja tens un dia a la setmana on s'ha de menjar pizza sí o sí, ultraprocessada al forn 7 minuts, no? I que a més allò serà un gaudi familiar i segur.
2: Sí, a veure, al final, si menjar en família, sí, és veritat que alleugera moltes situacions, però si hi ha un problema s'ha de parlar, no? S'ha de treballar, potser no avui, potser si arribarà adolescent creuada, potser avui no és el dia per parlar-ne, no? Encara que hi hagi pizza, potser és demà, val? I òbviament no hi ha d'haver una pizza i la pizza no és la solució de tot, però sí que és un missatge de... Vinga, va, saps? Vull dir, vinga, fem una pizza i ho solucionem.
1: I ja estàs, tot arreglat.
2: Sí, és un missatge que l'anem posant a les motxilles. No tothom, Vull dir, compte amb això, perquè ara llançarem missatges que hi haurà persones que diran, doncs a mi això no m'ha afectat, cert. Però segurament se queda en el nostre subconscient i en algun moment donat doncs estarem de mal rotllo a casa i direm, ei, fem una pizza, no? Com associant aquell moment ho solucionarà tot. Anem a parlar d'altres, val?
1: Perquè... Espera un segon, abans que obris un altre part del meló. Tu creus que si hi ha un problema familiar s'ha de tractar mentre se sope?
2: No.
1: Sope, no?
2: No. La taula, a la mesa s'impressiones.
1: D'acord, sí? A la mesa s'impressiones. És sopa i...
2: El moment de taula és un moment de gaudir, sí? Podem estar més callats si hi ha una mica de tensió, però intentar que sigui el més lleuger possible. I a la taula no es discuteix, no es castiga, no és moment de gestionar conflictes. Els conflictes es gestionen... Pot ser...
1: Abans de sopa o després,
2: exacte.
1: O a la tarda o quan sigui, no?
2: Però no en el moment que estem menjant, perquè doncs perquè al final aquestes emocions doncs traspassen, no?, cap a la relació que acabem tenint amb el menjar. És possible que aquell dia, si la gestió, no?, el conflicte és molt fort i jo m'estic menjant un bròquil, pot ser perfectament, depenent de l'edat que tingui, però pot ser perfectament que no vulgui tornar a veure el bròquil perquè quan hi havia bròquil present hi havia aquest conflicte. Per tant, no? O sigui, a la taula, molt bona pregunta, Pili, i no, a la
1: per
2: taula...
1: Per tant, aquesta gestió de l'adolescència a través de la pizza no seria tampoc un exemple.
2: No seria un bon exemple, exacte.
1: Què més? Anem... Sí, quins altres exemples se t'acudeixen a tu?
2: A mi hi ha un en especial, que són uns cereals, que no diré el nom, tot i que ja l'he colat mitjanament. Que jo crec que s'enduria el premi dels missatges subliminars, no? Sí, és a dir, legalment, val, no podem fer declaracions que no són certes, val? Ni escrites ni parlades. Però a través de la imatge, com que la imatge cadascú la interpreta a la seva manera, doncs podem donar molts missatges, no? I en aquest cas, en aquests cereals, hi ha dos tipus d'anuncis, no? que donen un missatge brutal, i és, un és, hi ha una dona que surt amb roba interior o amb biquini, val? Segurament ja comenceu a visualitzar l'anunci que és i el producte que és, i va a recuperar uns pantalons texans, no?, de darrere de l'armari, perquè imagino, jo, el que interpreta la meva ment, no serà la teva, Pili, però el que interpreta la meva ment és que és d'alguna temporada passada, val? I que gràcies a menjar aquests cereals, doncs ara se'ls pot posar, i jo sempre dic que li pugen millor que a mi me puja el pantaló del pijama, val? Si és que és, no? És un texà, vull dir, a veure, independentment del teu cos, el texà no puja molt àgil, val? O sigui, el texà no costa una mica de pujar. Doncs no, li puja superàgil, no? Llavors, el que interpreta la nostra ment és, si vull recuperar aquells pantalons que ara no em van bé, doncs menjant aquests cereals m'ajudarà, no?, a tenir aquest cos perquè els pantalons m'entrin així. Val. Un és aquest, val? Però és que el mateix producte té un anunci, és que, i aquest és, de veritat, de posar ens nerviosos, no?, que és una dona que menja aquests cereals i de repent se comença a veure com unes fases de la seva vida, que és surt jugant amb els seus fills superfeliç amb una manguera, sí? Tirant aigua, una felicitat, o sigui, soc la mare perfecta, no? Després surt amb les seves amigues i és com la protagonista, no? I és com, doncs, la meva vida social superbé. Després surt amb un vestit vermell entrant en una festa i pum, ja directament li ve l'home de la seva vida, no? O sigui, si és que és, de veritat... un esperpento, diria. És que és, de veritat, o sigui, el pitjor anunci que he vist mai. L'enginy és brutal, però al final és, què interpretem? Menjar cereals?
1: Sí.
2: I tindràs èxit a la teva vida.
1: Bueno, bé, una forma d'èxit que és la que també et venen socialment, no?
2: Exacte.
1: Que és portar un vestit vermell, ser mare, trobar una parella masculina... No?
2: Sí, exacte.
1: I ser la princesa del conte rescatada.
2: Patriarcat total.
1: Ah, val, perquè hi ha molta pressió cap a les dones, també cap als homes, i cada vegada més.
2: Cada vegada més, sí.
1: I cada vegada més, però sobretot cap a les dones, o com a mínim, anava a dir ancestralment no, però de què ve de molt lluny.
2: Sí, és a dir, quan parlem d'aquestes motxilles, que són generacionals, no?, que les anem traspassant, doncs les dones hem de dir que portem motxilles envers al cos i a l'alimentació des de fa més anys, no?, o almenys motxilles més grosses. No és que els homes no en portessin, però sí que ara ha començat a augmentar la pressió estètica cap als nois, cap als homes, però fins ara, jo crec que si jo em poso al costat d'una persona, d'un home de la meva edat, no?, jo crec que jo portaré més motxilla amb frases, no?, que he anat rebent al llarg de la meva vida per l'estètica, que un home de 38 anys. Que no dic que no l'hagi rebut, però
1: sí.
2: Segurament amb menys quantitat. Llavors, doncs, bé, moltes vegades, pues això, que el que tu deies, no?, que relacionem èxit amb un cos prim, i per tant, si tu menges els cereals, tindràs un cos prim, i per tant tindràs èxit en totes les escenes de la teva vida, no? O sigui,
1: clar.
2: A mi m'explota el cap.
1: I també vincular a aquesta dieta saludable als cereals ultraprocessats, també en nens.
2: Exacte.
1: No?
2: Sí, no tenen per què estar els cereals presents. O sigui, uns cereals poden ser uns macarrons, o poden ser un pa integral, o pot ser un arròs, sí? O sigui, no és
1: són
2: necessari.
1: Són els salvadors dels esmorzars, per exemple, no?
2: Sí. Jo crec que en el moment en què ens hem posat a dir que un bon esmorzar és un cereal, un làctic i una fruita, doncs la indústria t'ha tret els cereals ensucrats, el suquet i el iogurt també ensucrat, no? Vull dir, o el cacau, o sigui, el sucre sabor cacau que hi poses a la llet, no? Llavors, clar, vull dir, aquí... Penseu que... O sigui, pensa, Pili, i si reflexionem, cada missatge, cada estudi que surt en algo que ens pot afavorir amb la nostra salut, la indústria ho agafa... Uh-huh. I treu aquí, no?, i treballa aquest màrqueting, que és que tenen persones brutals, eh? O sigui, jo, premi... No existeix el Premi Nobel al marquetero, no?
1: Però... Sí que hi ha premis amb millors
2: sí,
1: màrqueting.
2: Doncs,
1: sí,
2: doncs, no sí, ho sabia, sí. Doncs...
1: Però Nobel no.
2: No.
1: Que el donen els reis.
2: Sí.
1: El Nobel, els reis suecs. O noruecs.
2: No ho sé, de veritat.
1: No sé ara si són suecs o noruecs. En qualsevol cas, tot això, i deixa'm lligar una mica, no? Una de les coses que ens expliques és que hem d'aprendre a menjar lliure. Aquestes motxilles...
2: Les hem de revisar.
1: Exacte, perquè ens fan més difícil menjar lliures.
2: Mm-hmm. Les hem de revisar, no les podem treure d'avui a demà. Penseu que hi ha missatges que els tenim i que, a més, la societat ens ha premiat. És a dir, no és que jo tinga... Per exemple, ara que parlàvem dels cossos prims, val? No és que jo tinga el missatge de que un cos prim me farà tenir més èxit i, per tant, he de deixar aquest missatge. És que és possible que una persona hagi tingut més èxit per tenir el cos prim. O sigui, que no només és un missatge, és que és una realitat. És que socialment s'ha premiat realment. No és que es premi verbalment, sinó que hi ha moltes persones que no hauran arribat a un lloc de treball o no hauran pogut estar... No l'hauran acceptat en un entorn pel seu cos. I això és real. Per tant, o sigui, que, clar, és una motxilla que no és només... No, sí, m'ho han dit i ja veig que no. No. És que ho he viscut.
1: Clar.
2: Llavors, és algo que és social, és molt difícil de canviar, però d'aquí també... Si tenim fills i filles, doncs abans de donar qualsevol missatge, revisem els nostres cossos, sí?
1: Naila.
2: Les nostres coses, perdó.
1: Les nostres motxilles.
2: No hem de revisar res del nostre cos.
1: Mentes. Naila, a la mesa s'impressió és que podem comprar-lo encara online a través del teu Instagram, my_nutritionist, i t'esperem la setmana vinent. Un petó gran.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar el dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere? Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major arriba aquest dilluns 29 de juny al seu punt final amb la Diada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagalí Joan, el Seguici de Sant Pere, les Albades i el Castell de Focs marcaran una jornada plena d'actes de cultura popular. També hi haurà activitats infantils, concerts, esport, la Festa de l'Aigua i propostes familiars repartides per tota la ciutat. Podeu consultar el programa a www.cugat.com. En surt en plena Festa Major al bell mig de Sant Cugat.

0: L'incident no ha causat cap ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit a la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser atesa. En el moment dels fets, fonts municipals informaven que no presentava ferides greus derivades de l'accident. Ara, però, comuniquen la seva defunció després de contactar amb la família. Segons les mateixes fonts municipals, l'ingrés hospitalari no va estar motivat únicament per les lesions de l'accident, sinó també per altres problemes de salut, dels quals no s'han transcendit més detalls. I encara queda un dia de festa major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Un dia més, és un plaer veritable estar amb vosaltres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM per parlar de ràdio, en aquest programa que parla de ràdio, que es diu La Maroteca de la Ràdio, i que compta, com sempre, amb la participació al 50% de Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estem?
4: Hola, què tal, Esteve? Doncs molt bé, com bé deies, molt contents d'estar aquí de nou i poder repassar tots aquests talls de ràdio que tant ens agraden. Avui en començarem d'un directament amb la seva sintonia.
5: Fil directe. Un programa coordinat per Núria Zavala i moderat per Eva Algarra. És una producció de Catalunya Ràdio.
3: En tot cas, a tenor de la sintonia, sembla una producció una mica tètrica, no? La sensació que dona?
4: Sí, a més, fem el paral·lelisme amb Catalunya Ràdio, com bé deia la careta, semblava aquest programa de crims que es fa a la nit, no? Semblava una sintonia una mica així. Però no, es tractava de la sintonia de Fil Directe, un programa que presentava l'Àngels Barceló, una coneguda periodista barcelonina, nascuda l'any 1963, que va començar la carrera professional com a redactora d'informatius de Catalunya Ràdio el 1983, i que posteriorment, presentant entre el 1984 i el 1985 el programa Fil Directe. El 1984 va fer el salt al Telenotícies de TV3, on va treballar-hi durant 13 anys. Posteriorment va traslladar-se a Madrid, primer a Telecinco i després a 4. Des del 2005 ha conduït diferents programes de cadena SER. Actualment presenta el mític Hoy por Hoy.
3: Doncs anem a escoltar com sonava aquest programa. Hem agafat uns extractes d'un programa qualsevol de l'any 1985, on Àngels Barceló doncs parlava amb gent de l'actualitat del moment, política sobretot, i així sonava a la sintonia de Catalunya Ràdio aquells mitjans dels anys 80 a la una del migdia. Fil directe amb Àngels Barceló.
5: Fil directe.
6: Hola, bon dia. Passen gairebé 7 minuts de la una del migdia i nosaltres comencem una nova edició del Fil Directe a Catalunya Ràdio, l'edició d'avui dilluns. I el Fil Directe d'avui estarà dedicat a Lluís Prenafeta, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I recordem als nostres oients que, com sempre, els telèfons al 322 49 14, repetint, 322 49 14 amb el prefix 93 de Barcelona.
7: Fa 140 anys que vam obrir la primera oficina de Caixa de Barcelona. A Barcelona. Ara, fins i tot, esdevé graciós que ens diguem Caixa de Barcelona, perquè estem i som de tot Catalunya. Amb 438 oficines, amb 255 caixers automàtics del nostre servei Caixa Oberta. amb més

0: De 2 milions de clients a totes les nostres comarques. I a tothom oferim el nostre mateix servei i dedicació.
1: Caixa de Barcelona. Els qui van cap amunt segueixen la nostra fletxa. A tot Catalunya.
2: Caixa de Barcelona.
3: Continuem. El nostre convidat d'avui al fil directe, com dèiem abans, és Lluís Prenafeta. A molta gent de la que habitualment ens escolta, el seu nom potser no li dirà gran cosa, però el senyor Lluís Prenafeta ocupa un càrrec dels més importants dins de la Generalitat. És secretari general de la Presidència de la Generalitat. Els entesos en política catalana diuen d'ell que és un senyor amb molt poder, però com el mateix senyor Prenafeta ha manifestat en més d'una ocasió, no és un problema de tenir molt o poc poder, sinó del que realment importa és utilitzar-lo segons les necessitats i els objectius de cada moment. Si les nostres dades no ens fallen, Lluís Prenafeta va néixer el 17 de març de 1939 a una petita localitat de la comarca de l'Urgell que s'anomena Ivars d'Urgell. És empresari de pells adobades i té, juntament amb els seus germans, una de les indústries europees més importants d'aquest sector. Es va afiliar a Convergència Democràtica de Catalunya l'any 1976 i ell mateix ha dit que va començar enganxant propaganda i cartells per campanyes electorals de Convergència. A la seva vida hi ha tres passions: la família, Itàlia i la lectura de tota mena de llibres. Una última dada per acabar aquesta introducció. Una de les principals virtuts del senyor Prenafeta com a bon català és l'organització. Bon dia.
4: Molt bon dia a vostè i a tothom.
3: Què és això de ser president, ai, secretari general de la presidència? Quina és aquesta tasca?
4: Miri, és una cosa molt complicada, però d'altra banda, justament, probablement per la mateixa complicació, és una tasca agradable, sobretot si es fa tenint en compte els objectius que tens fixats i que a través, o millor dit, buscant i cercant aquests objectius, cada dia fas un pas, cada dia tires endavant. És complicat perquè has de tocar molts i molts temes, cap de fàcil, però això és un estímul, insisteixo, per anar fent camí, que és una de les nostres filosofies des del govern.
3: Digui.
4: No, vull dir, jo si haig d'explicar una mica doncs quines són les meves funcions dintre el Departament de Presidència, és una cosa molt llarga d'explicar i a més complicada i probablement pesada. Jo em sembla que això no pot tindre massa interès. Si hi ha alguna pregunta en concret la contestaré, però que jo ara expliqui què faig des de les 8 del matí o un quart de 9 per ser més exacte, que arribo a la Generalitat, fins a les 10 o dos quarts d'11 del vespre, aquí marxo, que marxo, doncs em sembla que és una cosa que els oïdors no m'agrairien excessivament que els hi expliqués, perquè és molt pesat d'explicar.
3: Però és cert el que es diu, que des del seu lloc vostè té molt poder, senyor Prenafeta.
4: Escolti, jo tinc justament el poder, si vostè llegeix el Diari Oficial de la Generalitat, diu secretari general de la presidència, té aquestes funcions, dirigeix unes, millor dir, coordina unes direccions generals, uns serveis. El que passa és que, és a dir, el poder ve donat per lo que el propi DOC, el propi Diari Oficial de la Generalitat, emmarca el lloc de secretari general de la presidència. Però el que passa és que està a presidència, ser el secretari general de la presidència i ser l'home indiscutiblement més a prop amb la gestió del president de la Generalitat, això molta gent on pensa o considera que dona un poder per sobre del que realment té. I jo insisteixo, això ho he dit moltes vegades, jo tinc aquell poder que tinc, però sobretot el que m'interessa és utilitzar-lo amb eficàcia. I eficàcia vol dir assolir, caminar cap a assolir els objectius.
3: D'altra banda, els seus enemics polítics diuen que vostè és un home molt conservador i poc permeable a les posicions d'esquerra. Està d'acord amb aquesta acusació, el senyor Prenafeta?
4: Miri, jo, sí, això ho he sentit moltes vegades, i jo avui em permetré, en tot cas, si és que el temps i vostè m'ho autoritza, explicar una cosa que probablement mai he explicat, per desfer d'una vegada aquesta opinió. Miri, jo vinc d'una extracció molt humil. La meva mare era treballadora d'una fàbrica de caixes de cartó. Una treballadora sense cap qualificació, amb una molt escassa instrucció cultural. El meu pare era el tercer d'una família de 8 fills, tots nois, sense pare, que arriben a Barcelona tots plegats, amb la mare, amb una mà al davant i l'altra al darrere. Així. Perdoni que m'allargui una mica, però em sembla que és una cosa...
3: Encara ens queda molta estona
4: de programa. Una cosa que val la pena, probablement a mi m'interessa dir-ho d'una vegada. Bé, només li vull dir que el meu pare, a casa del meu pare, de motiu, a Sant Martí de Maldà, a la comarca de la Segarra, els deien a Cal Gana. Això em sembla que vol dir molt. Bé, arriben a Barcelona, es posen a treballar, i la primera feina que fa el meu pare és de peó, exactament de peó. Concretament, és un dels que adoquina, ara un adoquí, ara un altre, una part del carrer Balmes. Després, fa diverses feines fins que s'estableix pel seu compte junt amb altres germans. Crea un taller mecànic, després de la guerra separen, treballa tot sol. Té tres fills, jo i dos germans més, jo sóc el del mig, tots nois. Necessita ajuda. Ens posem a treballar al seu costat. Jo des dels 16 anys. Treballo, quan treballo amb ell, que alterno amb els cursos de peritatge primer, després vaig a l'Institut del Teatre, després estudio idiomes, acabo la meva formació empresarial. Als 22 anys marxo pràcticament de casa i en discrepàncies amb el meu pare sobre la manera de dur el negoci. M'estableixo pel meu compte, sense cap diner. Tinc molts problemes. Em caso als 25 anys. El meu pare, com a únic dot, em dona consells. La mare sí. La mare fa un gran esforç perquè em pugui casar. Guanyo els primers diners i els perdo tots després de 2 anys. Torno a començar.
3: El senyor Prenafeta, sent un home que goza de la confiança del senyor Pujol, una gran confiança a Palau, per què no ha tingut mai un càrrec polític més de cara al públic? Per què no ha estat mai conseller, per exemple?
4: Miri, quan el president em va oferir si jo podia ajudar-lo en el càrrec de secretari general de la presidència, jo primer que res vaig voler saber què volia dir ser secretari general de la presidència. Vaig veure les funcions que havia de dur a terme, em vaig sentir capaç de fer-les, em vaig sentir capaç de complir en aquelles tasques, a més, doncs, amb eficàcia, i li vaig dir que sí.
3: Agraïm nosaltres al senyor Lluís Prenafeta que hagi estat aquí durant una hora contestant les preguntes dels nostres oients i les meves mateix. I nosaltres ens acomiadem de tots vostès, com sempre, fins demà d'una a dues. Bon dia.
5: Fil directe. Un programa de Catalunya Ràdio, produït per Marta Trias, amb guió de Josep Morell i moderat per Àngels Barceló.
6: La Maroteca de la Ràdio.
7: Continuem a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i seguim parlant d'aquest fil directe de Catalunya Ràdio, però en aquest cas amb una altra presentadora, i és que Àngels Barceló començava a estar molt ocupada a les seves feines a TV3 i va decidir deixar la ràdio. I el lloc de la ràdio que ocupava Àngels Barceló en aquells moments amb aquest fil directe el va ocupar Sílvia Coppolo, que va néixer a Mataró el 1958. És llicenciada en psicologia i és coneguda bàsicament pels seus programes de ràdio, tot i que també ha presentat programes de televisió. Va iniciar la seva carrera a Ràdio Mataró i a Ràdio Sabadell. El 1984 va fitxar per Catalunya Ràdio. Avui l'escoltem en el primer programa que va presentar Catalunya Ràdio, fil directe, com us dèiem, en substitució de l'Àngels Barceló. I anem a escoltar un programa, a més, concretament el dia 29 de gener de 1986, un programa que era molt especial perquè es dedicava a entrevistar als personatges còmics Tipicoll. I podreu escoltar doncs, una cosa curiosa d'aquells primers anys de TV3 i Catalunya Ràdio, que és que no hi havia possibilitat moltes vegades de tenir una conversa fluida, perquè Jordi, la traducció simultània de vegades no hi era, i el presentador, en aquest cas presentadora, insistia per parlar sempre en català, encara que els personatges entrevistats eren de Madrid i no en tenien el català. I es dona una circumstància curiosa, que és les respostes una mica, diguem, esquerpes que fan aquests convidats davant de la insistència de Sílvia Coppolo de parlar en català. Escoltem-ho.
5: Fil directe. Un programa dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, produït per Eugènia Creixells, amb un guió de Josep Morell, la col·laboració tècnica de Francesc Cotillas i moderat per Sílvia Coppolo.
8: Bon dia. Com cada dia, aquesta hora, després del butlletí informatiu de la una del migdia, nosaltres comencem el fil directe de Catalunya Ràdio. També, com cada dia, esperem la seva participació, la seva col·laboració. Ja saben que ho poden fer per telèfon. Cal que marquin el 201-9911, 201-9911, amb el prefix 93, si ens truquen de fora de les comarques de Barcelona. Avui, els nostres convidats són els senyors Tip i Coll. Com sempre, perquè una cosa funcioni, hi ha d'haver dues persones. O si es vol dir d'una altra manera, hi ha d'haver una parella. Aquest és, sens dubte, el seu cas. Són dos homes d'edat madura que, quan treballen, van vestits elegantment de negre. L'un és petit, amb ulleres i amb un cognom català, i l'altre llarg com un Sant Pau i porta bigoti. La seva feina no consisteix, com molts podrien pensar, a dir ximpleries amb certa gràcia, sinó que van molt més lluny. Tip i Coll practiquen fins a la perfecció la tècnica de la improvisació i el joc del doble sentit. La gent, quan els veu actuar, riu, però, com ells han dit moltes vegades, el seu humor té èxit i agrada perquè la gent és boja i perquè no entenen res. El dia que recapacitin i pensin el que diem, diuen ells, ja veurem què passa. La gent que fem aquest programa, el fil directe, pensem que avui realment serà aquest un programa típic. D'això es tracta també, que els nostres oients hi participin i entrin una mica en el joc de l'absurd que dominen a la perfecció, Tip i Coll. Sempre és bo i gratificant veure l'altra cara de la realitat que ens envolta, disseccionada per les seves paraules. Bé, ara és el moment que nosaltres hauríem de dir bon dia al senyor Tip i Coll. Hem de dir, però abans hem de donar les gràcies a l'Associació de la Premsa. Som ara mateix als locals de l'Associació de la Premsa perquè el senyor Tip i Coll ja previsiblement tenien el temps tan just per arribar als nostres estudis de la Diagonal, que haurien arribat molt tard. El senyor Tip ara mateix també es treu el seu abric i, si és tan amable vostè de seure's aquí, aquesta butaca. Senten bé l'emissora? Sí? Es senten bé l'emissora, realment, senyor Coll? Pels auriculars té el volum adequat?
9: Ara sí.
8: Ara sí. I vostè, senyor Tip, sent bé la sintonia?
9: Jo és que no sé català.
8: Vostè no en sap, però l'entén.
9: No, sí, l'entendo poco.
8: L'entén poc o una mica?
9: Muy mica.
8: Vostè, senyor Coll, l'entén bé el català?
10: Otra mica, muy poca mica.
8: Miri, doncs, si realment hi ha algun moment que no puguin seguir bé, entendre bé la conversa, llavors sense cap problema, nosaltres el castellà sí que el sabem bé.
9: Perfecto, pues mucho mejor, mil sobrepuelas.
8: Sí? Sí. Llavors el parlarien sense cap problema.
10: Es que hablar nosotros en un idioma que no conocemos nos va a resultar muy difícil.
8: No, nosaltres no els demanàvem tant, només els demanàvem si volien fer l'esforç d'entendre'ns.
9: Sí, però tu fíjate que te empiezo a hablar en árabe, pues sería horroroso esto.
8: Sí, però realment el sap l'àrab vostè.
9: No sap l'àrab,
8: home, una mica,
9: perquè... O no podem aportar les sajas a setmana, sajas.
8: Sí, no, per això que diu no és
9: cert. Aportar les sajas.
8: Mira, a mi m'ho havia explicat molt bé, i això que vostè diu no és pas cert, no és pas veritat. Bé, recordem els nostres oients que poden fer les seves preguntes al 201-9911. Aquest és un programa perquè vostès contestin les preguntes dels oients.
10: Sí, però si la pregunta en català no vamos a saber contestar.
8: No, però no es preocupi, llavors nosaltres ho podem traduir.
10: Ah, bueno.
8: Sí, de fet, els oients que parlen en català parlen el mateix català que jo, de fet. Sí.
10: No entiendo nada, perdón.
8: No?
10: No, no.
8: Bé, tenim la primera de les trucades. Hola, bon dia.
11: Bon dia.
8: Em vostè digui, jo
11: hola, bons
8: traduiré.
11: Dies, què tal?
8: Vostè pot parlar en català, jo segur que els hi traduiré.
11: el que volia preguntar en Tip i Coll era que he vist la seva actuació, però no he entès ben bé encara lo de llenar el vaso de agua. Que a ver si me lo podrían explicar, porque cuando lo vi no lo entendí. Y supongo que ja ven que va de broma, ¿no?
8: Perdó, vostè es diu?
11: Carmen.
8: Carme, des d'on ha trucat?
11: Des d'aquí a Barcelona.
8: Molt bé.
11: Gràcies,
8: Nos lo podrían explicar un poco, y para los que no sabemos de qué va la historia del vaso de agua...
9: ¿Explicar el qué?
8: La historia del vaso de agua.
9: No, eso no se puede explicar nada más que viéndolo, lógicamente, porque si no, es una cosa gráfica.
8: No se puede explicar.
10: No, es sencillamente enseñarle a la gente cómo se llena un vaso de agua, nada más, para que no lo echen fuera.
9: Claro, y es que hay mucha gente que no sabe llenar un vaso de agua.
8: Claro, pero ahora usted, cuando está llenando este vaso de agua, nos lo podría retransmitir. Claro que nuestros oyentes no lo verán, pero lo pueden escuchar.
9: Sí, pues llenarle más de lo, si es prescindible, que le va a suar.
8: Tenim la següent trucada, 201-9911. Bon dia.
12: Bon dia.
8: Amb qui parlem?
12: Amb en Joan Ferrer.
8: Joan, digui.
12: Escolti'm, jo la pregunta li faig en català i vostè ja l'intenta...
8: Sí.
12: Val. La pregunta és la següent. Jo voldria que m'ho expliquessin. aquesta parella, que m'agraden molt, eh? Com s'ho arreglen? Perquè no es passi mai res, eh? Amb moltes coses que diuen, eh? Que jo ho trobo molt bé, eh? No és una crítica, no, eh? Jo només volia saber...
8: Quan, perdoni, Joan, quan vostè diu que no els passi mai res, a qui s'està referint?
12: Amb ells dos.
8: Amb ells dos?
12: Amb els dos, sí, no, que no els passi mai res. Perquè, esclar, jo dic que m'agraden, que felicito jo, eh? Cuidado, no és una crítica, eh? La pregunta és la següent. Com s'ho arreglen? Perquè si ho fem els altres, que diem aquestes coses que diuen ells moltes vegades, no ens costa gaire les autoritats.
8: No és un problema d'autoritats, Joan.
12: Pensi que fem, per exemple, terrorisme, o que fem això, o fem allò. Com s'ho arreglen ells? Perquè no es passi mai res. M'agradaria molt saber-ho.
8: Molt bé.
12: I de pas us felicito, eh?
8: Gràcies, amb ell, suposo. Joan, la pregunta que fa el nostre oient és com se les arreglen ustedes para que no les ocurra nada con el tipo de bromas, de chiste que hacen. ¿Se refiere a las autoridades exactamente, nuestro oyente?
10: Bueno, porque las autoridades son muy respetuosas con nosotros, nos tienen miedo realmente, y entonces nos veneran, nos respetan, nos perdonan y siguen nuestros consejos.
9: Además hay otra cosa, que es que nosotros nunca ofendemos a nadie. Simplemente hacemos bromas, hacemos humor, y el humor siempre es sano.
8: Tenim més trucades. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
8: Vostè es diu?
13: Maria.
8: Digui, Maria.
13: Bueno, en primer lloc volia dir que jo sóc andalusa i que al venir a viure aquí a Catalunya, en fi, m'he casat amb un català i he tingut interès per aprendre'l. També vull dir que el Tipicoll m'agraden moltíssim. I, bueno, volia dir que per què no s'interessen ells per aprendre'l, tant vull dir el català com pot ser l'euskera, el gallec, o, en fi, algun idioma d'aquests. Només era això.
8: Gracias, María. María, nuestro comunicante, dice que ella es andaluza, que se ha casado con un catalán, evidentemente habla el catalán y muy bien, y pregunta por qué ustedes no se interesan en aprender euskera, catalán y otros idiomas que se hablan en este estado.
10: Porque entonces tenemos que dedicarnos a solamente estudiar idiomas. Tenemos que estudiar el euskera, el gallego, el catalán, el francés, el inglés, el noruego, el italiano, el chino, el japonés, y claro, yo creo que no nos queda tiempo. Y sobre todo en un país como España, donde en todas partes se habla también castellano, es más fácil que todos en un momento determinado hablen castellano que no cada uno tenga que hablar euskera, gallego, catalán, valenciano, etcétera, etcétera. Creo que es mucho más complicado y más difícil.
9: Y además usted, que es una mujer inteligente, puesto que se ha casado aquí en Cataluña con un catalán, siendo andaluza, usted ha aprendido a hablar el catalán por su marido, naturalmente. Y entonces, como con nosotros no está casada, pues podía hablarnos a nosotros en castellano.
6: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
14: Seguim a la Maroteca de la Ràdio. Seguim amb més sintonies. Ara, Esteve, amb una que... A veure si la recordem. Yeah, no!

0: El suplement. 1987-2008. Amb Xavier Solà.
1: Doncs ja ho heu sentit, estem parlant d'efectivament el suplement amb Xavier Solà. Xavier Solà, que va néixer a Sant Feliu de Guíxols l'any 1960. Es va incorporar a Catalunya Ràdio el 1985 i va dirigir durant 20 anys el programa matinal del cap de setmana, el suplement. Després d'unes temporades d'impàs, Solà va començar a dirigir l'any 2010 el programa La nit dels ignorants, anomenat actualment La nit dels ignorants 3.0.
2: De fet, fa molts anys ja que el relacionem amb La nit dels ignorants, però ara hem de tornar enrere en el temps i escoltar un Xavier Solà que, a més, tenia una veu molt diferent. És allò que diem tantes vegades, no?, que la veu de la gent, com hem notat amb nosaltres mateixos, amb tu i amb mi, Jordi, doncs al llarg dels anys va canviant i bastant. Ho podrem comprovar en aquesta gravació del suplement de Xavier Solà de l'any 1991.

0: el suplement.
1: El cap de setmana és una cosa molt interessant i que es pot fer, però jo escolto el suplement.
2: Daniel Ramírez, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Això seguirà gaire dies més o no?
3: Doncs, de fet, esperem canvis ja per aquesta pròxima nit. És a dir, que durarà poquet. De fet, però, no és un canvi massa important, però sí que esperem que un front atlàntic no massa actiu comenci a afectar les comarques del nord-oest de Catalunya, les comarques del nord de Lleida, a partir d'últimes hores de la tarda, al vespre i la pròxima nit, provocant un augment dels núvols i també alguns ruixats o algunes tempestes. De cara a la matinada, alguns d'aquests ruixats podrien també arribar a altres punts de l'interior i també del Pirineu, mentre que la costa, de moment, es veuria lliure d'aquestes tempestes. I, de fet, això, com dèiem, serà a partir de la nit.
4: A partir demà. Sí.
3: Tota aquesta tarda i doncs gairebé tot Catalunya es veurà pràcticament neta de núvols, amb un cel molt blau, un ambient fort solellat i temperatures càlides.
4: Per tant, sembla fet a mida per la gent que fa festa el cap de setmana.
3: Doncs sí, lògicament, perquè quan s'acabi el diumenge començarà a venir aquest front i demà esperem ja nebulositat més variable, estones de sol, estones de núvol, però amb nebulositat més abundant quan més cap al nord. També possibilitat de ruixats o algunes tempestes cap a les comarques del Pirineu i també de Girona, però en conjunt sembla ser que no s'espera massa precipitació, poca aigua. I, de fet, les temperatures demà també baixaran una miqueta més. En definitiva, que ens espera una tarda força assolellada encara, amb temperatures altes, a l'espera d'aquest canvi de temps. Canvi de temps que arribarà entre el vespre i la nit.
4: Molt bé.
2: Daniel, doncs moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Adéu-siau.
2: Vinga, són les 11 i 12 minuts. Comencem aquesta segona hora del suplement. D'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs, l'any 91, és dia 9, i aquí a l'estudi, doncs, pràcticament totes les cadires d'aquest estudi set ocupades. Hi ha companyia agradable. L'Anna i la Lourdes han vingut de Valls. Anna, bon dia, i Lourdes, bon dia.
5: Bon dia.
2: Elles
5: bon
2: dues dia. Van encertant el seu moment. En Miquel Soler, un jugador de futbol que va estar amb nosaltres. També hem tingut un jugador, exjugador, que va ser el Sadurní, el porter. En fi, ja ha passat tantes i tantes persones per aquí a l'estudi que, la veritat, per nosaltres és un gran honor. És el tercer any, la tercera temporada. Però també hi ha una altra persona convidada, és la Carme. La Carme, que ha parlat fa uns instants després d'aquella experiència d'una persona, doncs, que li venia estret.
6: No sé si vaig fer propaganda, però no.
2: Acostis una mica quan parli, Carme, al micròfon.
6: Suposo que no m'he fet gaire propaganda, però és a mi m'agrada molt que facin la gent de port.
2: Molt bé, d'on ve vostè?
6: Jo vinc de Santa Coloma de Gramenet.
2: De Santa Coloma de Gramenet.
6: Però soc filla de Tremp, deixeu-me ho dir.
2: Molt bé. Vol fer-los arribar una salutació.
6: Sí,
2: la gent de Tremp,
6: sí,
2: o no?
6: Sí. No sé si ho senten massa, també, allí queda esfonsat. Salutació a tots. Un saludo a tot el poble de Tremp.
2: Que fa gaires anys que va marxar d'allà.
6: Ui, 27 anys. Que sóc a Santa Coloma de Gramenet.
2: Però un trosset del seu cor encara hi és.
6: Sí, bastant, bastant. M'estimo molt a Santa Coloma, però continuo estant... Jo m'agrada molt l'ambient rural.
2: La Carme, doncs, l'Anna i la Lourdes són aquí per compartir aquesta estona de complot amb tots vosaltres. Elles, en el seu dia, doncs, van encertar un convidat i m'agradaria, doncs, també tenir oportunitat de conèixer a tu, que encertaràs avui a la persona que tenim aquí a la dreta. Però qui és aquesta persona? És un home? És una dona? Qui és exactament? Un home? Una dona? El que sí que està molt clar és que només us dirà sí o no i que forma part del complot dels oients. Va, primera informació, us en donarem 7. Aquesta persona només us dirà sí o no. Qui és? Catalunya Ràdio. Anormal, descentrat, pertorbat, paranoic, tocat del cap, està tocat de l'ala, no ser-hi tot, eixelebrat... Esbojarrat, insensat, ximple i que li falta un bull, a més d'haver-se begut el seny. A la persona d'avui, per la seva iniciativa, l'han anomenat boja. Per la seva iniciativa, l'han anomenat boja. És un home? És una dona? Qui és? 201-7474, directe de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Us dirà sí o no, sí o no, i si li ve de gust, només ho podrà fer una vegada, això que quedi clar, utilitzarà el joker que li posem a disposició per no contestar aquesta pregunta. Diria volta. El Sant Andreu, Gràcia, Poblenou i Valls, ara mateix. Sant Andreu, bon dia.
7: Hola.
2: Endavant, senyora.
7: És polític?
2: És polític? Sí. Sí.
7: Rafael Ribó?
2: No. No, gràcies, Gràcia, bon dia. Gràcies, aquí, eh? Endavant, sisplau.
7: Viu al passeig de Sant Joan?
2: Viu,
8: No.
2: Al passeig de Sant Joan. No, gràcies, sisplau. Poble Nou, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: A veure.
9: És català?
2: És català?
8: Sí.
2: Sí.
9: Ara, el germà de l'Alfred Luchetti?
8: No.
2: No, gràcies, Valls, bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: Endavant.
10: Presentat per alcalde?
2: S'ha presentat per alcalde? No. Gràcies i bon cap de setmana. Haurem d'anar a una segona informació. Els diners, la inflació, la reactivació de l'economia, les inversions, els serveis de divises, els crèdits, els interessos, els descomptes, les declaracions d'Hisenda, les especulacions... La persona d'avui, com millor ho fa, més s'arruïna.
0: És d'un partit de dretes?
5: És un partit de dretes? Pot fer servir el volt als servidors o fer un sí arrossegat.
2: Sí, sí arrossegat?
5: Sí. Sí.
2: Sí. Un sí arrossegat.
0: Com es deia, era en Martíu... Ara ni que em matessis, se m'ha quedat el...
2: Tranquil·la, senyora, tranquil·la. Escolti'm una cosa, deixi'ns el seu número de telèfon que la trucarem per la segona tongada, va?
0: Molt bé.
2: I ens dona el nom si li ha vingut. Anem a la tercera informació.
0: Ah, espera't, espera't.
2: Va.
0: És del Partit Popular?
2: Ja n'ha fet una de pregunta.
5: No.
2: Ja n'ha fet una i no en pot fer dues. Ha de dir un nom, ara.
0: No, doncs llavors... Res.
2: Esperem un nom. Viu a Barcelona? Sí. És Miquel Roca? No. És Calp? No. Es va fer esclatar una bomba atòmica a l'atoló de Bikini, a l'oceà Pacífic. Rebel·lió a la granja de George Orwell va aconseguir l'èxit. A Nuremberg, 22 nazis van ser acusats i condemnats per crims de guerra contra la humanitat. La persona d'avui va néixer amb aquests esdeveniments. Qui és? Moment de dir-ho. 11:45. Hi ha algú al Segrià exactament, a Almenà i a Figueres i a l'Eixample i a Horta amb pensaments d'encertar-ho. Almenà, bon dia. Endavant, senyor.
8: S'ha presentat per l'alcalde de Barcelona?
2: No. Hem dit que no s'ha presentat per l'alcalde. Aprofiti per fer-ne un altre. Figueres, bon dia.
10: Bon dia.
2: A veure.
10: Té a veure amb la sanitat catalana?
2: Sí.
10: És el senyor Xavier Trias?
2: Sí. Molt bé. Molt bé.
5: A Figueres.
2: Bingo, a Figueres. Estan bé de metges a Figueres o no?
5: Sí, tenen un hospital. Funciona força bé.
2: És on va anar parant de liar en les últimes hores, no?
5: L'estan
2: arreglant i tot, dius. Molt bé. Saludem aquesta senyora.
5: Que estem en...
2: Estem en directe, sí,
5: sí. Sí, sí, felicitats de tot cor, no?
10: Gràcies.
5: Realment sí que tenen un hospital que s'està fent nou i que suposo que funcionarà molt bé per Figueres.
2: Senyor Trias, bon dia, moltes gràcies.
5: Bon dia.
2: Senyora, bon dia.
10: Bon dia.
2: Moltes gràcies. Com se diu vostè?
10: Montserrat.
2: Montserrat. Què li ha fet pensar exactament, Montserrat?
10: La veu.
2: La veu.
10: Ah, sí, el primer és inconfusible. El primer sí que ha dit, he pensat,
2: és
10: el conseller.
2: Ja no li calien més informacions.
10: No, no calia.
5: Home, a mi la gent em coneix per lo malament que pronuncio l'Harry, però pel si no.
2: Jo l'he sentit a dir abans, Nico, on hem entrat abans d'engegar aquesta segona hora, que parlava amb aquestes senyores, amb aquestes noies d'aquí. La gent els hi ha pronunciat no sé què de Valls, que estan a la vora, o l'hospital és a la vora d'un barranc. Va bé, d'una gràcia, dic-me. És que és veritat, són d'allà. Però ho té molt assumit, oi que sí?
5: Oh, què hi farem? Escolta'm, sí. Malament estaria que no ho assumís.
2: Malament aniria.
5: Quan vaig entrar de conseller, tenia un cap de premsa, el primer que em va fer va ser dir-me, escolti, ara li posaré una persona al cantó que li ensenyarà a pronunciar l'R. Jo dic, com això m'ho havien d'haver posat abans perquè ja sóc conseller i ja no em val la pena, jo.
2: No s'hi pot fer res, ja, amb aquesta disfunció?
5: Home, jo crec que sí. Si jo m'hi empenyés, sí.
2: Sí, sí.
5: Això és una qüestió d'entrenament i suposo que qualsevol galopeda diria que això es pot millorar, però jo crec que ja fa part de la meva personalitat
2: ara,
5: i no tinc cap interès de canviar.
2: Ara. Sí, sí. I que se'n pot treure partit d'aquestes coses, segur.
5: Això ja no ho sé si se'n pot treure partit,
2: sí,
5: però...
2: Sí, més no.
5: Inclús senyora... si arribés un dia a casa pronunciant bé l'error i no em coneixerien.
11: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
12: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
13: Seguiu escoltant la hemeroteca de la ràdio i no marxem del suplement. Anem a escoltar ara la promo de l'any 2008.
14: La foto del programa.
15: Senyora, perdoni, estic fent un reportatge.
16: Vostè és el que surt dissabte i diumenge?
15: Sí, senyora.
16: Ai, els noms són molt... El nom no sé, però la veu és aquella. Ja veia Solara.
17: Què fa la gent el cap de setmana? Escolta el suplement.
18: Un programa de Catalunya Ràdio dirigit i presentat per Xavier Solà.
19: Molt bona aquesta promo, eh?
13: Sí, sí, i tant, i tant, i tant. A més, és que m'ha recordat amb això de confondre les veus i les cares, o no saber quan veus una cara, quin nom és, però sí que l'associes amb la veu, també amb una anècdota de ràdio que li va passar a en Joaquim Maria Puyal, que un oient es va acostar a la cabina de retransmissió en un partit del Barça, i diu, no, diu, però vostè no és en Puyal. Diu, vostè, si sembla, diu, no es preocupi, senyora, si el veig ja li diré, sí, digue-li que si el veu. Bueno, més o menys anava així.
14: Sí, jo ho hem escoltat, si te'n recordes, en l'últim programa del Matí de Catalunya Ràdio, Antoni Bassas, aquest tall hi surt, perquè és un dels finalistes. És un moment radiofònic molt divertit, eh?
13: Doncs just així.
14: Bé, deixem les emissores professionals i anem cap al món local. Anem a Mata de Pere, Ràdio 107.1 FM, per escoltar una històrica gravació en la qual hi vaig participar jo mateix, Joan Vilalta, amb el nostre programa Magazín de Nit, que ja hem escoltat aquí a la Maroteca de la Ràdio en altres ocasions. En aquest cas anem al dia 16 de gener de 1996. Aquella nit vaig aprofitar un d'aquells nexes, un d'aquells punts d'unió que a mi tant m'agrada, que és portar gent d'un àmbit de la meva vida cap a un altre. I en aquest cas es tractava de Montse Soler, companya en aquells moments del curs que jo estava fent als Jesuïtes de Sarrià, un mòdul amb mitjans audiovisuals. Ens van fer, doncs, amics en bona part, a part de coincidir allà, perquè tots els viatges que fèiem de tornada cap a casa amb el tren els fèiem junts, moltes vegades, perquè jo vivia a Terrassa en aquells moments i ella a Mata de Pere. I com que ella vivia a Mata de Pere, li vaig comentar, escolta'm, per què no et passes un dia per l'estudi i així veus com fem el programa i fins i tot hi participes, que és el que va passar aquella nit. La vam convidar junt amb el Joan Vilalta que digués algunes paraules pels micròfons de Mata de Pere Ràdio. Fins i tot recordo que vam fer una prova de veu per si l'enrolàvem al programa o fins i tot si feia algun programa a dins de la graella de programació, però crec recordar que això no va prosperar. En qualsevol cas, anem a escoltar doncs, com parlàvem amb ella en directe al Magazín de Nit de Mata de Pere Ràdio aquell gener de 1996.
18: Música de Meat Love. Objects in the Rear, Beef Mirror, My Upper Closer, Dandear.
19: Escolta'm, Joan, com et vas aprendre aquest títol tan...
18: Pues a base de practicar, i vaig dir, fins que no em surti bé, no callaré.
19: Però i tu com és que volies practicar tant amb aquest títol?
18: Mira, no ho sé.
19: Però, per cert...
18: era llarg i complicat, i vaig dir, veus, Joan, t'ha de sortir bé aquest títol.
19: Però,
18: i, o sigui... com, al principi era una cosa allò, i al final ja era una cosa personal.
19: I la traducció, més o menys, què seria? A veure, objects in the rear view...
18: Els objectes que es veuen a través del retrovisor o
19: maybe
18: del mirall
19: a peer
18: no semblen el que és o alguna cosa així.
19: Molt bé, has fet una traducció simultània.
18: Sí, traducció simultània. Molt objects bé. In the rear view mirror, my upper closer, down the yard. Podríem fer uns cursos d'anglès i tot aquí al programa. Allà.
19: Vols dir, eh? Els fèiem
18: sí,
19: bé?
18: Sí, fer mirror, què vol dir?
19: Molt bé. Bé, avui un programa així una mica especial, perquè no tenim la informació que sempre...
18: No, perquè tenim una companya aquí.
19: Sí.
18: Hola, companya.
19: Sí, companya, digues hola.
18: Com et dius?
20: Hola, bona nit.
18: Com et dius?
20: Montse Soler.
18: Montse Soler, i et dones a conèixer a tot el poble de Mata de Pere i Vallès Occidental?
20: Sí, a tothom faci falta.
18: Perquè potser busques nòvio?
20: No, què va.
18: I tu, Montse, ara donem-li l'oportunitat de parlar, ja que... Explica'ns què és de la teva vida.
20: Ah, doncs bé, passava per aquí, dic, anem a saludar a l'Esteve i al Joan.
18: I de passo ja saludem
20: a tothom.
19: Sí. I no ens pots informar de res, cap informació?
18: Vinga, informa'ns d'alguna.
20: Informació, doncs sí. El diumenge que van haver aquí els tastets aquí a Mata de Pere, a la tarda, a la carpa, que van situar al Massot,
18: sí.
20: Perquè degut al pavelló de Mata de Pere, doncs no es va poder realitzar allà, i va haver-hi molt èxit, vull dir, molta gent, com cada any s'esperava, i molt bé. Uns menjars boníssims, després cadascú va poder allà tastar de tot.
18: Mira que bé.
20: I sempre hi ha el típic gorrón que veus que es busca de tot.
18: Es va ficar les botes.
20: Però bé, molt bé.
18: Doncs moltes gràcies, Montse.
20: De res.
18: Per haver-nos informat.
20: Molt bé, bona nit. Adéu-siau,
18: bona nit.
14: Doncs aquí teníem a Montse Soler, a l'antena de Mata de Pere Ràdio, al Magazín de Nit. Per cert, si la Montse Soler, per casualitat, ens escoltés, doncs em faria molta gràcia tornar a contactar amb ella, perquè des d'aquella època que no en sé res. I és que una reflexió que faig al respecte és que si tu no tens el contacte amb algú des de l'època dels mòbils, diguem-ne, és molt difícil localitzar-la, perquè tu pots tirar de la teva agenda a paper, aquella que teníem abans, i veus molts telèfons fixes, però trobar algú en aquells telèfons és complicat. És complicat perquè la gent es muda, ja no està a casa dels pares, els pares potser ja no hi són o també s'han mudat. És a dir, que és complicat retrobar aquests contactes. Així doncs, Montse, si em sents, doncs ja saps, et posa en contacte amb el programa La Maroteca de la Ràdio.
12: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
14: Molt bé, doncs continuem amb més Maroteca de la Ràdio, amb més talls, i en aquest cas amb una gravació que vas protagonitzar tu en primera persona, Jordi, i de la qual ens en podràs parlar segur. Una broma telefònica que vam enregistrar l'estiu de 1997 a Ràdio Rubí. Què ens pots explicar d'això?
1: Mira, va ser una broma que vam protagonitzar tant tu com jo, jo a la part, diguem, locutada, tu a la part tècnica. Se'm va ocórrer trucar a una botiga d'informàtica. En aquell moment els ordinadors començaven, ja fa anys que començaven, però començaven a estar cada vegada més presents a la nostra vida quotidiana. I tant tu com jo teníem a un amic que treballava en una botiga d'informàtica que venia a ordinadors, i vam decidir trucar-lo per fer-li una broma telefònica que consistia en fer-li creure que volíem comprar, i ho dic en català ara, peixos. Però, clar, en castellà peixos són peces. I una mica jugant amb la paraula de que un ordinador també se'n pot dir un PC, en castellà, doncs vam voler jugar amb això. En el sentit que volia comprar peces. Peces, dit així. Peces de colores, bàsicament. I a partir d'aquí, i d'una manera improvisada, va començar a sortir tota aquesta broma.
14: Doncs anem a escoltar-ho i veureu també la part final de la gravació com el mateix protagonista de la broma ens mig reconeix perquè relaciona la teva veu amb Ràdio Rubí quan li dius que això és una broma i que truquem de Ràdio Rubí, i tu et fas una mica el despistat. També és un moment molt, molt còmic d'escoltar. Endavant, doncs, amb aquesta broma enregistrada l'any 97 a Ràdio Rubí.
21: Hola, hola, buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes.
21: A ver, ustedes venden PCs, ¿no?
22: Sí.
21: A ver, de acuerdo, es que me han dado el nombre de esta empresa. Me recomendaron, bueno, trabaja un chico aquí que se llama Francis, ¿puede ser?
22: Sí.
21: Francisco, sí, ¿qué podría hablar con él, por favor?
22: Sí, un momento, ¿de parte?
21: Sí, bueno, sí, soy Pedro, de una oficina.
22: Muy bien, ahora se pone.
23: ¿Sí?
21: Sí, hola, buenas tardes.
23: Buenas tardes.
21: Hola, mire, bueno, mi nombre es Pedro Carrasco, que llamo de una oficina. Entonces, ustedes venden PCs, ¿no?
23: Sí.
21: Ajá. A ver, me interesaría saber, pues, un poco qué tipos de PCs tienen. Es que no entiendo mucho yo del tema, ¿no? Me han encargado que les llame. Y, bueno, quiero PCs para mi oficina.
23: Sí.
21: Entonces, más o menos, ¿qué tipos tienen?
23: Pues todo lo que tenemos son clónicos.
21: Ajá.
23: O sea, montados por nosotros mismos y sin marca.
21: Ah, ¿los montan ustedes mismos?
23: Sí, sí, sí.
21: Ajá, pero esto no, digamos que no evolucionan a partir de uno en concreto.
23: Pues ustedes nos dicen modelo.
21: Ajá.
23: O sea, por ejemplo, un Pentium 133 y nosotros montamos el ordenador ese.
21: Ajá. Con
23: unas características que usted nos dice.
21: Ah, ya, vale, es que yo de modelos no entiendo.
23: Ya.
21: Bueno.
23: Pero, ¿qué es lo bueno que tienen? Es que nosotros no trabajamos con marcas. O sea, no trabajamos ni con IBM, ni con Macintosh, ni nada por el estilo.
21: Ajá.
23: O sea, siempre puedes ampliarlo.
21: Ajá.
23: Nunca te quedarás colgado ni te tendrás que gastar el doble de dinero para poder ampliarlo.
21: Ajá, ajá.
23: Son precios muy asequibles.
21: Uh-huh.
23: Para ser los clónicos.
21: Entonces,
23: luego tienes uno de marca y te cuesta a lo mejor el doble que uno clónico.
21: Ya, yeah, entonces estos peces se mueven más o menos todos a la misma velocidad, ¿no?
23: Hombre, depende del que quiera.
21: Uh-huh.
23: Tenemos de 133, uh-huh, que son bastante rapiditos.
21: ¿Esto es 133, que es la velocidad por...?
23: Sí, la velocidad de la CPU.
21: ¿De la CPU?
23: Sí, sí, sí.
21: Uh-huh. Ah, o sea, no son metros por segundo o...
23: No, son megahercios.
21: Megahercios.
23: Sí, sí, sí.
21: Ajá.
23: Luego tenemos el Pentium 200 MX.
21: Ajá.
23: Y luego está el 200 Pro. O sea, contra más avanzado, pues más velocidad, más corren.
21: Vale. Y entonces, ¿los colores de los PCs también tienen varios? O...
23: No, solo tenemos dos tipos de caja.
21: Ajá.
23: Que sería la Golf.
21: Ya. Yeah.
23: Que son de una especie de blanco tirando a marronoso.
21: Ajá.
23: Y con una pelota de golf.
21: ¿Pero van con caja?
23: Sí, sí, sí, van con caja.
21: O sea, no van sueltos.
23: No, van con... Van la... está la mini torre, que es la carcasa del ordenador.
21: Uh-huh.
23: O sea, como ha visto alguna vez algún ordenador, IBM o algo por estilo?
21: De PCs, bueno, he visto muchos de PCs, pero bueno, no, nunca los había visto así, pero vaya.
23: Bueno, son, es uno normal y corriente, como si fuese uno de marca.
21: Ajá.
23: O sea, lo pasa a los clónicos, es lo que no me voy a referir, que no tienen marca.
21: Entonces,
23: salen igual de buenos o mejor.
21: Entonces rojos o verdes o azules no tienen.
23: No, de color inés, no.
21: Ya. Bueno, yo es que, a ver, bueno, me interesaba también un poco el color así por el aspecto, digamos, decorativo, ¿no?, de la oficina.
23: Ajá. Pero luego se podría mirar a ver si podemos conseguir de color eso o mirar algún tema así. Mirar algún tema.
21: Ya.
23: Eso si se puede pasar algún día por aquí, le hago un presupuesto de los ordenadores, le consulto eso de los colores y...
21: Ajá.
23: Y le explico más o menos todo cómo va. Porque ahora mismo no voy a poderle decir, me puede decir usted, pues sí, pues dime más o menos cuánto es un 133.
21: Yeah.
23: Y te puedo hacer un presupuesto y te puede salir 110 o 200.
21: Uh-huh.
23: O sea, me gustaría hablarlo cara a cara para poder explicar esto, es esto, y le pongo esto porque es mucho mejor que esto otro.
21: Ya, es que a ver, yo querría, a ver, a mí me interesan bastantes, ¿no? No sé, unos 10 o 15, ¿no? Porque claro, así pues digamos que hace más bonito, ¿no?
23: Sí.
21: Bueno, entonces, bueno, tenemos el tema de los colores y las velocidades, ¿no? Entonces, ¿el catálogo tienen alguno?
23: No.
21: No hay catálogo.
23: No tenemos catálogo.
21: Más que nada por ver las... Bueno, ustedes aquí supongo que tendrán, ¿no?
23: Sí,
21: tienen
23: tenemos
21: expuestos
23: aquí,
21: para ver un poco cómo se mueven y tal.
23: Ajá. O sea, si hay que pasar algún día de estos y lo comentamos, le hago un presupuesto de cuánto le saldría y depende de los que quiera, pues saldría de un precio o de otro.
21: ¿Y los peces duran bastante?
23: Sí. Duran... Si vas ampliando, te puede durar toda la vida, o sea...
21: ¿Toda la vida?
23: Sí, ampliando, sí.
21: Madre mía. O sea, pero no eso que a veces se mueren al cabo de un año o dos, ¿no?
23: Hombre, no, pero eso es... Se te puede estropear alguna pieza.
21: Pieza, ajá.
23: Pero no tendrás que comprarte el ordenador entero. Eso sí, hay veces que dices, bueno, pues me voy a comprar ahora un ordenador de lo más potente... Y al cabo de 2 años, pues te ves que, hostia, tengo amigos o algún conocido que tiene el uno de más potente que el mío.
21: Ah.
23: O sea, eso siempre es cuestión de ir ampliando.
21: Ya.
23: Por eso nosotros trabajamos con los clónicos.
21: Entonces, a los PCs, si se estropean por esa manera, que se les hace una operación y ya está.
23: Sí.
21: Y los
23: es como
21: curan.
23: El coche.
21: Los curan, ¿no?
23: Sí, es como el coche. Cuando se te pincha una rueda, le cambias esa rueda y ya está, y no hay problema.
21: Ya, pero
23: y
21: bueno,
23: el coche sigue funcionando.
21: Bueno, pero los peces están vivos, ¿no?
23: Sí.
21: Los coches no, los peces son vivos.
23: Sí, pues si se quiere pasar algún día por aquí, lo miramos.
21: De acuerdo, muy bien, caballero. Pues tengo que decirle una cosa.
23: Dígame.
21: Esto ha sido una broma de Radio Rubí.
23: Ah.
21: Para probar su paciencia.
23: Hostia, qué maricón, ¿no serás el Jordi?
21: No sé quién es este.
23: ¿El no?
21: No.
23: ¿Y el Esteba tampoco?
21: No los conozco.
23: ¿Radio Rubí?
21: No.
23: ¿No? ¿Me ha dicho Radio Rubí?
21: Sí, de Radio Rubí. Era para probar tu paciencia y tu gran amabilidad para atender el teléfono. Como
23: vale.
21: Te habrás dado cuenta, yo estaba hablando de peces, de colores y...
23: Bueno, yo, al decirle peces, es un PC...
21: Claro, entonces, bien. Y bueno, tú me estabas hablando, pues, de ordenadores.
23: Sí.
21: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu amabilidad.
23: Vale.
21: Y gracias y buenas tardes.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Quins records, doncs, els d'aquesta broma. Estava rient fora de micro, perquè la veritat és que estava molt bé. Ens ho vam passar molt bé. I la seva reacció final també, perquè clar, quan jo em faig el despistat, aleshores ell diu, ai, potser m'he equivocat, potser l'he cagat ara. Però vaja, sí, bons records. Doncs amb això ens apropem ja al final del programa, Esteve. Crec que ara repassarem una mica del programa que tu feies, el Rock and Classics. I amb això ja acomiadarem.
14: Sí, només recordar-vos la nostra adreça d'email, que és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu dirigir qualsevol comentari, suggerència, o també, si teniu alguna gravació antiga de ràdio que ens vulgueu compartir, doncs seria fantàstic. Si la teniu amb cinta de casset i no sabeu com convertir-la en format digital, Doncs ens posem d'acord amb l'enviament i ja ens espavilaríem nosaltres per passar-vos aquestes cintes en format digital. Doncs, com deies, marxem amb Rock and Classics, el programa que va néixer l'any 2009 a Ràdio Rubí i que avui dia, i des de l'any 2011 o 2012, està present a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, un programa que encara és ben viu, i anem a escoltar un exemple d'aquest programa en el qual parlàvem de la mítica banda Nirvana. Això era l'any 2012 a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Amb aquest especial de Nirvana us deixem. Que vagi molt bé, Jordi.
1: Igualment, Esteve. Fins la propera.
11: Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
14: Amigues i amics oients, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Un dia més, gràcies per seguir fidels al nostre espai, el Rock and Classics, que repassa en format monogràfic els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui us portem una banda mítica de la dècada dels 90 que va fer popularitzar la música grunge als Estats Units i també arreu del món. Estem parlant dels Nirvana.

Nirvana és una banda que va néixer a la ciutat d'Aberdeen, a Washington, als Estats Units, i que va portar al primer pla de l'actualitat musical mundial la música grunge, o com també es va anomenar posteriorment, el rock alternatiu. Durant la seva carrera van vendre ni més ni menys que 50 milions de còpies a nivell mundial, dels quals 25 milions corresponen a un mític àlbum anomenat Nevermind, que avui repassarem abastament en el programa.

0: Aquest tema es diu In Bloom, és potser un dels més pop d'aquest treball, però amb unes guitarres potents i una bateria contundent de la mà de Dave Grohl, Chris Novoselic i Kurt Cobain. In Bloom, en la versió final que va mesclar Andy Wallace per aquest fantàstic Nevermind. Un disc que va començar a pujar com l'escuma a finals de 1991 i principis de 1992, amb d'altres temes com aquest, també a aquestes alçades, gran clàssic, Come As You Are.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.

Sempre és agradable recordar aquests temes de Nevermind, com aquest Drain You, que van ajudar a vendre molts discos a aquesta banda nord-americana. De fet, l'11 de gener de 1992 es va donar un fet molt curiós, i és que les vendes del treball i, sobretot, la popularitat de la banda van desbancar al primer lloc de la llista Billboard el Dangerous de Michael Jackson i també el Use Your Illusion dels Guns N' Roses. Com us dèiem, us portem ara un tema que apareix en una edició de luxe amb la remasterització del treball Nevermind, amb alguns temes inèdits i també amb la publicació de les cares B dels singles d'aquest treball. Us portem ara un tema que es va enregistrar el novembre de 1991 per a la BBC, una versió elèctrica del tema originalment acústic Something in the Way.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
3: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
4: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs, malauradament, ens trobarem sempre amb situacions

0: El Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
1: El Teatre GREC de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari. L'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
0: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, Anna Freixa.
2: Va superar el play-off de Sens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
5: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
7: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
5: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
2: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
8: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
2: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que el situa en el 3,2%.
1: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjectiva

0: 1%, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Notícies en xarxa.
2: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
0: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
2: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en la emergència.
0: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
3: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
0: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
2: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
4: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. L'utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines. Una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
5: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
0: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
7: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
8: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
9: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua, us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt ràpida.
7: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
2: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
11: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
10: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
12: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
2: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
13: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
14: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
13: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vico, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
2: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a tres treballadores de la seva empresa.
0: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
1: Notícies en xarxa.
2: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
15: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis, gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
16: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
17: Aquests pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
15: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels Premis als Projectes Innovadors de Càritas Espanyola.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
0: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
2: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
0: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel Bo Lloguer Jove Estatal.
2: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera de Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
0: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
18: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
0: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
2: I a una de les propostes d'aquest Grec, Alec Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name Titània. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
20: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
19: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
2: Encara a Barcelona, la capital catalana esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
0: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
21: Ens fa falta molt parc d'habitatge, hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
0: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
22: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinac, ho valoraven així.
23: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
24: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
22: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I al Barça d'hoquei patins s'ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons de Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina, amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76, davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27, en el darrer quart va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
25: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
22: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyà-Nigó campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camproví.
26: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adaptaba muy bien a mí este sprint, y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
22: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
2: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
27: Braseria La Bolera.
28: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
27: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
28: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
27: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
28: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
27: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
29: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
3: Des que va començar la temporada de bany ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
4: Per molts socorristes que tinguem, per molta normalitat que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
0: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
3: El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
0: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei lliga masculina. Anna Freixa.
5: Va superar el play-off de Sens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els 2 Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
7: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
7: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
3: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
9: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
10: La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
11: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
12: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
13: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
14: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
12: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
15: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern del Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
16: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
15: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
18: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
17: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor-Rey.
19: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la Serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen, assenyalen, afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la Serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
20: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
19: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
0: Són 3:45. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
21: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
22: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
23: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
22: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
1: Notícies en xarxa.
0: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
24: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilota amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi amb dades del període 2022-24 situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
25: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variació
2: variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
24: D'altra banda, el trauma més accidents a la demarcació es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
3: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades al 2015.
0: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
0: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
3: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
5: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec.
0: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
6: Les galeries subterrànies del Castell de la Suda, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
7: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
6: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
8: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens, va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
25: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
26: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
8: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida a l'última temporada com a cedit. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Pons Arnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, tots va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau ho valorava així.
4: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pogués ser una selecció oficial, no?, que pogués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
8: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
9: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i ha anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme després de la cresta ja. Fins i tot les baixades no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferència, o sigui, les pulsacions se m'han disparat, és aquest tros final, baixada, anava amb molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat.
8: Cirabella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
0: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Bé, i què voleu fer aquests dies?
11: Anar a una piscina caribenya.
12: Dormir en un hotel del Far West.
13: Volar a llums d'un drac.
10: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
14: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
27: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
28: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
28: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
28: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
29: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
30: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
29: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
30: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
29: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
31: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La Festa Major arriba aquest dilluns 29 de juny al seu punt final amb la Diada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagal i Joan, el Seguici de Sant Pere, les Albades i el Castell de Focs marcaran una jornada plena d'actes de cultura popular. També hi haurà activitats infantils, concerts, esport, la Festa de l'Aigua i propostes familiars repartides per tota la ciutat. Podeu consultar el programa a www.cugat.com. En surt en plena Festa Major al bell mig de Sant Cugat. El xiprer que hi ha a la plaça d'Octavià, davant de Cal Gerrer, s'ha incendiat aquest diumenge durant la trobada d'entremesos de la Festa Major. Les espurnes d'una de les colles participants, els Diables de Torredembarra, han saltat fins a l'arbre quan girava des del carrer de Sant Medí cap a la plaça, fet que ha provocat que el fullatge comencés a cremar. Els primers a intervenir han estat els efectius d'ADF, que han aconseguit controlar les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del xiprer. Entre 5 i 10 minuts després han arribat els bombers, que han remullat l'arbre per extingir completament l'incendi i evitar que es revifés. L'incident no ha causat cap ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit a la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat,

0: I encara queda un dia de festa major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.